Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. En aquesta nova edició serà qüestió de sondejar quants festivals de jazz estan propers a les presents dates i al 45 Festival de Jazz a Terrassa, que ha sigut del 6 al 27 de març, amb 56 concerts i que han intervingut 200 músics de diferents estils jazzístics a 23 espais entre Terrassa, Mata de Pera, Vacarisses i Viladecavalls. Més informació ha sigut amb l'entrevista a Susana Carmona, coordinadora del Festival Internacional de Jazz, que d'alguna manera li dona suport la nova Jazz Cava. S'ha ampliat aspectes d'interès i noves propostes de músics polivalents no coneguts al mercat català. Molts d'ells de la nova generació i també clàssics que aporten temps a la professió, com Carles Benavent, Roger Mas, Jenny Barry, David Pastor, Gabriel Amargant, els germans bascos Víctor i Juan de Diego, i més, que gràcies a ells i als seus treballs han sigut pilars del jazz durant 2 dècades i més com impulsors del jazz amb tots els seus estils, en actuacions i sales emblemàtiques de Barcelona com el Jamboree i l'antic Milano, com també la nova Jazz Cava i a Villafranca del Penedès. I és hora d'iniciar el Club del Jazz per poder encetar amb el primer tema. Després de l'arranjament de Red Baron i dels músics solistes com el bateria Bill Cobman i el saxofonista Tony Lacados, amb el trombonista Marquès Jun, formen part d'aquesta meravellosa orquestra, novetat al Club del Jazz, per escoltar-los aquest clàssic Liber Jazz Festival 2016.

El guitarrista suec Andreas Öberg, novetat al Club del Jazz per primera vegada, la seva presència com a músic seleccionat el que li escoltarem aquest clàssic rebost d'en Billy.

El saxofonista Richie Cole, de Trenton, als Estats Units, també és novetat al Club del Jazz, que últimament són molts els músics que el selecciona per primera vegada al programa. El que li escoltarem a blues, pura imaginació, jazz libre.

Tots els dimarts a les 10 de la nit, des de la 98.0, el Club del Jazz s'emet a Ràdio Castelldefels.

El pianista Red Garland, de Dallas, Texas, Estats Units, ens acompanya al Club del Jazz per primera vegada, el que li escoltarem, el swing, un dia boirós.

les tendències d'en Carlin han sigut el jazz, el bebop, i ha compartit escenaris amb en John Coltrane, saxo, i Miles Davis, trompeta.

tendències de milers jazz, més fusions i col·laboracions amb en Charlie Parker i el saxofonista i el pianista Bill Evans. El vibrafumista Gary Barton, de Anderson, Indiana, Estats Units, ens acompanya al Club del Jazz per escoltar-li el blues Bosses Grogues.

L'estil i tendències d'en Gary són el jazz més fusions i ha compartit escenaris amb Stan Getz, saxofonista, i el guitarrista Pat Metheny.

El Club del Jazz s'emet tots els dimarts a les 10 de la nit des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

El saxofonista Adam Rongo, de Chicago, novetat per primera vegada, escollit per la seva presència al Club del Jazz per escoltar-li el blues Tren Blau.

de tècnica, i com el cubent d'Urdixem amb la Sant Andreu Jazz Band, dirigida per en Joan Chamorro, perquè gaudiu el tema SMTI Ellington 2025.

0: Wow, Rap Cosmic Seeds, good night everybody, we back fellas, com estem aquesta nit, família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B, des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada, com la marca comença amb R i acaba amb S, però n'hi ha també blanques, són millors, encara bé més quantitat de patates. Això un dia tractarem, no posarem música i només tractarem el tema de la quantitat amb el paper, bueno, paper la quantitat de packaging que s'afegeix a una bossa de patates quan en veritat n'hi ha menys, i t'enganya, no? Està inflada, jo parlarem, estic consumint uns minuts aquí del programa per dir això, però possiblement caigui, no?, amb música de supermercat de fons, amb un toc de rap, Doncs molt bé, i per si algú és nou aquí i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc, Bona teca i xitxota de la bona, No doubt about it, fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, amant. Sense més, ja entra tantíssimes influències possibles. Un botonet que m'agrada aquí. Tantes com aplicacions per fer altres aplicacions. Sí o no? Això és com... ara una aplicació fa una aplicació que després fa una altra aplicació que farà les aplicacions... No, entra un fractal. Això és un tema que igual toquem al final d'aquest programa. I, bueno... això, no? És comentar una mica l'actualitat de les coses, no? I, doncs, això, no? Anem a presentar-nos com cada nit, Sobretot, doncs aquí tenim... anem per la galàxia amb un UFO, No, això estic de situat, A la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Buscos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molt de flow, amb tots vosaltres, Sebas... Make some noise for Sebas Cromier.
1: Bona nit.
0: Què tal, com estàs, Sebas? Com estàs? Tot bé,
1: Tot correcte.
0: Tu, gran, Molt bé. A veure, quins mitjonets calces avui. Uah, m'encanta, va. Superconjuntat, puc descriure des de baix les bombes des de sola a sota, un carmel, ja quan puja la sola normal ja és blanca, té una línia molt fineta negra, amb una continuació una molt blanca, que això és la sola, i ja tenim la bamba negra, un avanç, es reconeix pel símbol que ens paguen, abans fem publicitat abans, a mi em paguen, les seves també, només no, i té aquest símbol, aquesta com una ona, sembla Castelldefels, Castelldefels patrocinador oficial d'abans, a partir d'ara proclamat per mi, o sigui, no és oficial, i uns mitjons blancs amb les dues línies acurades negres de mig tall, o sigui, m'encanta, estil les seves, com a mi, però molt de flow, així que, molt bé, per celebrar-ho... Pa un golaç de Sevinos Cremier, perquè li ha fotut un gol a València a tota aquesta gent, i mira, jo, aquí simple, àgil, pom, us rebento tots. Molt bé, Sebas, felicitats, perquè sobre l'estil, no, o sigui, a calça un bon estil i ja calça des de casa un bon estil ja proporciona un bon dia, així que molt bé. I una abraçada de Koala, al Kiro i al J. McGiver, aquestes dues llegendes, millor dit, dos dinosaures de la casa. Jurassic Park, no? Ara veuria Jurassic Park i Jumanji, És un dia així com aplogut i tal, no? De la casa, dos packs de palomites, un de mantega i una... bona aquesta, I bé, clar,
1: sí.
0: I m'agrada perquè, clar, jo fins que el Sebas no el presento, li vull dir coses, però, clar, seria absurd començar a parlar amb ell, doncs, presentar-lo, ara li vull parlar. Què passa, Sebas, tio? Com anem?
1: Nice,
0: bona aquesta. Llavors, bueno, el primer comentari, el que passa de patates, què et sembla? Tema delicat, delicat. Reconec que és de marca blanca, n'hi ha més, però estan més triturades, no? Llavors, bueno, pots fer una altra cosa amb això,
1: sí.
0: una amanida o alguna cosa així, no? Però, bueno, és un tema de tractar, no?, aquestes... aquest món d'apariències, anem a dir una mica així, va per aquí la cosa, no? Al final l'essència és aquesta, no? Un món d'apariències, no? Sembla que sigui una cosa, però després obres i dius, aquí què? No he fotut el pet, no? Bueno, entre comillas. Així que molt bé. Doncs bé, doncs molt, molt, molt, molt rebé, doncs aquí, doncs, sense oblidar, doncs que doncs aquí està aquí en Sebas Cremer i d'aquí també apareix aquí en Daniel, i ell no m'ha dit que alguien, que sóc jo, que us selecciono i presento aquest programa. Així, doncs, una horeta, portant una selecció, veníem de portar unes sessions, jo també he estat donant una mica amb uns altres projectes ja acabant, que per fi comença una nova etapa, llibero d'unes coses, començaré altres, i bé, però bueno, aquí estem un altre cop, i realment doncs, també anunciar doncs, que també tenim un nou Instagram, d'això ho anunciaré ara, bueno, després fem el truc, fem el truqui-truqui, però li hem canviat una part, bueno, les coses d'internet, què passa, no? Perdo el telèfon, després no puc recuperar comptes, total, un altre Instagram on podreu també trobar doncs, aquest hip aquest hip-hop, aquest La Cara B, Kids and Beats, que va ser espectacular, sobretot també els nens en general, increïble l'organització, tot espectacular, i entre altres doncs, aquests brothers bros que van ser els que van tancar, que van fer doncs, el que fa el hip-hop, que és tothom es reuneixi a la pista de ball i tots junts ballant, vull dir, podeu veure, hi ha vídeos i imatges, vull dir, sempre la pell de gallina, o sigui, espectacular, sempre hi ha la llàgrima, la veritat que em va agradar molt i crec que vam, entre tots, bueno, Sebas Cremer, Anna, Miguel, Dona, tots els que vam col·laborar i van fer possible això, doncs, gràcies, i realment, doncs, des d'aquí, doncs, enviar aquest missatge, que, bueno, ho estaré agraint, crec, tots els programes, perquè és algo que, bueno, que a mi em va fer molta, molta il·lusió i molt feliç, crec que a mi hi ha molta gent, i sobretot els nens, que era per ells, no? La raó era per ells, no? No, és pels nens que ho han viscut, que els doni un impuls a la vida i tinguin, doncs, aquella esperança de poder dedicar-se a lo que els agrada, no? Bé, doncs, ara, doncs, això, m'estava aquí, ja se m'estaven omplint els ulls de llàgrimes una mica, anem a canviar, anem una mica a lo que anem, vale? Així m'agrada fer, doncs això, i ara, doncs això, molt bé, ara anem a preparar aquest nitro, del nostre UFO, de l'última generació, preparem, doncs, un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres timbres, arrenquem amb un altre programa, la selecció, sense, amb seccions. Doncs molt bé, doncs avui doncs aquí a les ciutats que parlen a vegades doncs, amb sirenes, a vegades amb silenci i altres amb caixes de ritme, no? Així que doncs aquí a La Cara B Roots, on és on excavarem doncs, entre vinils, pols i memòria, i no venim a vendre nostàlgia tampoc, venim a rastrejar freqüències del jazz dels 60 fins als canons dels Queens de París, bueno, a Saragossa, no? O el hip-hop, on va anar construint un llenguatge secret. Doncs avui obrim una càpsula temporal de l'asfalt a l'ànima on les ciutats parlen, no? Doncs amb aquest bloc 1 del qual doncs, l'ADN del sample al caos de Nova York, i rematem amb hardcore com l'apocalipsis, no? Per la qual cosa, comencem amb un terme de Herbie Hancock amb el seu Cantaloupe Highland.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Quin tema tan especial que, no sé, el jazz crec que és una d'aquelles músiques que t'invita, et convida, a deixar anar la teva ment i trencar una mica els esquemes, no? Certa, des de anar pel flow, no? pel fluid que té el mateix jazz i seguir els instruments i enganxar amb una a l'altra, no? Que trenca aquestes estructures, i qui millor que Herbie Hancock, amb aquest Cantaloupe Island del seu àlbum de Empire Isles del 1964, el qual, doncs, abans del sample ja existia el loop humà, i Herbie Hancock, doncs, aquest jazz tan modal, improvisació amb aquest grup, amb aquest groove que té tant Cantaloupe Island, sembla que de tranquil, però té dècades que acabaria de convertir-se en ADN pur del hip-hop, no? Tot molt samplejat, qualsevol fragment d'aquesta cançó serviria per trauríem i fem una nova creació partint d'això, encara que sigui un Charles i unes baquetes, o sigui, tocant amb el canto de la bateria, no? Per exemple, algú tan senzill com això, no? Però aquesta cançó ha sigut aliment de moltíssims artistes, no? I dintre d'això, molts productors, doncs, van entendre una cosa clau, no? El jazz tenia espais buits, important, el silenci, i aquells espais podien respirar-se dins dels breakbeats, sobretot, el qual, doncs, beat rock, gangster, UST, medley, tots van acabar bevent d'aquest llenguatge, segurament perquè també el hip-hop no va néixer només al Bronx, també va néixer als soterranis plens de fum i músics improvisant in universos, realment, no? I el sample és arqueologia emocional, agafar un fragment del passat i donar-li una altra vida. Així que anem a continuar amb un tema totalment diferent, amb allò que tot entra d'una altra forma, no? I ja canvia d'aquest jazz, però no canviarà tant. I anem amb un clàssic que és de Wu-Tang Clan amb el seu Cream.
2: Word up. Look out for the cops, though. Cash fruit. Word up. 2 for 5s over here, baby. Word up. 2 for 5s. Them niggas got garbage down the way. Word up.
3: Cash rules everything around me. Cream it.
2: Yeah. Check this old fly shit out. Word up.
3: Cash rules everything around me. Cream it.

0: And the money, dollar dollar bill, yo.
1: Boníssim, aquest U-Tang Clan, eh? Quin clan, quanta gent, quants components del grup, eh? Increïblement. Doncs, U-Tang Clan, un dels, sens dubte, dels grups que ha fet història, amb aquest Cream, Cash Rules Everything Around Me, amb aquest Enter the U-Tang 36 Chambers del 1993, del qual, doncs, New York estava econòmicament devastada, el crack, la violència, projectes socials destruïts, i des de State Island apareixen una organització sonora, es diuen U-Tang Clan, i RZ va entendre una cosa revolucionària. La brutícia també podia ser estètica. Els beats semblaven cintes trencades, els samples sonaven deformats, tot era deliberadament imperfecte. Doncs aquí, aquest Cream, Cash Rules Everything Around Me, no era una frase cool, era una supervivència financera convertida en un mantra, del qual el sample ve de The Charnels, però l'ànima ve de la desesperació real, Rag One i Inspector Deck, on narraven la pobresa com si fossin cronistes medievals del Bronx, el qual el U-Tang va convertir l'underground en mitologia. No eren només rappers, semblaven personatges escapats d'una pel·lícula de samurais gravada en edificis abandonats. Doncs molt bé, ara anem amb un tema també d'un gran, un altre grup que també va marcar i és d'aquella part, no, més aviat, aquí tirem ja per una altra cosa que seria més Queens, però estem parlant d'Onyx, amb el seu temazo de Last Days.
2: South Suicide Queens, all niggas, gather up all your arms, get ready for this new world order. Shit is about to change, motherfucker.

0: don't know how deep the game shit. Is, man. Yo, what part of the game is this?
1: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
2: Doncs aquí tenim aquest temazo d'Onyx, aquest Last Days, eh? A més que està estret d'un àlbum que és brutal, que és All We Got Is Us, d'aquest 1995, el qual, doncs, si ho tan clar era filosofia de carrer, doncs Onyx era directament guerra, eh? Sabem que aquest grup, doncs, a més que amb aquest to, amb aquesta forma de parlar també, no? Que tenen de per si, imagina't, cantant, no? Doncs aquí Fedro Starr i Sticky Fingers van portar el hardcore rap, cap a una cosa que ja ve punk d'un altre nivell, eh? Crits, caos, violència emocional, del qual, doncs, Last Days captura la paranoia urbana, eh? De mitjans dels 90, millor que moltes pel·lícules, eh? El títol ja ho dic tot, eh? Els últims dies, eh? La sensació que el sistema col·lapsa i el carrer col·lapsarà, també. Amb ell, no? Tot junt, no? Tot cau al mateix forat. Aquest disc, doncs, va ser, doncs, molt més fosc que What the Fuck Up, eh? Més deprimit, més nihilista, el qual, doncs, precisament per això va acabar convertint-se en un clàssic mentre Amèrica explotava, literalment, doncs, Europa absorbia la freqüència. El qual, doncs, així, anem al següent bloc.
3: Bloc 2.
2: Ja, doncs molt bé, aquí, en aquest bloc 2, amb aquest rap francès com resistència, doncs Saragossa també entra al mapa i el hip-hop es torna espiritual. Així que anem a escoltar un temazo d'un clàssic d'un grup que, bé, també avui dia jo encara l'escolto i l'escolto molt, és Supreme NTM, a veure com ho dic això, tot n'est pas si fàcil.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Yo, Supreme NTM. Aquest, tout n'est pas si facile. Brutal, no? Hauré d'aprendre francès, tot al final, eh? Aquí, aquest àlbum de Paris sous les bombes, eh? De 1995, el qual, doncs, França, mitjans dels 90, racisme estructural, aquesta joventut abandonada, eh? I apareix dues figures, Joystar i Cool Shin. El qual, doncs, aquí, aquest NTM de Nick Daber, eh? Del qual, un nom dissenyat per incomodar, bàsicament, no? Però darrere de l'agressivitat, anem a dir, no? Hi havia, doncs, aquesta consciència política real, de la qual, doncs, tot n'és pas si fàcil mostra una altra cara del grup, realment més madura, més introspectiva, parlant del desgast psicològic, doncs, de créixer, no? Entendre que ni l'èxit d'arreglar certes ferides, doncs, o sigui, l'èxit no acaba, doncs, tampoc d'arreglar les coses, sinó que et posa allà i et fa, doncs, exposar i que la gent, doncs, arribi a molta més gent, no? Doncs el rap francès va entendre molt ràpid a transformar poesia de carrer en crítica social. Doncs ara anem amb un altre grup també, doncs, el qual porta també certa crítica i, bueno, doncs, porta, doncs, aquell missatge al qual, doncs, acaba perdurant, doncs, fins al dia d'avui, per exemple, no? Si no era més juny, doncs, amb aquest Violadores del Verso, amb el seu temazo de Máximo Exponente.

0: solo mantengo el tono. A su modo, violado desde el verso. Estaba aquí, justamente, lírico, ¿eh? Máximo exponente. I Déu n'hi do, com comença aquell, si jo crec que tinc molt bons records d'aquest tema, sobretot quan era més, jove, òbviament, i doncs, aquella entrada era brutal, sobretot el videoclip, no? Pocs videoclips hi havia de rap nacional, sortia allà a la plaça del Pilar, brutal, no? Un bon record d'aquest àlbum de Genios, el millor, titulat 1999, eh? Espanya finals dels 90, doncs mentre moltes escenes encara buscaven identitat, Violadores del Verso ja sonava sòlid, no? D'una forma, doncs, amb Keisio, Lírico, Soja i R de Rumba, entre d'altres, no? Perquè doncs, teníem a Rebel i tants altres que col·laboraven, però principalment eren ells, doncs, amb aquestes... o sigui, tenien doncs, aquest Saragossa, no? Es converteix en aquest temple del boom-bap, millor dit, i Máximo Exponente representa exactament això, nivell tècnic i altíssims nivell top, no? Sense perdre carrer. I aquestes rimes tan complexes, del qual doncs, el jazz, aquesta actitud tan elegant, no? On no necessitaven imitar Nova York, havien creat un llenguatge propi. Sí? I això va canviar el rap espanyol per sempre. Eh? El veritable underground no necessita validació, només temps. Doncs molt bé, ara anem amb un tema d'un altre crack. Eh? Tornem a saltar a l'altra banda i anem a escoltar un tema del gran Afura amb el seu Equality.
1: I've been pondering, God, I've been meditating on this scheme, God. I know like two or three able bodies you can make this loop.
2: Son, what's the deal?
1: Hell, God, let's get it on. Yo, this is old Duke. He's sliding out the rear of his bills naked. Like,
2: what?
1: Like five bells.
2: What?

0: Go down.
1: Temazo. Bueno, sense paraules, eh? Afura, amb aquest Equality, amb aquest àlbum de Body of the Life Force, de l'any 2000, un discàs, bàsicament. Afura pertanyia al cercle Gangsta Foundation, eh? Però també, mentre altres parlaven de cadenes, ell parlava de consciència, en el qual, doncs, Kung Fu, eh? Meditació, saviesa oriental, en el qual, doncs, Body of the Life Force va barrejar espiritualitat i hardcore novaiorquès de manera brillant, en el qual Equality funciona gairebé com un manifest. El backpack rap de principis dels 2000, bàsicament, va trobar aquí un dels seus pilars filosòfics, al qual, doncs, se sustentava i començava, doncs, aquesta nova era, a partir dels 2000, d'un altre estil de rap, però tenia molt bona base de consciència, al qual, doncs, avui dia, encara, jo crec que ara tornarà a fer un salt i ja, doncs, tot està cuinadet, quasi bé, perquè comenci una nova era i d'aquí ara endavant, eh? Al qual, doncs, una nova era, tant com que anem amb una secció que a mi m'encanta.
2: L'infiltrat.
1: Doncs aquí, a l'infiltrat, aquí, amb un gringe aquí entra, com, què passa, no? Doncs aquí, a l'infiltrat porto un tema que últimament l'estic escoltant molt, i sembla que és un grup, concretament, també, que és un solista, més aviat, igual, l'he escoltat tant que no m'ha de temps de mirar sobre d'ell, i per la qual, però és el de menys, sona molt bé, i crec que totes les cançons que té, pràcticament, semblen temazos, és allò que dius, cony, què està passant aquí? Doncs porto un tema d'aquells grups que no són rap, però també és música bona, i per fer una mica de... fer la cosa una mica mena, perquè no li apassioni tant el rap, o el que sigui, és igual, però una mica de tot, una manera mixta. I estic parlant de Jay Ferrari amb el seu tema de Timeline.

Wow, Jai Ferrari, aquest timeline, eh? Internet també va crear una nova mena d'underground, eh? No tot passava ja en vinils perduts o cintes de barri, però va començar a aparèixer també doncs, música fantasmal, eh? Penjades en racons digitals, eh? Sense campanyes, sense indústria. Jai Ferrari representa precisament aquesta nova generació, eh? Aquest beat introspectiu, atmosfera nocturna, no és un hip-hop pensat més desapareix dins teu, no? O sigui, no és hip-hop, però podria tenir aquesta essència, no? Aquest missatge, no? A més, té com aquest estil tan propi dels 80 d'aquest pop, no? D'aquest Britpop, però tot aquesta marxa, no? Puja, grau un moment. Boníssim, sí, no sé, em sona un so superdiferent. Aquest timeline sona com mirar una ciutat des d'un tren a les 3 del matí, eh? Una cosa així, amb aquest lo-fi emocional, aquesta memòria digital, eh? Seria com un boom-bap, eh? Boom-bap convertit en estat mental, eh? Com un rock també, no? Així que molt rebé. Ara anem amb una altra part, no? Que és el nostre... Perfecte, amb aquest bloc 3, que anem de Compton, eh? Com a destí, i el naixement del nou clàssic, eh? A la qual doncs, anem, com no podia ser des de Compton, anem amb Compton Most Wanted, amb el seu temazo de Hood Took Me Under.

0: La cara de...
1: Bé i tan rebé. Una abraçada amb Marc. Doncs molt bé, que era el de la veu d'aquí, aquest separador. Doncs molt bé, aquí Compton Most Wanted, amb aquest Who Took Me Under, amb aquest àlbum de Music Derby del 1992, el qual doncs MC8 i Make va romantitzar al carrer. I això és important. Who Took Me Under no sona heroic, sona inevitable, el qual doncs la producció sembla una nit eterna a Los Angeles, no? Lenta, pesada, melancòlica. El tema explica com el barri absorbeix la identitat de l'individu fins a convertir-lo en un producte del seu entorn. Gangster rap, però sense fantasia hollywoodiana. Ens ho molt rebé. Anem amb una altra secció, no? Clàssic. Meu, un clàssic, eh? Un clàssic. Doncs portem un clàssic dins del clàssic, dins un clàssic, dins un clàssic, i així fins a l'infinit. Com l'altre dia, em surt ja a la pàgina, em surt el bloqueig del telèfon, una pantalla d'un telèfon bloquejat, no? O sigui, un fractal d'un telèfon a un telèfon, que és què estem fent, eh? Ens està parlant una notícia, un carrusel, que, no sé, poso la imatge que jo vull i a la que em dono compte em surt una tia dormint, que no sé qui és, clar, em diu, qui és aquesta noia? No sé què, no, és que és el del carrusel, pot haver un problema, no? O tinc Leonardo DiCaprio de fons, no? O sigui, vale. O un lavabo, eh? Ara tinc un lavabo, gràcies, que important, un lavabo de fons de pantalla, m'encanta. Bueno, ara parlem una mica d'això i és molt divertit. I realment és un joc molt ben parit, també t'ho dic. Hosti, quina rima, quin rodolí, no? Això ho gravarem, no, ja està gravat.
2: Nice.
1: Ho tallarem, fes una marqueta, fes un fil que... Això està molt bé. Molt bé, doncs això és la fluïdesa, eh? La fluïdesa quan comences a veure coses rares. Doncs estem a la secció al clàssic i anem amb un tema que, hòstia, mira, queda molt bé ara mateix, que es diu Kendrick Lamar amb el seu Money Tree.

0: gotta do. Take your poison, take your what you do. Everybody wants to spec the shoes, but the one in front of the god lives forever.
1: The one in front of the god lives forever.
0: Quin temazo, chaval. Kendrick Lamar, amb aquest Bonnie Trees, aquest àlbum de Good Kid, Mad City, a lo qual 2012 situa, i Kendrick Lamar va entendre tota la història anterior, eh? I la va convertir en narrativa cinematogràfica. Bonnie Trees barreja ambició, por, diners, amistat i trauma generacional. Anem a dir, a més, és un tio molt comunicatiu i, curiosament, és Géminis, com jo. Per la qual m'agrada, perquè aquí estem comunicant coses i coses, crec que, més o menys relevants, però algo és. I, a la qual, doncs, aquí també J-Rock entra al final destruint completament el track. Aquest àlbum va redefinir el concepte de disc conceptual dins del rap modern, eh? I a la qual, doncs, també podríem parlar com ara l'últim tema que portarem abans. Escoltarem una petita reflexió i anirem i acabarem amb un tema de King Breed, que col·labora amb Bahamadia. I Bahamadia col·labora amb ell amb aquest tema de Transcend, transcendir, brutal, eh? I a la qual, doncs, aquest àlbum d'Adventures in Lo-Fi del 1996, on King Breed, doncs, representa aquell moment on el hip-hop va començar a fusionar-se completament amb electrònica, a la qual, doncs, soul i ambient no tot eren barres, no? A vegades també era atmosfera, a la qual, doncs, Transcend, doncs, fa exactament això, que és transcendir, transcendir, aquesta paraula no la puc, no la dic cada dia, la diré cada dia, transcendir, d'acord? El qual, doncs, bé, ara, doncs, anem a fer, doncs, aquest tancament, no? Una altra cara.

0: al final doncs, aquí podíem entendre doncs, el hip-hop no, doncs, mai va ser només entretenir o entreteniment, no? Va ser arxiu històric, periodisme de carrer, molt important, meditació, resistència cultural, i neix també d'un apagament general on doncs, tothom saqueja equips de música, el qual doncs, això els hi pot fer el Ghetto arribar i dir aquest missatge a través, sobretot, a la música, molt important, és el medi, d'acord? És l'aigua, és l'aire, el qual doncs, transporta doncs, les partícules, el qual doncs, ja és convertit en ciment, dolor convertit en ritme, doncs continu, no? I això doncs, ha estat doncs, la cara bé fins a aquest punt, però entrem doncs amb algo que crec que és la reflexió, que no estem entrant en una nova era, no, tecnològicament, sinó que estem entrant en una nova guerra per la realitat al final, no? El futur no serà decidit només per màquines, governs o mercats, serà decidit per qui controli la percepció, la identitat i la confiança, eh? Durant segles la humanitat va construir el món sobre matèria, eh? Ara la construirà sobre dades, símbols, algoritmes i narratives, lo qual, doncs, la nova moneda no serà només el diner, serà l'atenció, la credibilitat, la presència, la capacitat d'existir de forma verificable dins d'un oceà de simulacions. Veurem néixer avatars més influents que persones reals, veurem intel·ligències artificials capaces de seduir, manipular i consolar, veurem imperis construïts sense cossos físics i veurem éssers humans confonent el reflex amb l'origen, el qual doncs, la realitat doncs, deixarà de ser un lloc estable, no? Serà editable més aviat. Quan les imatges doncs, mentiran, les veus mentiran, els records podran ser alterats i la identitat es convertirà en un territori en disputa. Per això, el valor superem el del futur de l'autenticitat, algo molt important avui, a la qual tenim el poder, allò que allò imperfecte, allò humà, allò viscut, allò que encara no conserva l'ànima, quan tot pugui ser generat artificialment, el gest real es convertirà en sagrat. El futur no separarà tecnologia i espiritualitat, les fusionarà. Existiran noves religions digitals, nous rituals algorítmics, nous temples construïts amb llum, codi i desig, però també apareixeran nous profetes falsos, nous mercaders de consciència, nous sistemes capaços de colonitzar emocionalment la ment humana. La gran pregunta no serà què podem crear, la gran pregunta segurament serà què ens continuarà fent humans quan tot pugui ser replicat. Potser el futur pertanyerà als qui sàpiguen unir art i sistema, símbol i estratègia, ànima i infraestructura, cos i dada, memòria i transformació. Potser les marques ja no seran empreses, seran mites vius. Potser les comunitats ja no es construiran per territori, sinó per freqüència. I potser enmig d'aquest univers saturat d'intel·ligència sintètica, el veritable luxe serà una cosa extremadament antiga. Una veu honesta, una mirada real, un símbol amb història i una presència impossible de falsificar. Molt bona nit a tothom. Això ha sigut la cara bé roots. No oblideu sintonitzar la setmana que ve per més xitxota i teca de la bona des de la cara bé de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Sebas.
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, un plaer sempre. Ets un gran... Molt de flow, Raïm, que porten aquest flow, vam surfejant fins a la ràdio. Doncs això ha sigut la cara bé, Roots, a Ràdio Castelldefels. Good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: És una de les favorites. La pel·lícula de Sorogoyen parla d'un pare absent que vol recuperar la seva filla anys després d'abandonar-la i per això li ofereix el paper protagonista en la seva pròxima pel·lícula com a director. Té dues escenes antològiques, la inicial, on els dos intèrprets brillen gràcies a la improvisació, i una altra del rodatge on Bardem exemplifica certes conductes que, afortunadament, diu que es veuen cada cop menys en el món del cinema.
1: Bueno, el cine es una sociedad muy poco democrática. Un señor que da órdenes y los demás que siguen órdenes. Y eso da... puede dar muchas equivocaciones y mucho abuso de poder. Algunas cosas he visto, no hasta el nivel que se cuenta en la película, pero sí situaciones, bueno, pues desagradables de directores y actores también, o productores que crean un ambiente difícil. También me incluyo yo, yo también he tenido momentos donde me he puesto muy cabrón porque me he puesto nervioso, porque he estado enfadado, porque tengo un mal día. Creo que fui consciente y pedí perdón después.
0: Victoria Luengo, que la setmana vinent també presentarà Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, a competició, diu que aquest film de Sorogoyen li ha canviat la vida i és conscient que ser aquí, a Canes, amb ella, també pot ser un punt d'inflexió a la seva carrera, tot i que intenta no viure-ho d'aquesta manera.

0: Oques Grasses, Musca, Maria Jaume o The Tyets han fet ballar el públic de la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm. Han omplert el parc del fòrum amb 30.000 persones, segons l'organització. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar, i ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh, yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa, amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han patat. Maria Jaume, Ginestà, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tyets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La nit dels museus omple de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes fins a la matinada. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de tecno medieval de Grego Tecno, que ha fet vibrar la sala oval del Manac amb la seva barreja de cant gregorià i bases electròniques. En aquest sentit, la directora de museus de l'ICUB, Montse Torres, ha explicat que enguany han volgut posar el focus a programar per al públic més jove.
4: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta nova edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Bertino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. I un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. A més, la iniciativa s'ha estès a ciutats com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, a Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí. Com cada any, amb motiu del Dia Internacional dels Museus, el Departament de Cultura ha publicat els principals indicadors del sistema museístic català corresponents al 2025. Segons les dades de l'Observatori de Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya, els 239 museus registrats i col·leccions analitzats van rebre 20 milions de visitants.
3: Trescat Info. Trescat Info.
5: Que é certo, que é errado. Que tá bom, que tá mal. Que é justo, que é injusto.
6: Não, é pois enchanta.
7: I don't think anybody has so extensive coverage as I have.
0: Sentim el tràiler del documental Amazomania, que ha guanyat el premi a la millor pel·lícula del Docs Barcelona el 2026. El festival tanca amb 12.300 assistents, una trentena de sessions amb les entrades exaurides i un 70% d'ocupació a les sales. La producció catalana The Travelers, una pel·lícula que acompanya un grup de migrants a la frontera entre el Marroc i Espanya, ha estat guardonada amb el premi a la millor pel·lícula catalana. I la menció especial ha estat per a Bèstia, un retrat de tres caçadors de la Catalunya interior que reflexiona sobre la masculinitat rural. El premi del jurat, d'altra banda, ha estat per a Atlas de la Desaparición, una investigació documental sobre les persones desaparegudes traslladades al Vall Valle de los Caídos. El festival ha projectat 57 produccions en espais de la ciutat, com els cinemes Renoir, l'Aribau, el Fenòmena, l'Espai Texas o la Filmoteca. Els Docs Barcelona celebrarà el seu 30è aniversari del 29 d'abril al 9 de maig del 2027.
3: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons

0: Floyd contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja figuren 12 copes. Encara en futbol, a la primera divisió, l'Espanyol i el Girona continuen lluitant per la permanència a falta de dues jornades. Aquest diumenge els blanquiblaus visiten el camp de l'Osasuna, un rival complicat, com diu el tècnic Manolo González.
1: Osasuna crec que és un club a nivell de funcionament exemplar, sempre ho he dit, que és un club que ha sabut créixer a poc, de manera exponencial, mantenint jugadors importants, millorant l'equip cada any una mica més, que està competint a molt bon nivell, que mai és un equip que es deixa, pot perdre partits, però si tu analitzes l'Osasuna és un equip que sempre fins al final està dins dels partits. Llavors, a partir d'aquí és un partit complicat demà.
0: Per la seva banda, el Girona visita el camp de l'Atlètic de Madrid. Mitchell tindrà la baixa d'Abel Ruiz, però recupera a Van de Beek.
2: Un partit molt important per nosaltres, de necessitat, de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però nosaltres molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els tres punts i és un partit, una final. Hem de fer les coses de la millor manera.
0: Robert Lewandowski confirma que deixarà el Barça a final de temporada. El davanter polonès ho ha anunciat amb un vídeo a les xarxes socials.
3: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the mission is complete.
0: Lewandowski, de 37 anys, i diu que després de 4 temporades com a blaugrana arriba l'hora de buscar nous reptes. El polonès, que acaba contracte, ha fet 119 gols en 191 partits i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic del Barça, Hansi Flick, diu que ha estat un privilegi treballar amb Lewandowski i ha confirmat que van tenir una conversa per decidir el seu futur.
4: La conversa amb ell va ser bona. Vam parlar d'això i es va acomiadar de l'equip. Ell ha viscut una gran etapa aquí a Barcelona. He treballat amb ell 4 anys i els títols que he guanyat els he guanyat amb ell. Per mi, treballar amb ell ha estat un privilegi. És un professional. Sempre dona el millor pel seu cos, per estar al nivell més alt. És un exemple perfecte pels jugadors joves. Agraeixo molt haver treballat amb ell, és una persona fantàstica i també un grandíssim jugador que encara està a un alt nivell.
0: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició aquest diumenge al Barça-Betis al Camp Nou. De Jong i Rashford han estat les principals absències a l'entrenament. A la primera ref, Nàstic 2, Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, per la seva banda i malgrat la derrota, es manté en la cinquena posició en la zona de play-off descens i també depenen de si mateixos per classificar-se a l'última jornada. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió perquè l'Aldenc ha derrotat a l'Atlètic de Madrid B, aconseguint matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Encara en futbol, el Racing de Santander és nou equip de la primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra les Palmes. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat a la primera eliminatòria del play-off d'ascens contra l'Ourense després de perdre per 2-1 en terres gallegues i de l'empat a 0 del partit d'anada.
5: 3CAT Info.
0: En futbol internacional, el Manchester City de Pep Guardiola s'ha endut la FA Cup després de guanyar el Chelsea a la final a Wembley per 1-0. És la tercera FA Cup per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en la seva totalitat com a entrenador.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi l'han completat Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint a Catalunya. Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi. Aquest diumenge, les curses llargues a partir de 9:45 del matí a Catalunya Ràdio i a TV3. Encara motor, Toni Bou ha començat amb bon peu al Mundial de Trial a l'aire lliure al Japó, al complex de Motegi. El pilot català s'ha imposat a la primera jornada, guanyant la primera cursa i després a la superfinal en un frec a frec amb Jaime Busto, a qui ha superat per temps perquè el marcador ha acabat amb empat. Aquest diumenge es disputen la segona jornada.
5: 3CAT Info.
0: En waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina que jugarà a mitjans de juny a Malta. El Sant Andreu ha derrotat el Buliameni grec i el Mataró a la Roma. El Sabadell, en canvi, ha caigut eliminat després de perdre

0: contra l'Olympiacos. Encara en waterpolo, a l'Eurocup femenina hi haurà dos finalistes catalans, el Catalunya, que s'ha desfet del Zuglo, i del Barceloneta, que ha derrotat el Trieste. En ciclisme, victòria de l'equatorià Jonathan Narváez a la 8a etapa del Giro d'Itàlia. I en tennis, el Masters 1000 de Roma, aquest diumenge es disputa la final masculina entre el Jannik Sinner i el noruec Casper Ruud.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 17 de maig del 2026. Ara ja ens sembla la prehistòria, però el desembre del 2018, els que estàvem asseguts davant del televisor, seguint el recompte de les eleccions andaluses, encara recordem l'esglai de veure com Vox entrava al Parlament amb 12 escons. Andalusia va marcar el camí del que havia de venir després, entrada fulgurant de l'extrema dreta al Congrés i després també presència normalitzada als governs autonòmics del Partit Popular. Antic bastió del PSOE. Andalusia és una ara un territori de Juanma Moreno Bonilla, un baró popular que governa amb majoria absoluta, ja veurem si avui la manté, i que es contraposa en el fons i en la forma a Isabel Díaz Ayuso. Moreno Bonilla, a qui Santiago Abascal anomena Moruno Bonilla, en una exhibició digna de Torrente, juga la carta de ser el presumpte moderat dins del Partit Popular, una etiqueta que acostuma a resistir malament al pas del temps, especialment quan s'acaba posant un peu a Madrid. De moment, això sí, li serveix per governar la comunitat autònoma més poblada de l'Estat i per tenir totes les cartes per imposar-se a María Jesús Montero, l'enèsima ministra de Pedro Sánchez que s'estavella a les urnes. A Sánchez, recordem-ho, només una aposta ministerial li ha sortit bé: moure Salvador Illa en direcció a Catalunya. El president de la Generalitat, un cop passin les eleccions andaluses, podrà accelerar amb Esquerra els pressupostos de la Generalitat pel 2026, que pràcticament li serviran per tenir gasolina fins al final de la legislatura. Si tot li va bé, Illa podrà ser el primer president que n'esgota una de legislatura des de José Montilla. No tindrà majoria absoluta, com Moreno Bonilla, però amb pressupostos la vida es veu amb uns altres ulls. Perquè ara mateix està molt més de moda prorrogar-los que no pas aprovar-los. I si no, que li diguin a María Jesús Montero. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Gemma Bonet. Bon dia, Gemma.
2: Hola, bon dia.
0: Primer titular per Eurovisió. Bulgària guanya una Eurovisió atípica marcada pel boicot a Israel.
2: El certamen ha estat marcat per l'absència de 5 països, entre ells Espanya, que tampoc ha emès la final per televisió. A Viena, ciutat on s'ha fet el concurs, també hi ha hagut protestes per la presència d'Israel.
0: Les eleccions a Andalusia comencen a les 9 del matí, també són un termòmetre del lideratge de Pedro Sánchez.
2: El PP vol mantenir la majoria absoluta i evitar que Vox els condicioni al govern. Els socialistes, amb l'exministra María Jesús Montero de candidata, podrien obtenir els seus pitjors resultats a Andalusia.
0: Un tiroteig ahir a la tarda a Barcelona acaba amb un mort.
2: Va ser al passeig de la Zona Franca quan un home va disparar contra un altre per l'esquena. Els Mossos busquen l'agressor, que va fugir.
0: Al Festival de Cine de Canes, ahir a la nit es va estrenar El ser querido, una pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen amb Vicky Luengo i Javier Bardem.
2: Ja s'ha convertit en una de les favorites per endur-se la Palma d'Or i els dos protagonistes també són els candidats a premi per la interpretació.
0: El Barça guanya la Copa de la Reina i posa la directa cap a Oslo. Biel Cadilla, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. L'equip de Pere Romeu va derrotar ahir l'Atlètic de Madrid per 3-1 amb gols de Pina, Brooks i Parayuelo. És el tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa. Les blaugranes ja pensen en la final de la Champions de dissabte que ve a Oslo contra el Lió.
0: Avui Lewandowski jugarà el seu últim partit al Camp Nou.
3: Sí, el davanter polonès va anunciar ahir que deixarà el Barça final de temporada. Lewandowski, de 37 anys, s'acomiadarà avui de l'afició en el Barça Betis a 9:45. Per la seva banda, l'Espanyol i el Girona afronten dos partits importants en clau de permanència als camps de l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: I avui també ens fem ressò que Àlex Márquez guanya la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
3: El pilot de Cervera va ser ahir el més ràpid, al davant de Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. Avui les curses llargues a partir de 9:45 del matí en directe a Catalunya Ràdio i a TV3.
0: Néstor Gómez, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Què ens espera aquest diumenge?
4: Doncs un matí plenament assolellat amb algunes teranyines de núvols alts, els que ara són presents cap a les comarques de Girona, però aniran a menys. El matí serà, diríem, de sol arreu del país, amb alguna boirina a les planes interiors, especialment cap a Osona, de molt poca importància. I aquest matí, aquest ambient assolellat i tranquil del matí, contrastarà amb el que tindrem a la tarda. Una tarda més, tornaran a créixer les nuvolades al Pirineu, Prepirineu i, sobretot, a les comarques de Girona. En aquest cas, a les comarques de Girona s'esperen ruixats, que podrien ser locals intensos. També veurem créixer alguns núvols al perlitoral i sobretot al massís dels Ports, on també s'esperen alguns ruixats. Aquest matí, amb unes temperatures que ja han pujat clarament respecte al fred matinal d'ahir, ara mateix 5 graus, temperatura fresca però no tan freda com la d'ahir a Vilanova de Segrià, i a Cabrils 12 graus. Avui les màximes podran tocar la xifra dels 24-25 graus cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: Avui, el Suplement...
0: Avui al suplement tertúlia amb Carles Monguilot, Oriol Marc i Núria Oriols. A Sevilla hi tenim la Paula Brujats. La setmana tràgica del Lion Sindreu i el Toni Rodon. Avui també es veu que hi volen dir la seva sobre un tal Florentino Pérez. En un diumenge on al suplement rebrem la família Puigverd Puigdevall, el matrimoni i les tres filles que, des de fa anys, estan al capdavant del restaurant Les Cols a la Garrotxa, un dels millors restaurants de Catalunya. Avui, junts per primera vegada en un estudi de ràdio, la mare, la Fina Puigdevall, l'ànima del projecte, el pare, Manel Puigverd, la filosofia, i les tres filles, Martina Puigverd, Carlota Puigverd i Clara Puigverd, cap de cuina, cap de pastisseria i cap de sala, avui una nissaga marcada pel bon gust dels fogons. A les 11, Marina Laminos, el seu Malalts de Ràdio, recupera l'entrevista que Antoni Bassa es va fer a Johan Cruyff l'any 1995 a Catalunya Ràdio, tot això en un diumenge en què l'endemà d'Eurovisió, a l'eclipsi del suplement, ens visita Tinet Rovira. Entre altres coses, li preguntarem per la seva nit més memorable. I acabarem amb el Demà ho deixo, el Roger Masdeu, que ara vam posant les cançons, el dia que també ens visita Eloi Vila, un periodista que fa un programa de cine a TV3. Quanta guerra! Mig quart de vuit.
1: L'informatiu del suplement.
0: Bulgària guanya per primera vegada i contra tot pronòstic Eurovisió en una edició atípica marcada pel boicot a Israel, que ha quedat en segona posició. La cantant búlgara Dara s'ha imposat amb aquesta peça, Bangaranga. Bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Ja en tindríem prou. Fa 3 anys que Bulgària, el país més pobre d'Europa, no participava a Eurovisió precisament per problemes econòmics, però el certamen també ha estat marcat per l'absència de 5 països, entre ells Espanya, que tampoc ha emès la final per televisió. Ahir a la nit, Televisió Espanyola va emetre un missatge en pantalla per demanar pau i justícia per Palestina.
2: És el que també van reclamar diverses manifestacions arreu d'Europa, com ara la de Viena, on s'ha celebrat el concurs. Una final d'Eurovisió que ha tingut la participació i les audiències més baixes dels últims anys. Finalment, Israel ha aconseguit la segona posició gràcies al vot del públic, enmig de la polèmica campanya del govern israelià per incentivar de manera fraudulenta el televot. Fa una hora, en un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa israelià ha carregat directament contra Pedro Sánchez per, literalment, la campanya de difamació, diu, contra Israel.
0: Ho ha seguit tot plegat des de Tel Aviv el nostre corresponsal, el Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
5: Bon dia. El seguiment d'Eurovisió a Tel Aviv va estar marcat per dos corrents. L'Elias representa els que van centrar-se en obviar el boicot i passar-s'ho bé.
6: Volen participar-hi. Això és molt gran a Israel. És un esdeveniment molt gran. Així que no volen renunciar-hi, així com així.
5: L'Adi, en canvi, representa la tristesa que sentien els eurofans autèntics.
7: Quan un país marxa, ens sap greu, perquè volem que el màxim nombre de països possible participin a la celebració que tots estimem. Però Espanya és el país que més trobem a faltar. Crec que puc dir això en nom de tots els fans.
5: La quasi victòria de Noam Betan va omplir d'orgull els presents i els va refermar en allò que creuen tots, que el boicot no té cap mena de sentit.
0: Coincidint amb la final d'Eurovisió, milers de persones es van manifestar ahir a Londres a favor de la causa palestina, una mobilització que va coincidir amb una altra protesta de signe totalment contrari convocada per l'extrema dreta. Aquesta manifestació, marcada per discursos d'odi i missatges d'islamofòbia, es va acabar amb una trentena de detinguts, fortes mesures que, de seguretat, van impedir que les dues protestes es trobessin. Des de Londres ho va seguir el Quim Olivares. Quim, bon dia.
8: Hola, bon dia. Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar el desplaçament massiu de palestins el 1948 durant la fundació de l'estat d'Israel. Enguany, aquesta manifestació ha coincidit amb una altra anti-islam convocada per l'extrema dreta. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
8: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial estricte que ha fet de mur de separació, ha garantit la seguretat. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació londinenca anti-islam.
10: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut, i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida, i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de noves.
8: Les autoritats han prohibit l'entrada al país d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: A casa nostra, a Barcelona, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir la tarda en una manifestació de suport a Palestina. La marxa també va servir per recordar el dia de la Nakba.
2: Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants van reclamar l'alliberament del poble palestí i van clamar contra el genocidi al país que presideix Benjamin Netanyahu.
11: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar al costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
2: Els manifestants van tornar a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel.
0: D'aquí menys de dues hores, a les 9 del matí, obren els col·legis electorals d'Andalusia, on el Partit Popular i el PSOE ho fien tot a la mobilització per aconseguir el seu objectiu. Els populars volen mantenir la majoria absoluta i evitar que Vox els condicioni al govern. Els socialistes, amb l'exministra María Jesús Montero, de candidata, s'enfronten a una patacada històrica que pot debilitar encara més Pedro Sánchez. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixats, bon dia.
12: Què tal? Bon dia. El PP ho té tot de cara, guanyarà les eleccions i l'únic dubte és si aconseguirà els 55 diputats de la majoria absoluta o tenir via lliure durant 4 anys més o dependre de Vox i, per tant, haver de cedir. Dos escenaris ben diferents per a Juanma Moreno Bonilla, que durant la campanya ha fet sang contra el líder de Vox.
13: No es suficiente ganar las elecciones. Necesitamos matrícula d'honor. Que no estemos al albur del capricho de una decisión de una sola persona que no es andaluz.
12: Si el PP aspira a governar en solitari, María Jesús Montero té la missió de fer reviure el PSOE andalús, pinta negra per als socialistes i evitar el pitjor resultat de la història al territori on van governar durant quasi 40 anys. Dependrà de si es mobilitzen els seus.
14: Que este pueblo no se resigna, se levanta, se pone de pie y acude a votar para defender lo suyo.
12: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo seguiran de ben a prop el resultat d'avui. Sánchez posa a prova la seva debilitat i Feijóo els pactes previs amb l'extrema dreta. Aquí Vox té per objectiu fer descarrilar la majoria absoluta del PP i poder collar-los en una altra comunitat.
0: Gràcies, Paula. Avui la Paula, que se suma a la tertúlia del suplement amb l'Oriol Marc, la Núria Orriols i el Carles Monguilot. Mentrestant, a Catalunya, setmana decisiva pel govern per tancar l'acord de pressupostos que ja podria estar encarrilat per aprovar-los aquest mes de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha estat pendent d'aquestes negociacions des dels Estats Units. De fet, demà a la tarda els republicans tenen previst fer un Consell Nacional per valorar un possible pacte amb el PSC. Enviat especial a Califòrnia, Albert Prat.
15: Què tal? Bon dia. Sí, a Salvador Illa li espera una setmana maratoniana, tot i que els metges, per cert, encara no el deixen sortir a córrer. Durant tota la gira aquí per San Francisco i Los Ángeles, els periodistes li han preguntat pels pressupostos, pel dret i del revés. Però no hi ha hagut manera. El president s'ha mossegat la llengua per no fer descarrilar els últims serrells d'aquest acord que ha estat supervisant amb el telèfon a l'orella durant tota la setmana des de Califòrnia. El PSC ha cedit el protagonisme del pacte Esquerra i fons del govern, aquest cop sí, són més optimistes que de cara a demà el Consell Nacional dels Republicans donarà llum verda als primers pressupostos d'Illa i molt probablement els únics de la legislatura.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa una memòria en ple carrer al districte de Sants-Montjuïc. Els fets van passar ahir a quarts de vuit del vespre al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, a prop del passeig de la Zona Franca.
2: Els Mossos van rebre diversos avisos que alertaven d'una persona greument ferida i, segons diferents testimonis, l'autor dels trets va marxar caminant pel carrer en direcció a la Gran Via. Fins al lloc dels fets s'hi van traslladar diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, Mossos i Guàrdia Urbana, que quan van arribar ja van constatar que la persona era morta. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets i la investigació està sota el secret de les actuacions. És el tercer tiroteig al carrer en les últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril passat un home va morir al districte de Sant Martí i el 25 d'abril un altre home va quedar ferit greu al barri de Sants.
0: Encara en la crònica de successos s'investiga com a possible crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el fill de la parella en un habitatge de la caserna del municipi de Dolores, a la comarca alacantina del Baix Segura.
2: Segons les primeres hipòtesis, la gent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Ahir es van localitzar els tres cadàvers. L'home treballava de guàrdia civil, tenia 55 anys, la seva dona 51 i el fill 24. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: El Parc Hospitalari Martí Julià de Salt, el gironès, ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjament sexual.
2: Segons ha passat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. El centre va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus i es va acordar l'acomiadament d'aquest professional. Les víctimes relaten comentaris de contingut sexual, però també episodis d'intimidació, i denuncien que hi ha més assetjadors en aquest centre. Tot i l'acomiadament, algunes de les treballadores lamenten que les mesures, diu, són insuficients.
0: Un quart de vuit del matí. Ara ens situem a la ciutat italiana de Mòdena, al nord del país, perquè vuit persones han quedat ferides, quatre d'elles de gravetat, després que un conductor atropellés ahir una desena de persones al centre de la ciutat.
2: El vehicle circulava a gran velocitat i després d'embestir els vianants que passejaven, es va acabar estavellant contra una botiga. La policia va poder detenir el conductor del cotxe, un home de 31 anys, que va ser reduït d'entrada per un grup de persones. L'home duia un ganivet i en va apunyalar una. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mezzetti, va agrair la participació ciutadana.
16: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. Han demostrat valentia i un gran sentit cívic, per la qual cosa els dono les gràcies.
2: Un testimoni va relatar a la televisió que el conductor semblava que estava sota els efectes de l'alcohol o les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o si va ser un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremament seriosos i ha enviat un missatge de suport a les víctimes i les seves famílies.
0: Atenció, perquè l'Àfrica està en alerta per un brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha declarat aquest brot d'emergència sanitària internacional al segon nivell d'alerta més alt, tot i que no compleix els criteris d'emergència pandèmica.
2: El brot ja ha deixat gairebé 90 morts i uns 250 casos sospitosos. L'OMS ha informat que ara mateix hi ha 8 casos del virus confirmats per laboratori i recomana que els casos sospitosos s'aïllin. Es tracta de la soca Bundi Bogio, una de les tres variants del virus, i per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades. Segons Metges Sense Fronteres, aquesta soca del virus té una taxa de letalitat que ronda entre el 25 i el 40%. Ara mateix, aquest brot d'Ebola afecta especialment la República Democràtica del Congo, d'on són la gran majoria dels morts fins ara. Recordem que aquest país ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer d'aquesta malaltia, que va deixar gairebé 2.300 morts. El virus de l'Ebola ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans durant els darrers 50 anys.
0: La visita del Papa a la presó de Brians durarà 20 minuts i es farà a la sala d'actes del centre penitenciari. Quan arribi a la sala, un grup d'interns, tant homes com dones, celebraran el pontífex amb una cançó. Són detalls de la visita papal que ha donat mossèn Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària a Brians, al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio.
2: Després de la cançó de benvinguda, dues internes donaran el seu testimoni i està previst que el Papa també els adreci a tots unes paraules. El pare Jesús Bel ha explicat al programa Paraules de Vida que tots els interns estan entusiasmats amb la visita papal.
17: Enseguida se empezó a notar un ambiente de alegría. Estamos en el corazón del Papa. El Papa ha pensado en nosotros. Le importamos al Papa y viene a vernos. O sea, la sorpresa le lleva a esa admiración, a esa gratitud, no solo de los que vienen a misa, sino de personas que tienen otras religiones o que no creen o lo que sea, ¿no?
2: El pare Jesús Bel fa 10 anys que és capellà a Brians i està al capdavant de la pastoral penitenciària de la diòcesi de Sant Feliu, de la qual també formen part dos capellans més i un grup de voluntaris.
0: Ara anem al cine.
18: És una història de traición, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gente que no puede mirarse los ojos.
0: Aquesta és l'escena inicial del Ser Queridos, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, de què tothom parla al Festival de Cine de Cannes. Es va presentar ahir al vespre i ja s'ha convertit en una de les favorites per endur-se la Palma d'Or, o com a mínim, entrar al palmarès. Els protagonistes són Javier Bardem i Victoria Luengo. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga, bon dia.
19: Bon dia. Javier Bardem ha acaparat tots els focus en la presentació del film i ja és un dels favorits al Premi al millor actor. Victoria Luengo no es queda enrere, ha aconseguit també la millor interpretació de la seva carrera. Aquí són pare i filla, enemistats des que ell la va abandonar a ella i a la seva mare per buscar fortuna als Estats Units com a cineasta. Ara, després d'aconseguir alguns Oscars, vol recuperar-la i per això li proposa ser la protagonista del seu pròxim film. És una pel·lícula que parla també dels abusos de poder en el món del cinema que, segons Bardem, cada cop són més puntuals. Pel que fa a l'actriu mallorquina formada a Barcelona, ens ha dit que està feliç, emocionada i sense pensar que això que està vivint pot ser un punt d'inflexió professional i personal.
20: Potser és una protecció, eh? No tinc la pàtina sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. La pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
19: Bardem també ha assegurat que no té constància que l'estiguin cancel·lant per les seves proclames palestines, però això sí, considera que qui tenint l'opció de fer-ho no es posiciona és un covard.
0: Cine, la música, o Cas Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume o els tiets convoquen unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat a la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. Ho ha seguit des de Barcelona el Marc Ruiz.
21: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm. Hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses, que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar, i molt, quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro, que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola, a mig camí entre el gospel, el reggae i el pop, o el funky, com Està Guai. A Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari, i és que gairebé no li calia cantar, i ja li feien la feina des de la pista.
22: Oh yeah, Barcelona!
21: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa, amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2, amb cançons com Valentina, Septiembre o Rezo per nosaltres, que ho han petat. Maria Jaume, Ginestà, Mushka, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tiets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
0: La nit dels museus ha omplert de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes. Una de les propostes que ha generat més expectació ha estat el concert de Grego Tecno a la Sala Oval del Manac, amb la seva barreja de cant gregorià i basses electròniques, vol atraure el públic jove.
2: És el que explicava la directora de Museus de l'ICUB, Montse Torres.
23: Enguany hem fet, efectivament, una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
2: En aquesta edició s'han incorporat equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc o la Fabra i Coats. Un altre dels protagonistes ha estat el Monestir de Pedralbes, que enguany celebra 700 anys d'història. La iniciativa s'ha estès a ciutats també com Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs.
1: L'informatiu del suplement.
24: Avui el tot gira dia gran. Avui MotoGP i Lliga.
1: Atenció! Obrim a la una del migdia des del circuit Barcelona-Catalunya.
24: A partir de les dues, la transmissió de 3CAT de la cursa de MotoGP de casa, amb Damià Aguilar.
25: Si vols gas a fons, connecta amb el Tot Gira.
24: I després... Viu l'emoció de la penúltima jornada de Lliga.
1: A les 7, transmissió conjunta de l'Atlètic de Madrid-Girona i l'Osasuna Espanyol, i connectats a tots els partits amb rivals directes.
25: L'emoció i l'atenció de les últimes jornades en un carrusel especial al Tot Gira.
24: També seguirem l'etapa del Giro, la Lliga ACB de bàsquet i la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
1: Marató de motos i futbol al Tot Gira.
24: Avui, des de la una del migdia fins a les 10 del vespre, amb David Clopés.
1: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
26: L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
1: Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
27: Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
1: I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
27: Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
26: El Programa Mundial d'Aliments és dedicat a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
1: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. El Barça de Pere Romeu continua fent història.
28: Mapi fa la centrada, xiula la Rivera. El Barça és campió de Copa. Barça 3, Atlètic de Madrid 1. Continua el domini a les portes de la final d'Oslo.
0: Així una rapa al Ramon Salmurri, la TDG de Catalunya Ràdio. Les blaugranes van guanyar ahir al vespre la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid. I el Cadilla, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Roger.
0: Ja fixen la mirada en aquesta final de la Champions de dissabte que ve.
3: Sí, les de Pere Romeu van encarrilar la final a la primera meitat. Els tres gols blaugranes, obra de Pina, Brooks i Parayuelo, van arribar a la primera meitat. A la segona, les matalasseres van retallar distàncies, però en cap moment van fer perillar la victòria del Barça. El tècnic Pere Romeu es mostrava complagut en declaracions a TV3.
4: Bé, molt content, crec que hem fet una primera part molt bona, un inici de segona part molt bo, després elles amb el gol ens han vingut a buscar, ens han apretat, no hem patit en excés perquè apenas ens han generat ocasions de gol, però bé, satisfet amb el total del partit.
3: És el tercer títol de la temporada per les blaugranes, després de la Lliga i la Supercopa, i a les portes de la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo contra el Lió. El Barça guanya el títol per tercer any consecutiu i amplia encara més un palmarès en què ja hi figuren 12 copes. Mentrestant, Robert Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou.
5: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on. I leave with the feeling that the missions...
3: El davanter polonès va publicar ahir aquest vídeo a les xarxes socials per anunciar que no renovarà amb el Barça a final de temporada. Lewandowski, de 37 anys, ha fet 119 gols en 191 partits amb el club blaugrana i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. El tècnic Hansi Flick diu que encara no tenen clar qui serà el nou la temporada que ve.
6: We have time, so it's now not the end of the season, and I think also he deserves.
7: Tenim temps, la temporada encara no s'ha acabat. Mereix que l'afició es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, perquè s'ho mereix. La temporada que ve, no sé què passarà, ja ho veurem. Estem mirant el mercat, però res està fet. Tenim temps.
6: Still not done, and we have time.
3: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició al Barça-Betis d'aquest vespre al Camp Nou. El partit és a 9:45 i el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. La resta de la jornada és unificada. A les 7, l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona al de l'Atlètic de Madrid, mentre que el Madrid jugarà el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla. José Mourinho, per cert, ha confirmat contactes del seu agent amb el club blanc i diu que la setmana que ve decidirà el seu futur.
8: Es verdad que yo no he hablado con presidente Florentino. Es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura del Real Madrid. Todo esto es verdad, pero ninguno de nosotros es estúpido y obviamente que entre el club y Jorge que hay contactos, que próxima semana debo decidir mi futuro y el futuro del Benfica, que más importante que el mío.
3: Per acabar amb el futbol, a la primera ref, Nàstic 2 a Europa 1. Amb aquesta victòria, l'equip tarragoní depèn de si mateix a l'última jornada per mirar de salvar la categoria. L'Europa, de la seva banda, tot i la derrota, es manté en cinquena posició en zona de play-off descens i també depèn d'ell mateix. El Sabadell, en canvi, ha perdut contra l'Antequera per 0-1 i ja no podrà pujar de manera directa a la segona divisió. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat del play-off descens contra l'Ourense en perdre per 2-1 a Terres Gallegues després de l'empat a 0 de l'anada. I el Racing de Santander és nou equip de primera divisió després de derrotar el Valladolid per 4-1 i de la derrota de l'Almeria per 1-2 contra Les Palmes. Parlem ara de motor. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El podi el van completar Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria del pilot de Cervera en una cursa sprint al Gran Premi de Catalunya.
9: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil. Aquí patim una mica més, sobretot, com he dit, amb temperatures i el feeling de davant. Però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem algo i sé que estarem a la batalla.
3: Amb aquesta victòria d'ahir, ara Àlex Márquez queda a 62 punts de Marco Bezzecchi, que és el líder del Mundial i que ha quedat fora dels punts en aquesta cursa d'ahir al Gran Premi de Catalunya. Avui, a partir de 9:45, d'aquí a un parell d'hores, començaran les curses llargues de Moto2, Moto3 i MotoGP. Les podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio i també per TV3. I acabarem parlant de waterpolo perquè el Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que es disputarà a mitjans de juny a l'illa de Malta. El Sant Andreu, de la seva banda, va remuntar ahir un 10-6 en contra a la piscina del Butllemeni grec.

0: Galileu, opció B, Newton, opció C, Einstein, opció D, Carl Sagan. Quin gran científic, admirador d'Arquimedes, va explicar realment el mètode que va emprar Arquimedes per resoldre l'enigma de la corona i adonar-se'n que era una corona falsa? Qui pots descartar, potser?
1: Einstein i Carl Sagan, fora.
0: Fora.
1: Per edat.
0: Per edat, val.
1: Val. I jo et diria que Newton també, fora. O sigui, Galileu deu ser el més veterà, no?
0: Ah, sí, però per poc, eh? Newton tampoc li va, sí? Perquè tots dos són del segle XVII.
1: Doncs jo et dic Galileu, va.
0: Molt bé, super. Galileu era un gran admirador d'Arquimedes i va dir em sembla que el tema de la banyera sí, però no va ser submergint, només submergint un objecte a la corona com ho va fer, sinó ho va fer en una balança, en els dos braços de la balança, submergits els dos dins de dos recipients, etc, etc, etc.
1: Quan els ratpenats emeten sons per tenir un mapa mental del seu entorn, com més alta és la freqüència que fan servir, més detallat és el mapa que obtenen. Sí. Veritat o mentida?
0: A veure, això és. En funció de la freqüència, això és, de la freqüència que emeten, poden o bé obtenir un mapa més detallat, menys detallat, o no ho sabem. I llavors les opcions que et dono és la freqüència no hi té cap efecte, no hi juga res. La B, mentida. No és veritat que si emeten a més freqüència tinguin un mapa més detallat. L'opció C és veritat, vol dir que si emeten a més freqüència tenen més detall del seu entorn. I l'opció D és, atenció, els ratpenats no poden modificar la freqüència en què emeten. No poden modificar-la.
1: A veure, de ratpenats en vam estar parlant un capítol sencer.
0: Sí.
1: I era fascinant com aconseguien comunicar-se a través d'aquest canvi de freqüència, per tant.
0: Molt bé, Roger. Per tant,
1: jo crec que ha de ser veritat.
0: Super, molt bé. I és això, com més freqüència emets, més detall tens del teu entorn.
1: Anem prou bé, ja.
0: Molt
1: hem
0: bé.
1: Començat
0: quan
1: la remuntada. 5 de 7.
0: No,
1: 5 de 7. No, aquell ja me l'arresto, 5 de 7.
0: Vale.
1: Sí. Quina agència espacial va aconseguir portar a la Terra mostres de l'asteroide
0: Ryugu, aquest que dèiem que hem descobert les bases nitrogenades allà? Opció A, l'americana, és a dir, la NASA. Opció B, l'europea, és a dir, l'ESA. Opció C, la japonesa. Opció D, la xinesa. Quina agència espacial va aconseguir dur a la Terra mostres de l'asteroide Ryugu que va capturar en una maniobra espectacular?
1: Bé, és que me'n recordo. Si no m'ho haguessis explicat, me'n recordaria.
0: Evidentment, d'això es tracta.
1: T'hagués dit la xinesa, segurament. Però no va ser la xinesa, van ser els japonesos.
0: Molt bé, molt bé. Clar, d'això es tracta, Roger, que els nostres oients puguin aprendre a partir d'escoltar
1: els episodis. Del que no me'n recordo mai és com es pronuncia...
0: Ryugu.
1: Ryugu.
0: És molt fàcil, com una I, Ryugu.
1: I Arquimedes tampoc.
0: Arquimedes costa més.
1: Segons el consens majoritari, quina mena de factors històrics haurien causat la gran pèrdua de llinatges que s'observa al cromosoma Y dels homes?
0: No et costa pronunciar llinatge?
1: Llinatges.
0: A mi em costa la tira.
1: És
0: la
1: pitjor que Lluís Llach.
0: Buah, aquest em costa molt. Però no per la lli, sinó pel que ve després. Li poso una nyi. Llinatges. Vale. Mira, canvi climàtic, les guerres, altes dosis de radiació o raons d'estructura social? Quin, segons el consens majoritari, quina mena de factors haurien causat la poca diversitat que s'observa avui en el cromosoma Y masculí?
1: En vam parlar la setmana passada.
0: Sí, canvi climàtic, guerres, altes dosis de radiació o raons d'estructura social?
1: Radiació descartat.
0: Val?
1: El canvi climàtic, aquella època no estaven gaire preocupats.
0: No.
1: Sí que és veritat que les guerres és quan es començaven a barallar tota aquesta gent i això segurament també va provocar algun canvi, no?
0: Sí.
1: I l'estructura social, m'explicaves que és tota aquella època en què alguns van començar a ser nòmades, d'altres més sedentaris, no?
0: Sí.
1: Els poblats van aparèixer.
0: Sí.
1: Per tant, una estructura social diferent. Però també hi havia baralles.
0: Sempre n'hi ha hagut a la nostra història.
1: Jo sempre he estat un guerrer.
0: Sí. No, fotis.
1: No, me l'han donat per bona i no era bona.
0: No, a veure, els de la peixera, no. És molt dolenta, però molt dolenta. No sé si t'havia restat aquesta.
1: No era culpa de les guerres.
0: No, creiem que majoritàriament no, tot i que el nostre passat sempre ha estat violent, però el nostre present també ho és. Raons d'estructura social, si ho havies explicat molt bé, deies, passem de nòmades a ser sedentaris, creem poblats, inventem l'agricultura, segurament també inventem el llenguatge. Això ens modifica la manera com vivien els nostres avantpassats i, per moltes raons, que ara ho faríem molt llarg, recupereu l'episodi anterior, vàrem explicar que aquesta era la raó principal per la pèrdua de diversitat genètica del cromosoma Y masculí.
1: Anem a per la desena pregunta, només unes cartes.

0: Transit 625 avui, eh?
1: Bé, va, que pots recuperar-ho.
0: Quina és la parella de cromosomes que en els humans especifica el sexe genètic?
1: Continuem en genètica. Tenim no sé quantes parelles, perquè no ho vull dir, de cromosomes, els humans. N'hi ha una parella que especifica...
0: No, tenim 23, recordo jo.
1: Molt bé.
0: No, un moment.
1: Aquí ha passat una cosa molt especial.
0: M'ha donat per bona
1: pensada. Tal com quan encara no havia respost, perquè havies dit...
0: La pregunta quina és? Quina és la parella de cromosomes?
1: La parella dels 23, quina és la parella que especifica el sexe genètic? Pot ser la primera parella, pot ser la parella número 20, pot ser l'última, és a dir, la 23, o pot ser la 10?
0: No ho sé. Jo sé que n'hi ha de 23, de parelles. La del gènere, no.
1: Et pots aprofitar de l'error que hem fet a Peixera i donar per...
0: O sigui,
1: és
0: la 23.
1: Clar, jo te l'hauré de donar de bona, perquè ha sonat que estava bé.
0: I per què és la 23, la del sexe?
1: Ah, no ho sé, perquè l'hem anomenat així. La 23 és la que té el cromosoma XX amb les genèticament dones i XY amb els genèticament homes.
0: Tenim un notable baixet, però bé, podem...
1: Però aquesta, a veure, aquesta t'han ajudat, jo crec que estaves conxabat.
0: No, aquesta me la dono per bona, perquè mira, la intuïció m'ha marcat 23.
1: Perquè ets el director.
0: La nova estratègia, anem a per pujar nota, la 11a i definitiva, o sigui, estem amb un notable. La nova estratègia de la NASA, que va impulsar l'exploració de la Lluna, s'anomena Ignition. Quina d'aquestes afirmacions és falsa?
1: Atenció, falsa, eh? Quina afirmació és falsa? Opció A. Els nord-americans volen tenir una base lunar permanentment habitada l'any 2030. Opció B. Volen construir a la Lluna un reactor nuclear. Opció C. Volen portar a la Lluna una factoria de Nutella. Opció D. Volen arribar-hi abans que la Xina. Quina d'aquestes opcions és falsa? I atenció, eh? Perquè vàrem tenir alguna sorpresa en directe mentre feien una videoconferència.
0: La Nutella, a mi m'agradaria que fos la Nutella. La nova estratègia de la NASA per impulsar l'exploració de la Lluna s'anomena Ignition. Quina d'aquestes afirmacions és falsa? A mi m'agradaria que la que fos veritat fos la de la Nutella, però, és a dir, que volen arribar-hi abans de la Xina, és evident
1: és
0: que Trump busca això, també.
1: Sí.
0: Volen construir la Lluna un reactor nuclear, també és una idea de Trump, això.
1: Sí.
0: Volen tenir una base lunar permanent habitada l'any 2030, també em sona.
1: També.
0: Per tant, la Nutella...
1: Sí, volen portar a la Lluna una factura de Nutella? No és, tot i que vés a saber, perquè després el públic que li van fer a la Nutella, on recordem que va aparèixer un pot de Nutella flotant mentre feien una videoconferència, de manera no planificada...
0: Allò estava preparadíssim, Joan Anton, si no
1: t'ho vols
0: creure...
1: Ara t'has convertit en un conspiranoi com el taxista.
0: Això sí, amb la Nutella sí que sóc un conspirador.
1: No.
0: Home,
1: no.
0: I tant. A veure,
1: no,
0: Joan Anton...
1: No. La NASA mai faria una cosa...
0: Ets un il·lus. Clar que era un anunci de publicitat brutal.
1: A veure, què m'has dit?
0: ets un il·lus.
1: Mira, sí, però en això no, perquè tu penses que la NASA segueix jugant la seva credibilitat fotent una cosa com aquesta amb la Nutella? No.
0: El viatge era car, s'havia de pagar d'alguna manera.
1: Sí, però no la van pagar així, Nutella no hagués... Bueno, no sé si ho hagués pogut pagar, segurament sí. Però no, això era una cosa que havien pujat amb honor del canadenc, del tripulant canadenc, que sembla que és molt aficionada a la Nutella, i era un aliment permès, perquè no genera molles, i se'ls va escapar. Has de confiar, Roger, has de confiar.
0: Joan Anton Català, un plaer, com sempre.
1: Igualment.
0: Moltes gràcies, una abraçada. Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
5: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
4: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
5: I un Rajola. Balla-ho tot, sent-ho tot.
4: El món no està fet pels romàntics. Ja disponible.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Busquem els millors concursants preparats per a superar tots els reptes més curiosos.
12: I crec que els tenim.
13: Això ho haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
11: Ara sí que ho tenim tot.
14: Influencer, el 23 de maig, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titular, Judit Pastor, bon dia.
12: Bon dia.
0: Bulgària guanya per primera vegada i per sorpresa Eurovisió.
12: En una edició molt marcada pel boicot a Israel, que ha quedat en segona posició gràcies al vot del públic i enmig de la polèmica per haver incentivat de forma fraudulenta el televot.
0: Dia d'eleccions decisives a Andalusia.
12: El PP de Juanma Moreno Bonilla aspira a repetir una majoria absoluta que impulsaria el Partit Popular de cara a les espanyoles. Els socialistes amb l'exministra María Jesús Montero s'enfronten a una patacada històrica que pot debilitar Pedro Sánchez.
0: Els pressupostos s'encarrilen i enfilen una setmana clau.
12: Demà mateix Esquerra reuneix el seu Consell Nacional per avalar l'acord, mentre els sindicats educatius pressionen perquè s'hi incloguin també les seves reivindicacions.
0: Nou tiroteig a Barcelona que deixa un home mort en ple carrer al districte de Sants Montjuïc.
12: Els fets van passar ahir a quarts de vuit del vespre, al prop del passeig de la Zona Franca. Aquest és el tercer tiroteig en un mes a la ciutat.
0: Troben morts un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el seu fill al municipi de Dolores, al Baix Segura.
12: Segons les primeres hipòtesis, la gent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. La policia ho investiga com a crim masclista.
0: L'Organització Mundial de la Salut en alerta per un nou brot d'Ebola.
12: Declara emergència de salut pública d'abast internacional el brot que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda, que hauria provocat almenys una vuitantena de morts sospitoses.
0: 30.000 persones es van concentrar ahir al Parc del Fòrum a la festa del 150è aniversari d'Estrella Damm.
12: Amb els concerts d'Oques Grasses, Love of Lesbian, Mushka, Maria Jaume i The Tyets.
0: I el Barça guanya la Copa de la Reina i posa la directa cap a Oslo.
12: L'equip de Pere Romeu derrota l'Atlètic de Madrid per 3-1. És el tercer títol de la temporada després de la Lliga i la Supercopa.
0: Al diari Ara, Marina Laminos, la mirada està posada a Andalusia, entre l'èxit i el victimisme titulen.
16: És el titular de diumenge que acompanyen d'una imatge d'una dona amb un vestit tradicional damunt d'un cavall passejant pel centre d'un carrer d'Andalusia. Un diari Ara que també es pregunta en portada d'on venen i en quins sectors treballen els immigrants. A La Vanguardia, titular en clau internacional, Ucraïna pren la iniciativa i fa un gir a la guerra amb Rússia i a sota imatge, en aquest cas, de les jugadores del Barça, ho dèiem, aixecant el títol de campiones de la Copa de la Reina. I el periòdico sobre fons blau, Bizum, arriba als comerços per competir amb les targetes. I el punt avui, il·lustració d'un cervell integrat en un dispositiu tecnològic. Acaparar memòria, la forta demanda de memòria RAM i discos durs per part dels centres de dades deixa desatesos els mercats de mòbils i ordinadors.
0: Diari El País, l'ala més moderada del PP mesura l'impuls de Vox.
16: I fotografia dels representants del cinema espanyol presents a Canes, Victoria Luen, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem, Marina Foix i Nacho Lavilla. El Mundo sobre les andaluses. Crítics amb el PSOE diuen Sánchez es prepara per ignorar un càstig insòlit a la seva candidata. A La Razón, Juanma Moreno brindant en imatge amb uns amics davant del mar i durant la jornada de reflexió titulen una majoria absoluta que depèn d'uns pocs vots. I alerta la portada de l'ABC, l'ocupa pràcticament tota una fotografia de Florentino Pérez. Llegeixo Florentino i les sospites de traïció. El president del Real Madrid no li va molestar que es publiqués que està molt cansat, sinó adonar-se que és algú del seu entorn qui ho va explicar.
0: Anys i anys per molts anys, Albert Postils, avui bufa 74 espelmes, Josep Lluís Carot Rovira.
17: Perdón, yo me llamo Josep Lluís.
18: Bueno, es que yo no entiendo catalán.
17: No, no, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular y en la otra. Y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre.
19: Llicenciat en Filologia Catalana, va ser diputat al Parlament durant més de 20 anys amb Esquerra Republicana, partit que va presidir abans de Joan Puigcercós. També va ser vicepresident del govern de la Generalitat durant el tripartit de José Montilla.
0: 28 espelmes, Patrick Guijarro.
20: No es fácil haber ganado lo que hemos ganado, haber llegado a las finales que hemos llegado.
19: La migcampista mallorquina va venir a Barcelona amb 17 anys per incorporar-se al Barça, el club on ho ha guanyat absolutament tot i del qual és peça fonamental, malgrat no ser gaire reconeguda, en els premis individuals. El cap de setmana que ve, a Oslo, podria guanyar la seva quarta Champions.
0: 35 espelmes, Íñigo Martínez.
21: He viscut un somni. Des del primer dia fins a l'últim, vestir aquesta samarreta ha estat un privilegi.
19: D'aquesta manera es va acomiadar del Barça el central basc, peça clau en la defensa avançada de Hansi Flick. El seu pas pel club va ser fugaç, es va saber posar l'afició a la butxaca gràcies al seu lideratge i ara són molt els culers, i les culers sobretot, que el troben a faltar.
0: Vida social.

0: escrit en el destí.
1: Aquests són la Ludwig Band, juntament amb Mishima, Clàudia Pasqual. Avui posen punt final al festival Ambassat de Sabadell.
2: Els d'Espolla hi estaran per presentar el seu nou disc, pel barri es comenta, a 8:45 del vespre. Els de David Caravent pujaran a l'escenari abans, a 7:45, per oferir un concert ple d'èxits. Tot plegat serà al Parc Catalunya, amb entrades per cada concert a 18 euros.
3: Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper.
1: A Barcelona, Miqui Núñez toca avui a la Sala Apolo.
2: El Terrassenc presenta nou espectacle aquest 2026 i avui ho farà en el marc del festival Petits Camaleons, pensat per a tota la família. Serà a 10:45 del matí.
1: Si parlem de teatre, el Lliure de Gràcia, l'autora.
2: La directora Anna Serrano Gatell aborda els mecanismes de poder del patriarcat en l'àmbit del teatre i de la creació amb aquesta obra sobre una jove escriptora que vol trobar una nova manera d'explicar una història. Però com i a quin preu? Avui hi ha funció a les 6 de la tarda i hi ha entrades per entre 12 i 32 euros.
1: Això és el Lliure de Gràcia, el Lliure de Montjuïc, el fill.
2: Ferran Utzet porta a escena aquest text del Premi Nobel de Literatura noruec i un Fose que ens presenta una parella gran que espera l'arribada del seu fill, que ha estat fora molt de temps. Tot plegat per parlar de la família d'una manera tensa, bella i subtil. Avui hi ha funció a 6:45 de la tarda i es poden comprar entrades per entre 10 i 32 euros.
1: I un pla infal·lible per dinar per sopar és el Time Out Market de Barcelona.
2: L'espai s'ha convertit en un punt de referència gastronòmic de la ciutat, acollint alguns dels seus restaurants més exitosos. Entre ells, la Xerta, la Balmesina, Casa Amàlia i Xubatacos. Està obert de 10 del matí a la mitjanit i s'hi pot anar sense reserva.
1: Fem camí cap a les 8 del matí amb el conte del nostre guionista i escriptor, l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte del Postils es titula Pirateria.
4: Vaig passar pel supermercat i em va atendre una dependenta nova que, a més d'eficient, era guerxa. Me'n vaig adonar quan em va demanar si pagava en efectiu o amb targeta. I jo, desconcertat per aquella constel·lació ocular, li vaig demanar si em podia repetir la pregunta. En les següents trobades, vaig operar de manera salomònica. Un dia li mirava l'ull dret i un altre a l'esquerra. Així, tots contents, sobretot la meva butxaca, perquè vaig descobrir un patró. Sempre que em dirigia al seu ull dret, sense saber per què, m'oferia un descompte generós. Me'n vaig aprofitar tant com vaig poder i en les nostres interaccions vaig acabar decantant la meva vista funcional cap a l'ull dret. Em vaig endur pizzas, begudes espirituoses i molta xocolata a meitat de preu. Realment, havia trobat la gallina dels ous d'or. Fins que un dia em vaig trobar que la dependenta lluïa un pegat a l'ull dret, com una pirata. Em va explicar, afligida, que havia perdut l'ull en un accident desafortunat. I jo, consternat per la pèrdua dels descomptes, em vaig posar a buscar una nova guerxa en un altre supermercat.
1: Música.

0: Universal. Cada cap de setmana arribem a les 8 del matí amb les cançons que ens proposen els nostres tècnics de so. El dissabte el Blai Iniesta, el diumenge el Macià Closes. Macià, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb el grup usonenc Obeses, que divendres publicava la segona part del seu darrer disc, L'Ai al cor. 8 cançons que enxamplen el ventall artístic del grup liderat per Arnau Tordera. Un disc on hi podreu trobar fins i tot una versió power metal del Virolai. Això que escoltem porta per nom Amor Artificial.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio. La vida, preneu-me l'aire.

meu que esteu en el núvol. Sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat. Així a la Terra com al metavers. El meu like de cada dia.

Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 17 de maig del 2026, ara ja en sembla prehistòria, però al desembre del 2018, els que estàvem asseguts davant del televisor seguint el recompte de les eleccions andaluses, encara recordem l'esglai de veure com Vox entrava al Parlament amb 12 escons. Andalusia va marcar el camí del que havia de venir després, entrada fulgurant de l'extrema dreta al Congrés i després presència normalitzada als governs autonòmics del Partit Popular. Antic bastió del PSOE, Andalusia és ara territori de Juan Manuel Moreno Bonilla, un baró popular que governa amb majoria absoluta, ja veurem si avui la manté, i que es contraposa en fons i forma a Isabel Díaz Ayuso. Moreno Bonilla, a qui Santiago Abascal anomena Moruno Bonilla en una exhibició digna de Torrente, juga la carta de ser el presumpte moderat dins del Partit Popular, una etiqueta que acostuma a resistir malament al pas del temps, especialment quan s'acaba posant un peu a Madrid. De moment, això sí, li serveix per governar la comunitat autònoma més poblada de l'Estat i per tenir totes les cartes per imposar-se a María Jesús Montero, l'enèsima ministra de Pedro Sánchez, que s'estavella a les urnes. A Sánchez, recordem-ho, només una aposta ministerial li ha sortit bé: moure Salvador Illa en direcció cap a Catalunya. El president de la Generalitat, un cop passin les eleccions andaluses, podrà accelerar amb Esquerra els pressupostos de la Generalitat pel 2026, que pràcticament li serviran per tenir gasolina fins al final de la legislatura. Si tot li va bé, Illa podrà ser el primer president que n'esgota una de legislatura des de José Montilla. No tindrà majoria absoluta com Moreno Bonilla, però amb pressupostos la vida es veu amb uns altres ulls. Perquè ara mateix està molt més de moda prorrogar-los els pressupostos que no pas aprovar-los. I si no, que li diguin, que li preguntin a María Jesús Montero. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Néstor Gómez. Quin dia ens espera avui, Néstor?
2: Hola, bon dia. Doncs una situació contrastada. Un matí per aprofitar, un cel serè que predominarà arreu del país. En queden alguns núvols cap a les comarques de Girona, amb ràpida tendència en retirar-se. I destacant d'aquesta matinada els ruixats que han caigut cap a l'àrea del Maresme, que han deixat fins a 8 litres per metre quadrat, coses molt puntuals al Maresme, a Arenys de Munt o a 4, a Calces d'Estrac o 4, a Sant Iscle de Vallalta. Això ha marxat, tindrem un matí tranquil, assolellat, amb unes temperatures que no són tan fredes com fa 24 hores, tot i així de fresca en fa i molta a punts de l'interior, i destaquem que sobretot aquesta tarda tornaran a créixer els núvols al sector del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i és en aquestes comarques on poden ser localment intenses, comarques de Girona més Osona, acompanyades de tempesta. Per una altra banda, tampoc descartem algun ruixat cap al massís dels ports, i tot això amb unes màximes que tendiran a recuperar-se respecte a la jornada d'ahir. Avui s'esperen valors de 23-24 graus cap a Ponent i també cap al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre. I ara mateix tenim temperatura freda, en el cas de Viella, només un grau, i en canvi, a Amposta es lleva amb 12.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Bulgària guanya per primera vegada i contra tot pronòstic l'edició més polèmica del Festival d'Eurovisió, marcada pel boicot a Israel. Si sou dels que algunes cançons us provoquen mal de cap, aquesta és Bangaranga, és la guanyadora i té tots els números també d'ocupar aquest podi. La cantant búlgara d'ara s'ha imposat, en aquest cas a Israel, que ha quedat finalment en segona posició. A veure, puja això. Segona posició per Israel gràcies al vot del públic, durarà pocs segons més, i enmig de la polèmica que esquitxa el govern israelià per incentivar de forma fraudulenta el televot. Feia 3 anys que Bulgària, el país més pobre d'Europa, no participava al festival per problemes econòmics, i aquest any hi ha pogut tornar precisament gràcies al finançament d'Israel. La 70a edició del festival, que aquest any s'ha fet a Viena, Àustria, ha estat marcada per l'absència de 5 països, entre els quals Espanya, que tampoc ha emès la final per televisió. Ahir a la nit, a l'hora que començava el festival, Televisió Espanyola va emetre un missatge en pantalla per demanar pau i justícia per Palestina. Una decisió que ha fet enfadar el govern israelià, de fet fa poca estona, en un missatge a les xarxes, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha carregat directament contra Pedro Sánchez per, literalment, atiar, diu, una campanya d'incitació i difamació contra Israel. Katz ha aprofitat també per felicitar el candidat israelià del festival, Noam Betham, a qui ha qualificat d'heroi i li ha agraït que hagi portat honor i orgull a l'estat d'Israel. Aquesta és l'actuació d'Israel amb aquesta cançó, Michelle, que ha estat marcada per les protestes també del públic, tot i que en la retransmissió oficial del festival no han aparegut. En vídeos compartits a la xarxa sí que s'han vist banderes palestines i missatges de suport entre alguns dels assistents. Tot plegat ho ha seguit des de Tel Aviv el nostre corresponsal, el Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
3: Bon dia. El seguiment d'Eurovisió a Tel Aviv va estar marcat per dos corrents. L'Elias representa els que van centrar-se en obviar el boicot i passar-s'ho bé.
4: Volen participar-hi. Això és molt gran, Israel. És un esdeveniment molt gran. Així que no volen renunciar-hi, així com així.
3: L'Adi, en canvi, representa la tristesa que sentien els eurofans autèntics.
5: Quan un país marxa, ens sap greu, perquè volem que el màxim nombre de països possible participin en la celebració que tots estimem. Però Espanya és el país que més trobem a faltar. Crec que puc dir això en nom de tots els fans.
3: La quasi victòria de Noam Betan va omplir d'orgull els presents i els va refermar en allò que creuen tots, que el boicot no té cap mena de sentit.
1: Polèmiques polítiques a banda, aquesta edició d'Eurovisió ha tingut les audiències més baixes d'aquests últims anys. A YouTube han seguit la final uns 8 milions de persones i entre les actuacions encara celebrades, la de Romania. Amb la candidata romanesa Alexandra Capitanescu, que ha quedat tercera amb aquest Choke Me. En quarta posició, per darrere, recordem-ho, de Bulgària, d'Israel, de Romania. Quarta posició per Austràlia amb la cançó Eclipse. L'Itàlia de Sal da Vinci ha animat el públic amb Per sempre sí. Saremo io e te per sempre legati per la vita. I Finlàndia, que partia com amb la favorita, ha acabat finalment en sisena posició amb aquest Bé, és que no m'atreveixo a dir-ho perquè ho diré malament, amb aquesta cançó.

0: Finlàndia sisena amb Liekinheiten. Això és el que passava dins del festival, però a fora, com dèiem, les protestes eren les protagonistes. Els crits de suport a Palestina es van deixar sentir en diverses ciutats europees, com Viena, la seu del festival d'aquest any, però també a Londres. A la capital del Regne Unit, la mobilització va coincidir amb una altra protesta de signe totalment contrari, convocada per l'extrema dreta, i que va acabar amb una trentena de detinguts. Fortes mesures de seguretat van impedir que les dues protestes es trobessin. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
1: Hola, bon dia. Dues manifestacions de signe contrari. D'una banda, l'antifeixista i propalestina per commemorar el desplaçament massiu de palestins el 1948 durant la fundació de l'Estat d'Israel. Enguany, aquesta manifestació ha coincidit amb una altra anti-islam convocada per l'extrema dreta. Sentim Peter Leary, vicedirector de Palestine Solidarity Campaign, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: L'extrema dreta menysprea el moviment en solidaritat amb Palestina. Nosaltres rebutgem la seva lògica racista que algunes vides són més importants que d'altres, perquè sabem que la lluita contra totes les formes de racisme, ja sigui antisemitisme, islamofòbia o l'apartheid israelià, és una i la mateixa.
1: El desplegament policial més important d'aquest any a la ciutat, amb càmeres de reconeixement facial i un cordó policial estricte que ha fet de mur de separació, ha garantit la seguretat. Aquesta jubilada de Bristol, Tracy Martin, ha anat a la manifestació londinenca anti-islam.
3: Molts homes venen i no sabem qui són ni d'on han vingut, i s'allotgen a la nostra zona. El lloc on visc és una zona força desafavorida, i tenim moltes, moltes cares estranyes. Cada dia n'hi ha de nous.
1: Les autoritats han prohibit l'entrada al país d'una dotzena de persones que volien participar a la manifestació de l'extrema dreta, entre les quals una influencer anti-islam resident als Estats Units.
0: A Barcelona, unes 6.000 persones, segons l'organització, i 1.000, segons la Guàrdia Urbana, van participar ahir la tarda en una manifestació de suport a Palestina. La marxa també va servir per acordar o per recordar el dia de la Nakba. Convocats per la coalició Prou Complicitat amb Israel, els manifestants van reclamar l'alliberament del poble palestí i van clamar, diuen, contra el genocidi.
4: Necessitem menys paraules i més fets. Que no es pot dir estar del costat del poble palestí i alhora reprimir amb els Mossos d'Esquadra les persones que s'han mobilitzat durant aquest temps. Que no es pot dir estar en contra dels pressupostos militars i alhora augmentar-los, comprant-li armes a Israel.
0: Els manifestants van tornar a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. A la crònica política també les mirades estan posades avui sobre Andalusia. D'aquí una hora obren els col·legis electorals en un dia que pot ser decisiu, no només en clau de política andalusa, sinó també per la política espanyola. El PP de Juanma Moreno Bonilla, com explicàvem a la portada, aspira a repetir la majoria absoluta i evitar que l'extrema dreta de Vox els condicioni al govern. Una victòria que impulsaria el Partit Popular de Carles Espanyoles. A l'altra banda, els socialistes, amb l'exministra María Jesús Montero, de candidata, s'enfronten a una patacada que pot ser històrica i que podria debilitar una mica més Pedro Sánchez. Enviada especial a Sevilla, Paula Bruixats, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. El PP ho té tot de cara, guanyarà les eleccions i l'únic dubte és si aconseguirà els 55 diputats de la majoria absoluta o tenir via lliure durant 4 anys més o dependre de Vox i, per tant, haver de cedir. Dos escenaris ben diferents per a Juanma Moreno Bonilla, que durant la campanya ha fet sang contra el líder de Vox.
6: No es suficiente ganar las elecciones. Necesitamos matrícula d'honor. Que no estemos al albur del capricho de una decisión de una sola persona que no es andaluz.
5: Si el PP aspira a governar en solitari, María Jesús Montero té la missió de fer reviure el PSOE andalús, pinta negra per als socialistes i evitar el pitjor resultat de la història al territori on van governar durant quasi 40 anys. Dependrà de si es mobilitzen els seus.
7: Que este pueblo no se resigna, se levanta, se pone de pie y acude a votar para defender lo suyo.
5: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó seguiran de ben a prop el resultat d'avui. Sánchez posa a prova la seva debilitat i Feijó els pactes previs amb l'extrema dreta. Aquí Vox té per objectiu fer descarrilar la majoria absoluta del PP i poder collar-los en una altra comunitat.
0: Avui la Paula Brugets, que se suma també a la tertúlia del suplement a partir de les 9 del matí, juntament amb la Núria Oriols, l'Oriol Marc i el Carles Monguilot. És una setmana clau a partir de demà dilluns per tancar l'acord sobre els primers pressupostos de Salvador Illa, que sembla que ja estan ben encarrilats per poder aprovar-los aquest mes de juliol. El president, que avui tanca el seu viatge oficial de 5 dies a Califòrnia, confia en l'acord amb Esquerra. De fet, dilluns mateix a la tarda, els republicans tenen previst fer un Consell Nacional per valorar si es compleixen les condicions pel pacte amb el PSC. Des de Califòrnia, l'enviat especial, l'Albert Prat, el president, se li gira feina, Albert.
8: Què tal? Bon dia. Sí, a Salvador Illa li espera una setmana maratoniana, tot i que els metges, per cert, encara no el deixen sortir a córrer. Durant tota la gira aquí per San Francisco i Los Ángeles, els periodistes li han preguntat pels pressupostos, pel dret i del revés. Però no hi ha hagut manera. El president s'ha mossegat la llengua per no fer descarrilar els últims serrells d'aquest acord que ha estat supervisant amb el telèfon a l'orella durant tota la setmana des de Califòrnia. El PSC ha cedit el protagonisme del pacte Esquerra i fons del govern, aquest cop sí, són més optimistes que de cara a demà el Consell Nacional dels Republicans donarà llum verda als primers pressupostos d'Illa i molt probablement els únics de la legislatura.
0: Un dels desllorigadors seria l'acord per construir la nova línia orbital ferroviària. És un projecte rescatat del govern tripartit fa dues dècades, que és als calaixos, requereix una inversió de 5 milions d'euros que pagaria el govern espanyol i hauria d'estar enllestit cap al 2040, d'aquí uns 15 anys. Sobre la taula també hi ha les reivindicacions dels docents. Esquerra assegura que pressionarà perquè el govern atengui les seves peticions, però no condicionaran els pressupostos només a això. Esquerra rebutja d'aquesta manera les exigències del sindicat majoritari USTEC, que vol que les seves condicions siguin línia vermella per acordar els pressupostos. Iolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
9: Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu. L'educació hauria de ser una línia vermella en la negociació de pressupostos.
0: Els republicans diuen que, amb els pressupostos aprovats, el president Salvador Illa tindrà totes les eines per resoldre els conflictes socials oberts i cap excusa per no fer-ho. Atenció a la crònica de successos que torna a venir farcida. A Barcelona, un home ha mort en un tiroteig en ple carrer, en aquest cas al districte de Sants-Montjuïc. Va passar ahir a quarts de vuit del vespre, plena llum del dia encara, al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, a prop del passeig de la Zona Franca.
10: L'ha matat.
11: Però s'ha escuchado varios disparos,
12: Yo pensaba que no petardo.
0: Segons diferents testimonis que van alertar els Mossos d'Esquadra, l'autor dels trets va marxar caminant pel carrer en direcció a la Gran Via. Fins al lloc dels fets hi van acostar diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, Mossos i Guàrdia Urbana, que només van poder constatar que la persona ja era morta. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets i la investigació està sota secret d'actuacions. Aquest és el tercer tiroteig al carrer aquestes últimes setmanes a Barcelona. El 19 d'abril passat un home va morir al districte de Sant Martí i el 25 d'abril un altre home va quedar ferit greu al barri de Sants. A Alacant s'investiga com a possible crim masclista la mort d'un agent de la Guàrdia Civil, la seva dona i el seu fill a casa seva al municipi de Dolores, al Baix Segura, al País Valencià. Segons les primeres hipòtesis, la gent hauria matat la dona i el fill abans de suïcidar-se amb una arma de foc. Els tres cadàvers es van trobar en un dels pisos de la caserna de la Guàrdia Civil al municipi. L'home, membre del cos policial, tenia 55 anys, la seva dona 51 i el seu fill 24. L'Ajuntament del municipi ha convocat un minut de silenci davant del consistori i ha decretat 3 dies de dol oficial. I encara la crònica de successos, el Parc Hospitalari Martí i Julià de Sal, al Gironès, ha acomiadat un professional de la unitat d'aguts de psiquiatria després d'una investigació per assetjament sexual a altres treballadores. Segons ha avançat el diari de Girona, els casos haurien passat a finals del 2024. Les víctimes expliquen que els feia comentaris sexuals, però també que les intimidava i fins i tot les agredia físicament. Relaten que una companya hauria patit una agressió amb estirades de cabells i una altra la va tancar en una habitació i li va fer ensenyar els pits. A més, denuncia que hi ha més assetjadors al centre. Com van explicar els fets, l'Hospital de Sal va activar el protocol i una empresa externa va detectar conductes greus. Es va acordar l'acomiadament del professional, però, tot i així, algunes de les treballadores lamenten que les mesures són insuficients. A la ciutat italiana de Mòdena, al nord del país, 8 persones han quedat ferides, 4 d'elles de gravetat, després que un conductor atropellés una desena de vianants al centre de la ciutat. El cotxe circulava a gran velocitat i, després d'embestir els vianants, s'ha acabat estavellant contra una botiga. La policia ha pogut detenir el conductor, un home de 31 anys, que, quan ha baixat del cotxe, ha apunyalat una de les persones que l'intentava reduir. L'alcalde de la ciutat, Massimo Mesetti, destaca la participació ciutadana per detenir l'autor de l'atropellament.
13: Vull donar les gràcies a aquests 4 o 5 ciutadans, si no m'equivoco, que l'han perseguit, l'han capturat i l'han lliurat a les forces de seguretat, tenint en compte que es tractava d'una persona que, a més, anava armada amb un ganivet. per la qual cosa els dono les gràcies.
0: Un testimoni assegurat a la televisió que el conductor semblava que estava sota els efectes de l'alcohol o de les drogues. L'alcalde ha explicat que la policia està esbrinant si el motiu era aquest o si va ser un acte deliberat. La primera ministra, Giorgia Meloni, ha emès un missatge en què ha qualificat els fets d'extremadament seriosos i ha enviat un missatge també de suport a les víctimes i a les seves famílies. Quan tot just es comença a controlar el brot d'antivirus en un creuer, ara és l'Àfrica la que està en alerta per un brot, en aquest cas d'Ebola, que afecta la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, ha declarat l'emergència sanitària internacional al segon nivell d'alerta més alt, tot i que no compleix els criteris d'emergència pandèmica. El brot ja ha deixat gairebé 90 morts i uns 250 sospitosos. L'OMS ha informat que ara mateix hi ha 8 casos del virus confirmats per laboratori i recomana que els sospitosos s'aïllin. Es tracta de la soca Bundibugyo, una de les 3 variants del virus, per la qual encara no hi ha fàrmacs ni vacunes aprovades. Segons els Metges Sense Fronteres, aquesta soca del virus té una taxa de letalitat que ronda entre el 25 i el 40%. Fins ara, la majoria de morts són a la República Democràtica del Congo. Aquest país ja va viure fa uns anys, entre el 2018 i el 2020, el brot més mortífer fins ara, que va deixar gairebé 2.300 morts per culpa de l'Ebola. L'Ebola és un virus que ha causat al voltant de 15.000 morts als països africans aquests últims 50 anys. El govern vol accelerar les obres dels futurs campus del Clínic i del Trueta, declarant-los projectes d'interès general. La mesura s'aprovarà dimarts a la reunió del Consell Executiu i, segons explica el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, és la manera d'agilitzar els tràmits per transformar els dos hospitals.
10: És un missatge de confiança de que el Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics i, per tant, declaren-los projectes estratègics aquest dimarts de govern. El nostre objectiu és accelerar els tràmits urbanístics i energètics perquè siguin una realitat.
0: En el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de Barcelona, qualificats com a equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. La inauguració i la posada en funcionament del campus Clínic està previst per l'any 2035. Una mica més aviat, d'aquí 3 setmanes, és la data prevista per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Els detalls del seu pla de viatge ens van arribant en comptagotes. Alguns detalls que hem sabut aquestes últimes hores és que a la presó de Brians s'hi estarà 20 minuts el Papa. 20 minuts d'or, perquè quan arribi a la sala d'actes del centre penitenciari, un grup d'interns, tant homes com dones, rebran el pontífex amb una cançó i ell els dirigirà unes paraules. Ho ha detallat el mossèn Jesús Bel, responsable de la pastoral penitenciària a Brians, al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio.
11: Enseguida se empezó a notar un ambiente de alegría. Estamos en el corazón del Papa. El Papa ha pensado en nosotros y viene a vernos. No solo de los que vienen a misa, sino de personas de otras religiones o que no creen o lo que sea, ¿no?
0: A Brians 1 hi ha una quarantena d'interns que professen la fe catòlica i que participen en activitats religioses a la presó. Avui podreu trobar botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona. És el primer festiu en què els comerços poden aixecar les persianes des de les 12 del migdia fins les 8 del vespre. La mesura, que s'allarga fins al dia 13 de setembre, afecta les botigues de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn, i s'hi poden sumar els negocis de més de 300 metres quadrats de superfície. Des de Barcelona Comerç, entitat que aglutina 24 eixos comercials del barri, el seu president, Pròsper Puig, explica aquesta emissora a qui beneficia aquesta obertura.
12: A l'intercentre de la ciutat, les franquícies i les superfícies que poden obrir. El comerç de proximitat, poca cosa.
0: Puig és contrari a l'ampliació de les dates d'obertura des de Setmana Santa fins a Tots Sants, que és el que proposa l'Associació Barcelona Oberta, que representa els eixos comercials més cèntrics. Fins ara, la idea d'allargar el calendari s'ha rebutjat, però es tornarà a posar damunt la taula de cara al 2027. A Barcelona, bogeria per la posada a la venda d'una nova col·lecció de rellotges de butxaca. Centenars de persones es van concentrar ahir a les portes de la botiga Swatch del Passeig de Gràcia per tenir opcions de comprar un rellotge Pop Royal realitzat en col·laboració amb la marca de luxe Audemars Piguet i que té un mòdic preu de 400 euros. Hi va haver d'intervenir la policia i, veient la situació, al final els responsables de l'establiment no van obrir.
14: Portava aquí dies esperant aquest moment que pogués marxar a casa amb el meu rellotge. I no podré.
15: Portem aquí des del dimecres a la tarda, dijous, esperant i esperant, perquè diguin ara que solament hi ha 100 rellotges.
16: Des de les 5 de la mañana. La cola ja estava hasta aquí, gigante, des del jueves.
14: Per què vol el rellotge? Pues, segurament per revendre'l per molts més diners.
0: Problemes del primer món. La revenda precisament era l'objectiu de la majoria de les persones que feien cua per adquirir aquest rellotge exclusiu o de mar Piqué. A Wallapop els preus oscil·len entre els 800 euros, el doble del preu original, i els 1.800 euros. Baixa l'interès per instal·lar plaques solars d'autoconsum i se situa gairebé a nivells de l'any 2021, quan no hi havia ajudes per col·locar-ne. Segons us avança aquesta emissora, i amb dades de l'Observatori de l'Autoconsum de la Generalitat, el 2024 es van fer 21.000 instal·lacions i l'any passat van baixar fins a les 15.000. Xifres que queden molt lluny de les del 2022, en què se'n van posar més de 39.000 i el 2023 en prop de 42.000. Això coincideix amb uns anys en què el preu de l'electricitat s'ha disparat arran de la guerra d'Ucraïna i amb la convocatòria d'ajudes per instal·lar plaques solars. Però ara, sense noves subvencions i amb la llum més barata, aquestes instal·lacions s'han frenat. Anna Camp és la directora de l'Institut Català d'Energia.
17: Hi va haver un pic en un moment on el preu de l'energia elèctrica era elevat. El preu de l'energia, doncs, ara ha disminuït, no? I, per tant, doncs, principalment aquest és el fet.
0: En canvi, sí que augmenta l'autoconsum compartit a la indústria, on diverses empreses fan una instal·lació conjunta i comparteixen l'electricitat produïda. Afectats per la malaltia de l'IME reclamen més reconeixement del sistema sanitari i proves diagnòstiques fiables. Els pacients d'aquesta infecció bacteriana, que transmeten sobretot les paparres, demanen més recerca i alerten que Catalunya encara no recull de manera sistèmica els registres de salut pública. L'any 2023 se'n van registrar 206 casos a Catalunya, un increment del 50% en 5 anys. Tot i això, els experts adverteixen que les dades no són del tot fiables per la dificultat del diagnòstic del l'IME. El doctor Manel Cervantes, expert en malalties infeccioses, reconeix la complexitat d'alguns casos.
18: És que les manifestacions cròniques del Lyme és una cosa poc diagnosticada, que costa de diagnosticar i que a sobre es pot confondre amb altres coses. I al final, el metge que no ho veu clar diu: deu ser una depressió, vostè vagi al psiquiatre.
0: Si es detecta a temps, el Lyme, aquest l'IME, es pot tractar, però en alguns casos es pot cronificar i arribar a ser incapacitant. A Catalunya, Salut estudia reforçar els registres i convertir-la en malaltia de declaració obligatòria.

0: Això que sona, són Oques Grasses. Juntament amb Love of Lesbian, amb Muixca, Maria Jaume i amb els tiets han convocat unes 30.000 persones al Parc del Fòrum de Barcelona. Ha estat a la festa del 150 aniversari d'Estrella Damm, en què la companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. Hi ha assistit a Barcelona el Marc Ruiz.
1: Poques gràcies ha tancat la festa d'Estrella Damm i hi havia corredisses per trobar lloc davant del portal dimensional d'Oques Grasses que s'ha obert amb la sort que tinc de tu. Un dels himnes que es trobaran a faltar i molt quan pleguin a l'octubre. I és que per més que cançons com Bambi siguin divertides, hi ha hits com Petaro que fan que tothom canti, salti i aplaudeixi com una persona sola. A mig camí entre el gospel, el reggae i el pop o el funky, com Està Guai. El Josep Montero somreia des de dalt de l'escenari i és que gairebé no li calia cantar. Ja li feien la feina des de la pista.
2: Oh, yeah, Barcelona!
1: Poc abans també hi havia molt de funky a l'altre escenari de la festa amb 31 fam, que mesclen hip-hop amb aquest punt de funky i molt més, capaços de rapejar amb percussions urbanes i melodia de tenora, per exemple, a l'esplèndida Teteo i Caliu. I han presentat R31 temporada 2, és a dir, Ràdio 31 fam, temporada 2. Maria Jaume, Ginestar, Muixca, Els Catarres, Love of Lesbian o The Tiets són la resta del cartell que han atret 30.000 fans des de quarts de 4 de la tarda.
0: I de la música passem al cine.
3: És una història de traïció, és una història d'abandono, és una història d'amor, de gent que no puede mirarse los ojos.
0: Aquesta que sentim és l'escena inicial de El ser querido, és la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, de la qual tothom parla al Festival de Cine de Canes. Es va estrenar ahir al vespre i ja s'ha convertit en una de les favorites per endur-se la Palma d'Or o, com a mínim, per entrar al palmarès. Els protagonistes són Javier Bardem i la nostra estimada Victoria Luengo. Enviat especial a Canes, Marc Garriga, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. Javier Bardem ha acaparat tots els focus en la presentació del film i ja és un dels favorits al Premi al millor actor. Victoria Luengo no es queda enrere, ha aconseguit també la millor interpretació de la seva carrera. Aquí són pare i filla, enemistats des que ell la va abandonar a ella i a la seva mare per buscar fortuna als Estats Units com a cineasta. Ara, després d'aconseguir alguns Oscars, vol recuperar-la i per això li proposa ser la protagonista del seu pròxim film. És una pel·lícula que parla també dels abusos de poder en el món del cinema que, segons Bardem, cada cop són més puntuals. Pel que fa a l'actriu mallorquina formada a Barcelona, ens ha dit que està feliç, emocionada i sense pensar que això que està vivint pot ser un punt d'inflexió professional i personal.
5: Potser és una protecció, eh? No tinc la pàtina sobre meu de que això canviarà la meva vida. Penso que ja l'ha canviat. La pel·li ja hagués estat el projecte més important que he fet a la meva vida. Llavors, suposo que estic oberta a que passi el que passi, serà benvingut.
4: Bardem també ha assegurat que no té constància que l'estiguin cancel·lant per les seves proclames palestines, però això sí, considera que qui tenint l'opció de fer-ho no es posiciona és un covard.
0: 2 minuts per arribar a 8:45 del matí. S'acosta el 90è aniversari del Guernica i el Museu Picasso de París presenta la metamorfosi del Guernica, una experiència immersiva que t'endinsa en el procés creatiu de l'obra en 3 dimensions. La proposta permet descobrir per què el Guernica és l'obra més universal del pintor. Des de París, Isabel Galí.
6: Pel Museu Picasso de París, les dues obres mestres del pintor malagueny són dues que no té, les Senyoretes d'Avinyó i el Guernica, i aquesta última, pintada a la capital francesa, és tan universal que revisitar-la és gairebé una obligació, assegura l'investigador del museu, François Darrow.
7: Donc ça fait vraiment partie, on va dire...
8: És en l'ADN de l'obra ser una imatge difosa àmpliament, i avui, al segle XXI, la realitat virtual ens permet abordar aquestes qüestions complexes.
7: D'aborder ces questions complexes.
9: 4 dies tras el bombardeo, Picasso coge su lápiz y no lo suelta más.
6: Des dels cascos de realitat virtual ens narra l'experiència la fotògrafa Dora Maar, una figura clau en el resultat final de l'obra, perquè Picasso tenia l'encàrrec del govern de la República de pintar una crida a les armes, però la brutalitat del bombardeig nazi es va imposar, explica el director del curt, Nicolas Tepo.
10: Es produeix aquest fet i ara ho sabem. Sota la pressió dels amics surrealistes com Breton, Éluard i de Dora Maar, Picasso acaba pintant el Guernica.
7: Picasso pint Guernica.
6: Un cop acabada i exposada, el Guernica va viatjar per Europa fins a arribar als Estats Units. S'havia convertit ja en un crit universal contra la guerra, que avui torna a ressonar.
0: I parlant de més exposicions i més museus, la nit dels museus ha omplert de visitants 94 espais de l'àrea de Barcelona amb activitats gratuïtes. La proposta que ha generat més expectació ha estat el concert de, atenció, Greco Tecno a la Sala Oval del Manac, que ha sonat així.

0: Amb aquesta barreja de cant gregorià i bases electròniques, la nit dels museus vol atraure el públic jove. Un dels objectius de la iniciativa d'aquest any ho explicava la directora dels museus de l'ICUP, amb Montse Torres.
1: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure doncs, aquest públic que habitualment no visita tant els nostres centres.
0: En aquesta edició s'hi han incorporat també equipaments com el Gran Hotel Barcino, el Centre Cultural La Bòbila, el Centre d'Interpretació del Castell de Montjuïc, la Fabra i Cots i el Monestir de Pedralbes, que aquest any celebra 700 anys d'història. La proposta també s'ha estès a Badalona i al Baix Llobregat. I al teatre, la companyia Sixto Paz ja està fent els assajos generals de la seva nova producció, es titula La Promesa. És una comèdia irreverent que reflexiona sobre qui volíem ser a la vida quan érem nens i qui hem acabat sent.
2: Tots.
3: Sí, Paula, és la nostra.
0: Escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida pel Pau Roca, està protagonitzada per Edu Buch, Eduardo Lloberes, la Mercè Martínez, Marc Rodríguez i Carol Rovira. Més detalls amb la Marta Vives.
4: En un local al peu de Montjuïc se sent des de fora aquest tema dels 90. Fa dies que hi estan assajant La Promesa. Hi ha un sofà groc, una taula amb copes de vins, amb aigua tintada, i actors que repeteixen una escena una vegada i una altra, que reuneix 5 amics des de l'època quan eren nens i compartien cau. Pau Roca és el director.
5: I, per tant, es van conèixer ja en un entorn amb certs valors, no? De solidaritat, de respecte a la natura... I, passats els anys, es troben tots 5 en una posició molt benestant, massa acomodada quant a valors.
4: A partir de la setmana que ve ja passaran de la sala d'assaig al Teatre Borràs, on s'hi estaran fins al mes de juliol, tot a punt pel dia de l'estrena, el 28 de maig.
0: Avui els esports ben encarregats amb la victòria del Barça a la final de la Copa de la Reina. Amb el comiat de Lewandowski, aquesta nit jugarà l'últim partit al Camp Nou com a blaugrana. De seguida el Biel Cadilla amb tots els detalls.
6: El suplement, amb Roger Escapa.
7: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat. Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat. MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
9: D'acord.
8: Quin és l'autèntic operador 100% català?
9: Vera.
8: I el més ben valorat pels usuaris?
9: Vera.
8: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
9: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
8: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
9: Vera.
8: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
10: Sou molt bona gent!
11: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat en viu.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: 12 anys des de la confessió del president Pujol.
15: Com la venia, senyoria.
14: 6 mesos de judici a tota una família.
16: Se llama usted Jordi Pujol Ferrusola.
17: Sí, senyor.
14: I més de 250 testimonis.
18: Pues me cuenten a Andorra, aquí era casi una tradició familiar a fer 40 anys.
19: Una animadversión personal, eso es cierto.
14: 30 minuts. Pujol, vist per sentència. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
21: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
24: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
25: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
24: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
1: Revolució 4.0.
2: Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
24: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
15: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: El Barça és campió de la Copa de la Reina.
17: Mapi fa la centrada, xiula la Rivera. El Barça és campió de Copa. Barça 3, Atlètic de Madrid 1. Continua el domini a les portes de la final d'Oslo.
0: Les blaugrana van guanyar ahir al vespre la final de la Copa contra l'Atlètic de Madrid 3-1, com narrava el Ramon Salmurri a la TDG de Catalunya Ràdio. Les de Pere Romeu van encarrilar el partit ben aviat.
17: Alexia a la frontal fa la passada cap a Payor, Payor la deixa de nou, Alexia va per terra, el xut de Clàudia Pina, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Al minut 21 arribava aquest 1-0, obra de Clàudia Pina, autora dels dos gols de al final de la temporada passada, també contra l'Atlètic de Madrid, i 8 minuts després...
17: Patri obre de nou a la dreta, Albert Actret, Vicky, Vicky fa la centrada cap a Brooks, el cop de cap, i el gol!
0: Brooks feia el segon del Barça després d'una bona centrada de Vicky López. La sentència va arribar 6 minuts més tard.
17: Corna des del costat esquerre, Pina per fer la centrada. Braços creuats i ara braç dret amunt. Clàudia Pina, la pilota, el primer pal, queda morta. Brooks, la rematada, queda altra vegada morta la rematada i el gol! Gol, gol, gol, gol!
0: El gol de Salma Parrayuelo n'haurien pogut fer més, però van afluixar. De fet, a la segona meitat, l'únic gol el va fer l'Atlètic de Madrid i és que les blaugranes ja estaven pensant segurament en una altra final, la de dissabte que ve a Oslo contra el Lió Vialcadilla.
22: Sí, la final de la Champions, el títol que els falta per completar la temporada perfecta igualant la del 2024. Pere Romeu, tècnic del Barça, en declaracions a TV3.
25: Serà un partit diferent. Elles ens han esperat força baix, un equip, un 5-3-2, que defensa molt a camp propi. L'Olímpic de Lió és un altre equip, és un equip més agressiu, és un equip que va algú més a les pressions altes, per tant, avui és un partit diferent. Ens serveix per treure conclusions, ens serveix per saber jugar bé amb un marcador favorable i les finals s'han de guanyar, així que anem a per Oslo.
22: El d'ahir és el tercer títol de la temporada per les blaugranes, després de la Lliga i la Supercopa. El Barça ha guanyat la Copa per tercer any consecutiu i ja en suma 12 en total.
0: Mentrestant, Robert Lewandowski s'acomiadarà avui del Camp Nou.
26: After 4 years, full of challenges and hard work, it's time to move on.
0: Amb un vídeo d'allò més emotiu, de llagrimeta, el davanter polonès va publicar ahir a les xarxes aquest comiat per anunciar que no renova amb el Barça a final de temporada.
22: Sí, Lewandowski, de 37 anys, en farà 38 d'aquí a poc, ha fet 119 gols en 191 partits amb el club blaugrana i ha contribuït a guanyar 3 lligues, una Copa del Rei i 3 Supercopes d'Espanya. La pregunta ara és qui ocuparà aquesta posició de nou la temporada que ve. El tècnic Hansi Flick diu que encara no ho saben.
27: We have time, so it's now not the end of the season, and I think also he deserves.
28: Tenim temps, la temporada encara no s'ha acabat. Mereix que l'afició es pugui acomiadar d'ell. Demà serà titular, perquè s'ho mereix. La temporada que ve, no sé què passarà, ja ho veurem. Estem mirant el mercat, però res està fet. Tenim temps.
27: Still not done, and we have time.
22: Lewandowski s'acomiadarà de l'afició al Barça Betis d'aquest vespre al Camp Nou. El partit és a 9:15 i el podreu seguir amb la TDT de Catalunya Ràdio. És l'únic partit que té una hora diferent. La resta de la jornada és unificada a les 7. L'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna i el Girona el de l'Atlètic de Madrid, mentre que el Real Madrid jugarà el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla.
0: En tots aquests equips que juguen la permanència, especialment en clau catalana, aquesta tarda enganxats al Tot Gira, amb el partit del Girona, amb el partit de l'Espanyol, a veure si, doncs,

0: contento y me gusta, me gusta. O sea, no comprendería que Kylian Mbappé no quisiera jugar con su equipo, con el Real Madrid, incluso en una situación como esta. Y para mí es algo que tiene mucha más normalidad de la que se le ha dado.
1: I ja que parlem de Mourinho, un altre portuguès icònic del madridisme, Cristiano Ronaldo, que ha sumat un altre fracàs estrepitós perquè el seu equip, l'Al-Nassr, ha perdut la final de la Champions Asiàtica 2, és l'equivalent a l'Europa League.
2: Sí, han perdut la final per 0-1 contra l'Osaka japonès. Cristiano ha acabat plorant a la banqueta i s'ha enfadat tant que ni tan sols ha anat a recollir la medalla de subcampió.
1: Com sempre. Qui sí que va guanyar ahir una altra copa va ser el Manchester City de Guardiola.
2: Sí, van guanyar la final de l'FA Cup contra el Chelsea a Wembley per 1-0. És la tercera cap per Guardiola amb el City, el 20è títol que suma amb l'equip de Manchester i el número 41 en total com a entrenador.
1: Avui que fa exactament 20 anys, ara tanqueu els ulls i segur que recordeu on éreu fa 20 anys, si és que ja éreu en aquest món i teníeu gust de raó. Fa 20 anys d'aquest moment.
3: Ara som al 35 de la segona part, rep la pilota Belletti, Belletti per Larsson, dificultats pel control, evita que surti fora, prova central de l'esquerra per Belletti, que s'incorpora, centrada, xuta Belletti, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Belletti, gol de Belletti, gol de Belletti, gol de Belletti, gol de Belletti, el 35 de la segona, ha estat una centrada, xut potentíssima.
1: Hem tornat a aquell moment i hem tornat a tenir la pell de gallina, és la segona Champions del Barça, temporada 2005-2006, final de París contra l'Arsenal, una final que l'equip de Rijkaard va guanyar gràcies a aquest gol de Belletti, que ara sentíem narrat pel Puyal. Avui, coincidint amb aquest 20è aniversari, estrenem un rècords que recorda aquella final.
2: Sí, París 2006, un rècords en què trobareu els testimonis d'Andrés Iniesta, Ferran Soriano, Manuel Almuni, entre d'altres, i també, evidentment, del mateix Belletti.
4: És molt difícil llegar a jugar un Mundial con la selección. És molt difícil ganar un Mundial con la selección. Por otra parte, lo de marcar un gol en una final de Champions y luego este gol será el gol que ha dado la victoria en aquel partido es muy diferente para mí como persona. Haber marcado un gol...
2: Aquest rècord el podeu trobar al web i a l'app de Catalunya Ràdio.
1: I ara una pèssima notícia. El Sabadell ja no podrà pujar, que ho diguin a casa meva, de manera directa a segona divisió.
2: Sí, els arlequinats van perdre ahir contra l'Antequera per 0-1, mentre que l'Aldenga, el líder, va guanyar l'Atlètic de Madrid B i va aconseguir matemàticament el primer lloc que dona l'ascens directe. Els vallesans, això sí, jugaran al play-off d'ascens. També ho podria fer l'Europa, tot i perdre ahir per 2-1 al camp del Nàstic. Els graciencs es mantenen cinquens, depenen d'ells mateixos per jugar al play-off, mentre que els tarragonins també tenen a les seves mans mantenir la categoria en l'última jornada el cap de setmana que ve. A la segona ref, el Reus ha quedat eliminat del play-off d'ascens contra l'Ourense i el Racing de Santander és nou equip de primera divisió.
1: Jo ahir vaig descobrir que hi ha una opció televisiva que és el multisport o el multicanal, que quan hi ha una jornada d'aquestes decisives em van obligar a mirar durant bona estona tots aquests partits. Aleshores anava veient el Reus, el Nàstic, el Sabadell, l'Aldenc. A la ràdio teníem connectat la TDG per seguir la final de la Copa de la Reina. I tot eren males notícies perquè ens les prometien molt feliços i el Sabadell doncs, ha perdut totes les opcions de pujar directe. Ara arriba aquest camí tortuós que és el play-off i anava sentint doncs, crits de desesperació a casa. És curiós perquè tu no pots seguir cap partit seguit, et van posant les millors jugades de tots els partits. Aleshores, et van fent
2: no
1: com un zapping permanent en què et posen les jugades destacades. Ara un córner aquí, que és una rematada al pal. Ara un gol anul·lat, ara un VAR. Però clar, no segueixes cap partit, aleshores és un mareig. És com tota l'estona, estàs nerviós perquè saps que va passar alguna cosa i a més ahir coincidia que tots els resultats eren bastant pèssims pels interessos del Sabadell. En fi, el que hem d'aguantar. Victòria d'Àlex Márquez a la cursa sprint del Gran Premi de Catalunya de MotoGP.
2: Sí, el pilot de Cervera va ser el més ràpid ahir, al davant de Pedro Acosta i Fabio Di Gianantonio. És la primera victòria d'Àlex Márquez en una cursa sprint a Catalunya.
5: Bueno, al final crec que estem bastant a la mateixa... Allà ha sortit tot una mica més fàcil, aquí patim una mica més, sobretot, com he dit, amb temperatures i el feeling de davant, però crec que demà i al final tinc molta confiança en el meu equip, sé que trobarem alguna cosa i sé que estarem a la batalla.
2: Àlex Márquez ara queda a 62 punts de Marco Bezzecchi, líder del Mundial, que ahir va quedar fora dels punts. Avui, ara, d'aquí poca estona, a partir de 2:15, comencen les curses llargues, primer Moto3, després Moto2, i a les dues la cursa llarga de MotoGP en directe a Catalunya Ràdio i a TV3.
1: I acabem amb waterpolo. El Sant Andreu i el Mataró s'han classificat per la final a 4 de la Champions femenina, que jugarà a mitjans de juny a Malta.
2: El Sant Andreu va empatar a 11 a la piscina del Bull de Menigrec, el mateix resultat que l'anada, i va acabar guanyant en els penals.

0: i el Mataró va superar la Roma per 10-12. El Sabadell, en canvi, va caure eliminat després de perdre 10-8 contra l'Olympiacos. A l'anada ja havia perdut de 5 gols de diferència.
1: Bon dia de nou, Joan Anton.
2: Bon dia de nou.
1: El Joan Anton Català, que sempre ens explica com veurem la lluna aquesta setmana, Joan Anton.
2: Doncs ahir dissabte va ser nova i, per tant, a partir d'ara creixerà. Demà dilluns tindrem una finíssima lluna creixent que farà companyia a Venus, que és una estampa xulíssima molt baix sobre l'horitzó oest. I dimecres se situarà al costat de Júpiter.
1: A quina hora ha sortit el sol avui al Vendrell, al Baix Penedès?
2: A les 6:34.
1: I a quina hora es pondrà?
2: A les 21:06.
1: Salut, Joan Anton.
2: Igualment.
1: Temperatura al Vendrell a aquesta hora, Néstor Gómez.
3: Hola, bon dia. 12 graus ara mateix. Una temperatura, diríem, una miqueta fresqueta.
1: Avui, però, temperatura una mica cap amunt, remuntada. Mm-hmm.
3: Remuntada una miqueta, sí. Deixem enrere les temperatures, sobretot les matinals, que ahir va ser força freda, amb glaçades a les valls del Pirineu. Avui les glaçades han sigut més puntuals. El fred o la fresca es manté encara a hores d'ara, però ràpidament remuntaran les temperatures i pujaran clarament respecte als valors d'ahir de manera generalitzada. Gran part del país per sobre dels 20 graus i les més altes avui poden arribar a la xifra dels 23-24 graus a Ponent, i a les Terres de l'Ebre no descartem que algun punt pugui arribar fins i tot als 25. En tot cas, continuem dintre del que seria una mica per sota del que és normal per aquestes dates. I pel que fa a l'estat del cel, un cel serè durant tot el matí, alguna teranyina de poca importància cap a les comarques de Girona, després dels ruixats que han tingut a primera hora de la matinada cap al Maresme, on han deixat 8 litres per metre quadrat a Arenys de Munt, 4 litres a Caldes d'Estrac, 3 litres a Arenys de Mar o 3 a Canet de Mar. El canvi de temps el tindrem, com sempre, o com aquests darrers dies, aquesta típica situació de maig. A partir del migdia creixeran les nuvolades i ruixats i tempestes a tot el Pirineu i Prepirineu. Ara bé, les més intenses cap a les comarques de Girona i també cap a Osona, en aquest sector, poden ser localment intenses i acompanyades de tempesta. I per una altra banda, a l'extrem sud del país, continuarem parlant d'algun ruixat només al massís dels Ports. I la nova setmana sembla que continuarà amb la mateixa dinàmica.
1: Gràcies, Néstor. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. És un bon públic, els Mossos d'Esquadra, per animar-los a ballar, o què?
4: Sí, perquè fa 6 anys que ho faig.
1: Sí.
4: El primer dia vaig espantar perquè anaven tots vestits de gala. Vaig dir, aquesta gent no ballarà, o sigui, que haurà pistola. Però no, ballen com a locos.
5: L'Àlex és un fora de sèrie total, en totes les facetes, com a parella, com a pare. O sigui, els homes esteu absolutament humillats d'abans. Aquest...
6: Bueno, ja està. Hauríem de plegar ara.
1: No, qui hauria de plegar ara sóc jo. Jo ja me'n puc anar.
7: L'espíritu de Juanito, vols dir?
1: El moment pal de golf, també.
7: És increïble.
8: Tot, sí. També és una altra d'aquestes per guardar, eh?
7: Juanito, no, home, la frase és Juanito nunca se equivocó. Sembla un títol d'un conte infantil de Rodari. Juanito nunca se equivocó.
9: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 17 de maig del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, d'ara.
1: És la representant de Bulgària a Eurovisió, la guanyadora d'aquest any. Israel ha quedat en segona posició gràcies al televot i enmig de la polèmica i el boicot.
0: Salvador Illa.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que consistien...
1: El president de la Generalitat tanca avui el seu viatge de 5 dies a Califòrnia i enfila una setmana decisiva per encarrilar els pressupostos que serien els primers del seu govern.
0: Josep Montero.
1: El cantant d'Oques Grasses va ser un dels protagonistes dels concerts del 150è aniversari d'Estrella Damm al Parc del Fòrum de Barcelona, juntament amb Mushka, The Tietz i Love of Lesbian, entre d'altres.
0: Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 55.
1: Els diputats que necessitaria el Partit Popular Andalús per governar sense estar condicionats per Vox. D'aquí a uns 10 minuts obren els col·legis electorals d'Andalusia.
0: El 3.
1: Tirotejos, els que hi ha hagut en l'últim mes a Barcelona. L'últim, ahir al vespre, el districte de Sants-Montjuïc va deixar una víctima mortal.
0: El 80.
1: Les morts sospitoses d'Ebola detectades a la República Democràtica del Congo i Uganda. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat el brot com una emergència de salut pública d'abast internacional.
0: Gràcies, Judit. Aquestes tres xifres i aquests tres sons propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Carles Mongrot, l'Oriol Marc i la Núria Oriol. Un mateix 17 de maig, en aquest cas del 1984, al centre de Barcelona es va fer una exposició sobre formatges catalans.
3: Durant aquests dies, la plaça de Sant Josep Reial de Barcelona s'ha convertit en el centre de degustació.
0: Se'n va fer ressolta la notícia de TV3, on s'explicava que Catalunya és la comunitat autònoma que consumeix més formatges de tot l'Estat.
3: La mostra es qualifica de l'exposició de l'exposició, perquè tothom veia tots els dades dedicats als
0: formatges. Actualment a Catalunya hi podem trobar més de 250 varietats de formatges elaborats amb llet de cabra, vaca, ovella i búfala. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la 10 al 614, però ens podeu escoltar des del passadís dels làctics del supermercat, des del carrer Rocafort de Barcelona o des d'una botiga de formatges que es diu Bri d'Esperança.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Avui al diari Ara, Marina Laminos, llegim el Toni Soler, enviat especial a cobrir aquestes eleccions andaluses, reconeix que aquests dies ha vist reduït dràsticament el seu estrès lingüístic.
5: Li ha passat a Andalusia, com també li passa, per exemple, quan va a Madrid. És l'absència d'estrès lingüístic que els catalans patim en el nostre dia a dia. En territoris monolingües, això no passa. Tothom parla la mateixa llengua i la relació amb els altres se simplifica. La conversa flueix i s'allarga i al cap de poca estona aquesta treva lingüística es tradueix en una distensió física. El cervell sent que s'ha deslliurat, diu, d'una nosa. Els catalans estem sempre exposats a situacions conflictives. Si volem viure en català potser no ens entenen o ens arrisquem a no ser compresos, a suportar males cares. I si canviem de llengua, doncs ens exposem a un altre estrès lingüístic addicional, en aquest cas el que prové del sentiment de culpa. Per això, de tant en tant, cal recordar que la reculada del català no és culpa nostra i se'ls ha d'agrair als catalanoparlants la suma de petits i grans gestos que han permès a la nostra llengua sobreviure, diu Toni Soler, a segles d'agressions.
0: També sobre eleccions andaluses a La Vanguardia, el Màrius Carol fa una anàlisi des del punt de vista del PSOE.
5: Els exvotants socialistes no s'aixecaran avui del confort del sofà, diu Carol. El PSOE no els va aconseguir mobilitzar l'any 2023 i tampoc ho farà avui. Els socialistes van governar Andalusia durant 37 anys de manera ininterrompuda, però todo pasa y todo queda, deia Machado, i els excessos del poder, les corrupcions dels càrrecs i el cansament de l'electorat han donat ales a un PP que les últimes andaluses ja va treure un resultat excepcional. Juanma Moreno ha mantingut un to institucional que el distingeix d'altres dirigents populars i el seu taló d'Aquiles, que és la sanitat pública, no sembla que li hagi de passar factura. Ho ha intentat María Jesús Montero, però posar una titular d'Hisenda al capdavant d'una llista sempre és arriscat. Els 600.000 votants de més que voten el PSOE a les generals s'han quedat al Tresillo prenents a un fino i unes gambes amb gabardina, remata Màrius Carol.
0: I també a La Vanguardia, el Santiago Segurola dedica el seu article a un dels noms propis del dia, és Robert Lewandowski. Davanter diu que va arribar un Barça ombrívol i el deixa al cim.
5: Abandona el Barça amb la missió completa i amb una eficàcia que només es pot comparar a les xifres de Messi i de Ronaldo al llarg de tota la seva carrera. Amb 34 anys va dir sí al Barça, un fitxatge inusual perquè aquell Barça no estava en condicions de competir per davanters més joves, projectes de futur. L'equip necessitava personal competent i Lewandowski va ser la solució, l'aposta perfecta, gran nom, imatge, prestigi i xifres excel·lents. I va sortir, efectivament, bé. El pes de Lewandowski a la resurrecció del Barça ha estat extraordinari, 119 gols en 4 temporades, però també professionalitat i recursos de davanter que han elevat el Barça a una dimensió radicalment contrària a la que es va trobar quan va arribar. Acaba Santiago Segura en aquest article escrivint: ningú no ho hauria sospitat fa 4 anys quan el veterà Lewandowski va aterrar en un ombrívol Barça. No va oblidar l'ofici, no l'oblidarà l'afició.
0: El New York Times explica la història d'una dona que arrisca la seva vida per repartir el correu molt a prop del front de guerra a Ucraïna, Albert Postils.
6: El seu nom és Larissa Nabrotska, porta 34 anys dedicant-se a aquest ofici i mai ha pensat a deixar-ho ni tan sols ara que juga la vida. La seva feina s'ha tornat més crucial que abans de la guerra perquè connecta comunitats ucraïneses remotes que estan a prop del front amb el món exterior. Cada mes, des de l'oficina, atenen unes 6.500 persones, la majoria jubilats, que esperen rebre la seva pensió mensual. Quan surt a treballar, a més de les cartes, la Larissa sempre porta una armilla antibales a sobre per l'amenaça constant dels drons russos. En 4 anys de guerra, els atacs a Rússia han danyat o directament destruït prop de 500 oficines de correu ucraïneses i han matat 9 treballadors de correus.
0: Clàudia Pasqual, Vocabulari Digital, comencem amb punta.
7: Marina, és el poble italià que ha protagonitzat els titulars de la setmana per un altre tipus de brot, la invasió de galls dindis. Un problema que afecta el descans i la convivència dels veïns, tenint en compte que en aquesta localitat costera la proporció és un gall dindi per cada 30 persones. Ho explica el diari Oponés.
0: Kiwi.
7: És el nom d'una fruita i d'un ocell de Nova Zelanda. Però què va ser primer? El periòdico explica que tot és fruit d'una estratègia de màrqueting del segle XX. Un empresari va proposar substituir el nom original d'aquesta fruita verda peluda, grosella xinesa, per kiwi fruit, perquè en canviar el nom perquè tingués més sortida al mercat internacional.
0: Cementiri.
7: És on es troba el grup més gran d'abelles conegut. Es tracta d'una enorme concentració d'eixams que acull 5 milions i mig d'abelles. Totes viuen al Sol Tou, on descansen els morts del nord de Nova York. És el cementiri East Lawn. Ho llegim al National Geographic.
4: Avui, el suplement.
0: De seguida obrim tertúlia al suplement a la setmana tràgica del Lion Sindreu i del Toni Rodon. Avui, la setmana tràgica de Florentino Pérez, estrenem careta, careta nova, dedicada al president del Madrid. En un diumenge on el suplement rebrem la família Puigverd Puigdevall al complet, el matrimoni i les tres filles que des de fa anys estan al capdavant del restaurant Les Cols a la Garrotxa, un dels millors restaurants de Catalunya. Avui junts, per primera vegada en un estudi de ràdio, la mare, Fina Puigdevall, l'ànima del projecte, el pare, Manel Puigverd, la filosofia, i les tres filles, Martina Puigverd, cap de cuina, Carlota Puigverd, cap de pastisseria, Clara Puigverd, cap de sala, avui una nissaga familiar marcada pel bon gust dels fogons. A les 11, Marina Laminos, el seu Malalts de Ràdio, recupera l'entrevista que Antoni Bassas va fer a Johan Cruyff l'any 1995 a Catalunya Ràdio. Tot això en un diumenge en què, l'endemà d'Eurovisió, a l'eclipsi del suplement ens visita Tinet Rovira. Entre altres coses, li preguntarem per la seva nit més memorable, que segur que n'ha tingut moltes. Acabarem amb el Demà ho deixo del Roger Mas i el David Caravent posant cançons. I el dia també ens visita, el dia d'avui també ens visita en aquest diumenge, l'Eloi Vila, un periodista que fa un programa de cine a TV3, Quanta Guerra.
4: El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
9: Sí.
8: I després a ca la meva mare, Olà. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: A la Salle Campus Barcelona, el teu talent té premi. Vine a l'Open Day el 21 de maig i coneix de prop el campus, els graus en enginyeries i totes les oportunitats que t'hi esperen. Beques per talent, projectes reals amb empreses i un networking internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
12: Hola. Vinc a explicar-vos que aquest dissabte a col·lapse...
13: No, no, no, Jordi, Jordi. Aquesta setmana no t'han avisat, entenc. Aquesta setmana el col·lapse va diumenge.
12: explica-m'ho. Per què? Ara per què una altra vegada diumenge?
13: Em sap greu dir-t'ho, torna al futbol. Aquest dissabte el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada. Hi ha final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlètic de Madrid.
12: Però a Casa Reial, per què ens fa canviar de programa de setmana, de dia, contínuament?
13: A mi no em miris, eh?
12: Que hi ha, el dissabte que hi ha, què dius?
13: Final de la Copa de la Reina, el Barça pot guanyar el seu tercer títol de la temporada.
12: Doncs ja està, doncs el diumenge, després dels 30 minuts, farem el col·lapse.
13: Em sap greu.
12: No, no, a mi no està bé.
14: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
16: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
17: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
18: L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
17: Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
19: Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
17: I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
19: Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
18: El Programa Mundial d'Aliments és dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
17: Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
20: Som 3Cat.
17: Som 3Cat.
21: Ràdio Castelldefels. Són les 9.
22: Ràdio Castelldefels.
23: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
24: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
22: Ràdio Castelldefels.
25: Tu parròquia.

0: el programa que te informa de la Iglesia en Castelldefels y en el mundo. En Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Ben tornats una setmana més, amigues i amics del country i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començarem avui amb una havanera de l'època de l'esclavitud a Cuba. Es diu Lamento Esclavo. Ens la canta el grup Peix Fregit. Ell és un negre captiu i esclau fins a la mort. Mai coneixerà la llibertat. Tot i així, va somiant en el dia en què tots els negres seran lliures i no patiran el que a ell li ha tocat viure. Peix fregit i Lamento Esclavo. Country.

Em aneu dient amb els vostres missatges que voleu escoltar habaneres força conegudes i clàssiques. Doncs vinga, anem-hi. Estic segur que tots cantarem ara la propera cançó, La Gavina. La coneixem tots i es canta a moltes i moltes cantades d'habaneres. La va composar Frederic Sirés i la va fer per una cubana de la que es va enamorar. Ella es deia Ofèlia. És l'habanera catalana més antiga, data de l'any 1947. Sirés va néixer a Begur, ens la canta avui el grup dels Pescadors de l'Escala. Vinga, amics, acloquem els ulls i imagineu com la gavina s'esmuny entre les ones de la mar. Els Pescadors de l'Escala i la Gavina.

0: batalla. Doncs aquí estan afectades les línies, la L-94 i la L-96, val? Que aniran per Avinguda de la Platja i pel Passeig de la Marina. És una afectació petitona, de 9 a 1 del matí, i bueno, la gent pot agafar com a alternativa la parada que està a l'Avinguda de la Platja, que és de la CF2, pues aquí pararan aquests autobusos, perquè se fien per aquí, i ja després recuperar les que ja estan al Passeig de la Marina a partir del carrer número 7.
1: El barri de Vista Alegre es prepara per viure aquest dissabte una nova festa de primavera plena d'activitats i ambient familiar. Durant tota la jornada, a partir de les 10 del matí, el Centre Cívic Vista Alegre, ubicat al carrer Mansió número 31, acull una jornada lúdica i festiva. Aquesta jornada té la finalitat de fer barri, aplegar les persones participants dels diversos projectes i entitats que fan activitats en aquest equipament, a més de tots els veïns i veïnes que es vulguin apropar. Escoltem ara a la Neus Fernández, coordinadora d'activitats d'aquest centre cívic de la ciutat, el Centre Cívic Vista Alegre.
2: Convidar tota la ciutadania a gaudir amb nosaltres de la programació que hem estat treballant amb les entitats del centre i del barri. La idea és això, no? Fer una cosa com molt de comunitat, molt de ciutadania, no? Que és una programació que hem treballat amb les entitats que tenim residents al barri, al Centre Cívic Vista Alegre, i amb l'Associació de Veïns del Barri, que fem com una col·laboració i hem treballat tots junts per crear doncs, aquesta programació que us presentem avui. I la idea és això, pensar en grans, petits, mitjans i que tothom s'hi sumi. No? Primer, destacar que hi ha com dos seus d'aquesta festa. No? Per una banda, el centre cívic, com a tal, i per l'altra, la seu de l'Associació de Veïns, perquè hem pensat que així doncs, la gent pot passejar pel barri tranquil·lament, ara vinc aquí, ara vaig allà, depèn de l'activitat, i això crea també una mica de dinàmica i de vida i de moviment.
1: Centre Cívic Vista Alegre i l'Associació Veïnal Vista Alegre col·laboren per aconseguir que aquesta festa de la primavera sigui un entorn on veïns i veïnes puguin conèixer els serveis, entitats i activitats del centre al llarg de tota la programació d'una jornada ben completa des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre d'aquest dissabte 16 de maig. Hi haurà classes obertes i tastets de les activitats de country, sevillanes, qigong, amb la col·laboració d'aquesta entitat, l'Associació de Veïnes i Veïns del Barri, i moltes sorpreses més per a totes les edats.
2: Per una banda, tenim tot el que passarà al centre cívic, que el centre cívic està dividit en espais i ens hem aprofitat per aquests espais omplir-los de cosa, no? Per una part, que crec que és una cosa que durarà pràcticament tot el dia, a la planta Menjú, que és l'espai d'art i creació, on passen coses sobre costura, pintura i totes aquestes coses, farem un grafiti, un mural comunitari, tenim una paret molt gran i molt blanca i l'anem a omplir de color. I amb els companys de l'associació de Viva, doncs el que farem és precrear un disseny i la gent que vagi passant pel centre doncs, que pugui pintar i aportar la seva creativitat i les seves idees.
1: Les activitats també es desenvoluparan al pati de les Moreres al llarg del matí de dissabte 16 de maig, des de les 10 fins a 2:15 del migdia, amb tallers per a infants i famílies.
2: Després tenim l'espai de gent gran, que és la planta 0, diguem, a peu de carrer. Tenim els companys de Castella Jocs, que és una entitat que es dedica a fer jocs de taula. Ens han creat un torneig de màgic, que és un joc de cartes històric i de tota la vida, que crec que és dels primers jocs de cartes a nivell internacional que existeix, i han creat un torneig que ells posen totes les cartes, les normes, ells t'ensenyen a jugar i després fem doncs, tres rondes de torneig. Uh-huh. Després, a la sala d'exposicions tenim dues activitats. Una és jocs de taula per tota la família, que estaran dinamitzades per les companyes, les alumnes de la Casa d'Oficis. I, a més, tenim una exposició fotogràfica dels companys que han fet el taller de fotografia d'aquest trimestre. El que hem fet és que s'han dedicat molt a fer fotografies del centre, des de diferents punts de vista, amb gent, sense gent, i doncs el que hem decidit doncs agafar-les, imprimir-les i fer una expo amb aquestes fotografies. Sí. De totes maneres, hi ha, crec, uns 7-8 tallers diferents que es poden fer, estan pensats tant per fer per infants com per fer per persones adultes, estan dinamitzats doncs, per diferents entitats i per personal del centre i per les companyes de la Casa d'Oficis, per les alumnes de la Casa d'Oficis. Doncs hi ha coses com fer ninotets amb pelapipes, punts de llibre, polseres, hi ha una zona de scrapbook que fa la companya d'Arcon,

0: pintar cares, què fan els companys de Diviértete... Bueno, hi ha tot un seguit d'activitats que hauràs d'anar omplint un passaport. Cada activitat té com una enganxina, has d'anar omplint completant un dibuix, i si completes aquest dibuix et donaran un regalito que han dissenyat els companys de la Casa d'Oficis.
1: De forma paral·lela a totes aquestes activitats i emplaçaments de la Festa de la Primavera, activitats organitzades pel Centre Cívic Vista Alegre, també tenim les activitats organitzades per l'Associació Veïnal Vista Alegre. El carrer Cervantes tornarà a omplir-se de vida amb una nova edició del Vista Alegre Primavera Market, una cita ja consolidada que enguany celebra una doble fita molt especial, la seva 5a edició i un any des que per primera vegada el barri acollia un mercat primaveral organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes del barri. Tot plegat dins d'aquesta coneguda i esperada Festa de la Primavera de Vista Alegre que arriba aquest dissabte a la ciutat.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
1: L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts renovables i sostenibles. El document, emès per Endesa i validat pel Sistema de Garanties d'Origen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, certifica que l'electricitat destinada a l'enllumenat públic, edificis municipals i escoles és d'origen verd, principalment solar i fotovoltaic. Escoltem Jordi Serret, cap d'Unitat d'Espai Públic i Serveis, que ens explica com és el procés del mercat elèctric.
3: Perquè sigui intenible. Hem de conèixer una mica el que és el mercat elèctric, que podem dir que des de que generem l'energia fins que ens arriba a les nostres llars hi ha tot un procés d'agents i implicacions. No? Podem dir que principalment són quatre. Són els productors, que són els que generen l'energia. No? Aquí tenim l'energia fotovoltaica, l'eòlica, l'hidroelèctrica, la que ve de combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, i finalment el nuclear. Aquests són els primers, els que generen l'energia. Després tenim la xarxa de transport, que és la red elèctrica espanyola, que és la que porta les línies de molt alta tensió, aquestes torres que venim tan grans. I després la xarxa de distribució, que són, doncs, bueno, ja són unes xarxes secundàries que ens porten aquestes línies d'alta tensió fins a les nostres cases amb línies de més baixa tensió. I finalment tenim, doncs, les comercialitzadores, no? Que són aquelles empreses que ens truquen cada dia i que ens fan ofertes i que ens estan d'alguna manera tot el dia emprenyant una mica, no? amb el tema de les trucades. I aquests són els que diríem que són més similars a un broker de borsa, a un broker bursàtil, que són els que compren l'energia diària en el mercat majorista i ens les venen als consumidors, com pot ser l'Ajuntament o qualsevol a casa seva. Val? Doncs en aquest cas el que es garanteix és que tota aquesta energia que compren les comercialitzadores a l'Ajuntament, per l'Ajuntament, venen d'aquest origen 100% renovable, és a dir, que són produïdes a través d'energies fotovoltaiques, eòliques o hidroelèctriques.
1: El subministrament elèctric a l'Ajuntament es fa a través de l'acord marc de compra agregada impulsat per l'Associació Catalana de Municipis. Aquest sistema permet centralitzar la compra energètica i garantir que l'electricitat subministrada als equipaments municipals sigui d'origen renovable. Precisament, el consistori adquireix energia a través d'aquest marc contractual compartit amb altres administracions locals. Ens ho explica Jordi Serret.
3: Fa uns anys l'Ajuntament de Castelldefels comprava l'energia a través de subhastes. Val? Però va ser un moment doncs, que el volum va ser tal que el que hem fet que a través de lo que és l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, que és una entitat que agrupa i dona suport a molts municipis, entre altres funcions, doncs, té el que diguem una central de compres amb la qual els ajuntaments ens podem adherir i al ser un gran volum d'ajuntaments que fem compra d'energia podem obtenir millors condicions. Dins del que seria aquesta central de compres hi ha tota una sèrie de condicions i el que es demana és que tota l'energia que subministren aquestes comercialitzadores o que aquestes comercialitzadores compren en el mercat majorista, que és la OMIE, l'operador del Mercado Ibérico d'Energia, doncs provingui de fonts renovables. I, per tant, qualsevol empresa, diguéssim, que està que compra energia per les administracions que estem adherides a aquest acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, tenen el compromís i l'obligació de que tota l'energia que compren al mercat de valors sigui d'origen renovable.
1: L'Ajuntament també compra part de l'energia Iberdrola. En aquest cas, la companyia no emet certificats específics com el d'Endesa, però el contracte municipal estableix igualment que l'energia subministrada ha de provenir de fonts renovables.
3: Segons el tipus tarifari i les potències que sol·licitem per cada tipus d'escomesa, doncs, bueno, l'energia ens la comercialitza ja sigui un Endesa, un Iberdrola, un Factor Energia, per dir alguna manera. Totes elles tenen l'obligació i compromís, com he dit abans, de que tota l'energia que compren prové d'un origen 100% verd. El que passa, doncs, bueno, que en aquest cas Endesa doncs, té una rama comercial doncs, probablement més potent o està més encaminada a fer-se veure més i emet aquest certificat pels ajuntaments. Però no vol dir que altres empreses com Iberdrola o Factor Energia també tenen l'obligació i el compromís de que aquesta energia ve d'aquest tipus de font.
1: Des del consistori destacant que aquesta aposta per l'energia verda contribueix tant a reduir l'impacte ambiental com a avançar cap a un model de ciutat més sostenible.
3: Al final el que fem és posar el nostre granet de sorra, no? I mirar de vetllar pel medi ambient i fem força dins del conjunt de tots els ajuntaments i administracions i intentar que cada cop que l'energia que es produeixi provingui més de fonts renovables. Aquesta és la finalitat. I pel que fa a l'estalvi econòmic, doncs aquí ja ve una segona banda. No? Per una banda, doncs, bueno, fer força amb totes les administracions, doncs, intentar aconseguir millors preus de mercat i l'altra, que aquesta ja correspon a cada administració o cada ajuntament, doncs, és tenir cada cop instal·lacions més eficients. Val? En el nostre cas, doncs, bueno, l'Ajuntament fa un gran esforç amb la instal·lació de panells solars en molts edificis i instal·lacions municipals, o optimització amb els sistemes de consum, com són les instal·lacions d'enllumenat públic, no? Que són els dos grans blocs que tenim a l'Ajuntament com a grans consumidors d'energia.
1: Castelldefels manté així el seu compromís amb el consum d'energia sostenible i amb les polítiques de reducció d'emissions i eficiència energètica.

Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

0: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
0: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.

0: Com a mínim, 4 persones han mort i 15 han quedat ferides, la majoria a la regió de Moscou, en el pitjor atac amb drons ucraïnesos des que va començar la guerra. També és un dels bombardejos més massius dels últims anys. El Ministeri de Defensa rus ha batut més de 500 drons. Bulgària ha guanyat per primera vegada i, per sorpresa, Eurovisió, en una edició marcada pel boicot a Israel, que ha quedat en segona posició gràcies al vot del públic. El ministre de Defensa israelià carrega contra Pedro Sánchez per, segons ha dit, impulsar una campanya de difamació contra Israel. Sánchez, la resposta amb el fragment de la cançó "Que la guerra només sea indiferente" de Solo le pido adiós, cantada per Ana Belén. Eleccions avui a Andalusia renoven el govern de la Junta en uns comicis que també poden condicionar la política espanyola. El Partit Popular aspira a renovar la majoria absoluta per no dependre del vot de Vox i el PSOE vol millorar els resultats d'ara fa 4 anys. Mor un home tirotejat en ple carrer al districte de Sants-Montjuïc. Els fets van passar ahir, a 8:15 de la tarda, al carrer Mineria del barri de la Marina de Port. Els Mossos busquen l'autor dels trets i la investigació està sota secret de les actuacions. És el tercer tiroteig al carrer a les últimes setmanes a Barcelona. Setmana decisiva per al govern de cara a tancar la negociació dels pressupostos. L'USTEC, sindicat majoritari dels docents, pressiona Comuns i Esquerra perquè portin el seu conflicte a la negociació. Els republicans ja ho han descartat. L'Organització Mundial de la Salut ha declarat el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo i a Uganda com a emergència de salut pública. Fins ara s'han notificat una 90 de morts. Preocupa la variant del virus perquè de moment no té vacunes aprovades ni tampoc cap tractament farmacològic. S'estrena amb èxit El ser querido de Rodrigo Sorogoyen al Festival de Cinema de Cannes. El film ja està en algunes travesses per entrar al palmarès de dissabte que ve, com va passar amb Sirat l'any passat. El protagonitzen Javier Bardem i Victoria Luengo.
1: Esports.
0: En marxa la cursa llarga de Moto3 al Gran Premi de Catalunya. A un quart d'una es farà la de Moto2 i a les dues la de MotoGP. Àlex Márquez és el favorit en aquesta cursa després de guanyar ahir a la carrera sprint. El Barça guanya la Copa de la Reina i ja mira a la final de la Champions de dissabte vinent. Les blaugranes es van imposar ahir l'Atlètic de Madrid per 3-1. I Robert Lewandowski s'acomiadarà avui al Camp Nou després d'anunciar ahir que no renove la pròxima temporada. A 9:15, Barça-Betis. Abans a les 7, Osasuna-Espanyol i Atlètic de Madrid-Girona. Notícies que es combinen a aquesta hora, en aquest diumenge de sol, a bona part del país. Cap al migdia, a començament de la tarda, hi haurà algunes pluges al prelitoral, a l'espera d'unes tempestes que ens arribaran cap al vespre, sobretot al Pirineu, i de xàfecs intensos a les comarques de Girona. Les temperatures màximes avui, mica en mica, continuaran pujant. 3CAT Info.

0: Comença a Ràdio Castelldefels la matinada esportiva.
1: Bon dia i benvinguts a la matinada esportiva de Ràdio Castelldefels, l'espai on cada diumenge d'11 a 2 repassem l'actualitat esportiva del cap de setmana de la nostra ciutat. Avui és diumenge 17 de maig del 2026, un d'aquells dies marcats al calendari perquè moltes competicions arriben al seu punt final. És jornada de desenllaços, de comptes enrere i de mirar cap a tot el que vindrà, play-offs, fases d'ascens i objectius encara per decidir. De fet, la majoria de lligues baixen avui al taló, algunes ja ho van fer en els últims dies, i només quedarà pendent l'hoquei herba femení que posarà el punt final el cap de setmana vinent. Us parla Txell Ferrer amb el suport de Susana Lázaro a la taula de so. Quan passen 4 minuts de les 11, arrenca la matinal esportiva. Avui a la matinal esportiva comencem amb una transmissió en directe des del pavelló de Can Vinader, on viurem l'últim partit de bàsquet masculí de primera territorial entre el Joventut Castelldefels i el Tecla Sala B. El David Ocre, que serà l'encarregat de portar-nos tota l'emoció del partit, amb la narració minut a minut i també el postpartit amb totes les reaccions i protagonistes. Un cop finalitzi el bàsquet, canviarem de disciplina per anar fins a la gimnàstica rítmica. Parlarem amb Gemma González, directora del Club Rítmica Barcelona Castelldefels, per fer balanç de l'11è torneig Ciutat de Castelldefels disputat el passat diumenge i per conèixer com es va viure una nova edició d'aquesta cita esportiva. Després posarem el focus en el futbol de tercera catalana, amb la prèvia del duel entre el Viladecans B i el Vistalegre, un partit clau per als de Castelldefels que busquen assegurar la seva presència als play-offs d'ascens a segona catalana. Ho farem amb el capità del Vistalegre, que ens explicarà com afronta l'equip aquest últim partit de temporada. Tot seguit també tindrem temps per analitzar futbol de la Lliga Elite amb Miguel Motoso, entrenador de la Unió Esportiva Castelldefels, per comentar la derrota d'ahir davant el Júpiter, que deixa l'equip mariner fora de la promoció d'ascens. I per acabar, parlarem d'handbol femení amb Júlia Molina, jugadora de l'Esportiu Castelldefels, per analitzar com va anar l'anada de la final dels play-offs de primera catalana davant el Vilanova del Camí B. Tot això avui a la matinal esportiva fins al migdia amb l'actualitat i les veus dels equips locals. Doncs ja ho tenim tot preparat per viure una nova matinal d'esport local, plena d'emoció, però abans de connectar amb el David, a Can Roc, on s'està jugant aquest partit de bàsquet masculí, fem un repàs als resultats que ens ha deixat la jornada d'aquest cap de setmana.
0: A Ràdio Castelldefels, la matinada esportiva.
1: Ahir dissabte 16 de maig es van jugar 5 partits en hoquei herba masculí a la divisió d'honor B, empat a 2 entre el Madrid Las Rozas i el Castelldefels Hockey Club. En futbol masculí de Lliga Elite, derrota de la Unió Esportiva Castelldefels per 0-1 davant el Júpiter als Canyars. En futbol sala masculí de tercera divisió nacional, empat a 4 entre el Frederic Mistral i el futbol sala Castelldefels. En handbol masculí de primera catalana, victòria de l'Esportiu Castelldefels a la pista del líder, al Sant Fos, per 30-32. I en handbol femení, en l'anada de la final del play-off de primera catalana, derrota de l'Esportiu Castelldefels per 32-25 a la pista del Vilanova del Camí B. I avui diumenge es disputaran 8 partits. En bàsquet femení de segona territorial ja tenim resultat final al poliesportiu Can Roca. El Club Bàsquet Joventut Castelldefels ha perdut 44-49 davant el Club Bàsquet Castellbisbal B. En joc, des de 3:15, al mateix escenari, el partit de bàsquet masculí de primera territorial entre el Joventut Castelldefels i el Tecla Sala B, amb de moment victòria provisional del Joventut Castelldefels per 27-21 en el segon quart de partit. En hoquei herba femení de Lliga Iberdrola, el Castelldefels Fels Hockey Club està jugant també en aquests moments, des de fa 8 minuts, al camp del Júnior, partit en directe des de Sant Cugat. A 2:15 hi haurà futbol sala femení de primera divisió. El CCR Castelldefels visita la pista de l'APA Poble Sec. I en futbol masculí de tercera catalana, recordem que l'última jornada es disputa en horari unificat a les 5 de la tarda. El Vistalegre visita el camp del Viladecans B, la Unió Esportiva Castelldefels B juga al camp de l'Albi Rojita de Catalunya i el Can Roca es desplaça al camp de l'Atlètic Vila de Cans. I ja per acabar, en futbol sala femení, el Castelldefels rep avui el Palmasec a les 8 de la tarda. Quan ara s'hi passen 8 minuts de les 11, connectem amb David Ocrega, que es troba al pavelló Can Roca, per explicar-nos el duel entre el Joventut Castelldefels i el Tecla Sala B. David, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Txell, i bon dia, un diumenge més a tots els joventuts de Ràdio Castelldefels des del poliesportiu Can Roca, i benvinguts al partit de bàsquet responen a l'última jornada de la Lliga de Primera Territorial Sènior Masculí d'aquesta lliga d'aquesta primera fase d'aquesta lliga regular entre el Club Joventut Castelldefels contra el Bàsquet Club Tecla Sala B.
1: Abans d'anar al partit, explica'ns una mica com ha estat el primer quart.
2: Doncs ha estat un primer quart on ha començat el Joventut Castelldefels molt dominant, avançant-se fins al punt d'anar, atenció, amb un parcial d'11-2, però ràpidament el Tecla Sala ha despertat, s'ha posat les piles i bé, ha acabat amb aquest 20-16 en el primer quart. Ara bé, tenim temps mort demanat en aquest cas pel Tecla Sala i actualment el marcador és de 27-25 quan falten 6 minuts 45 segons per arribar al descans.
1: Què ens pots explicar del rival avui, David?
2: Doncs bé, és atenció perquè és un partit contra el líder, el qual té 49 punts. Atenció, és un bé, parlem amb un rival molt complicat, ja que, atenció, arriba amb 24 victòries, atenció perquè porta 21 de manera consecutiva i només una derrota. Ve de guanyar 77-52 al Club Bàsquet Corbera amb una diferència de més 25 a favor a la jornada anterior. I bé, per altra banda, l'equip de casa, el Joventut Castelldefels, ve de perdre 74-69 contra el Club Bàsquet Àguiles Plasfoc amb una diferència de bé, només 5 punts en contra la jornada anterior. I bé, pel que fa a la classificació, el conjunt de Pedro Mendoza, atenció, és un D amb 34 punts, malauradament descendit matemàticament, bé, i acumula un total de 9 victòries i 16 derrotes, 5 de manera consecutiva.
1: Per tant, avui és un partit que realment no hi ha res en joc. Justament finalitza la Lliga amb el Tecla Sala B ja havent guanyat aquesta categoria, aquesta primera territorial, i amb el Joventut Castelldefels ja descendit. Per tant, de moment tampoc és tan sorprenent el resultat no, que s'està vivint avui a la pista.
2: Exacte, avui bé, és un partit doncs bé, per una mica acabar amb bon sabor de boca no? aquesta lliga, aquesta temporada, no? Que ha estat molt complicat el Joventut Castelldefels, un Joventut Castelldefels que va començar molt bé els primers partits, però bé, va ser més o menys cap a després de Nadal, on bé, va començar a tenir una ratxa negativa i on bé, va començar doncs, a perdre molts partits de manera consecutiva.
1: Doncs és una llàstima la temporada del Joventut Castelldefels, però bé, de moment anem a viure aquest partit en directe, l'últim de primera territorial catalana.
2: Doncs sí, endavant. Doncs ara, bé, temps mort que ha demanat ara Pedro Mendoza. Així que bé, veurem ara a 5 minuts 48 segons pel final d'aquest segon període. El marcador ara és de 27-28, un amunt al Tecla Sala.
1: Sembla que l'equip visitant s'ha despertat en aquest segon parcial i ha aconseguit ja capgirar el marcador. De moment que hi ha una diferència d'un punt al Joventut Castelldefels que va per sota ara 27-28. A veure què passa després d'aquest temps mort que han sol·licitat el tècnic del Castelldefels i a veure en quin estat arriben en aquest descans de l'últim partit de la Lliga.
2: Doncs sí, Txell. En aquest cas, com bé he comentat, no? El Joventut Castelldefels que ja està descendit matemàticament, no? Recordem, en aquesta Lliga Primera Territorial, si no és masculí, baixen els 4 últims, en aquest cas, a Segona Territorial, i bé, ara mateix, en aquest cas, el líder, el rival d'avui, no? El Tecla Sala, té una setmana plena de partits, en aquest cas, per intentar, doncs, òbviament, aquest play-off per ascendir a la següent categoria. Doncs bé, ara ja s'ha reprès el partit. Bé, en aquest cas, aquesta passada del segle sala, bé, aquí llançament de dos. Aquest és Carlos Fernández, del Tecla Sala, 5-17 a 32. I aquí ara la pressió del Tecla Sala comptarà aquesta passada. Atenció perquè serà ara... Com veus que era aquí, canvis al terreny de joc. Ara té Francisco del Pozo per Leonardo. Compte aquí. Atenció perquè bé, han sortit del camp Àlex Pérez amb el dorsal 12 i Xavier Vigas, el capità, amb el dorsal 13, i tornen a entrar Marco Sánchez amb el 35 i Francisco del Pozo amb el dorsal 9. Bé, recordem, no he comentat el 5 inicial, de la part del Joventut Castelldefels, ha sortit amb el 2 a l'11, amb Marc Alonso, amb el 24, amb Pol Palacios, amb el 18, Àlex Osorio, amb el 37, Francisco Paisal, i amb el 15, amb Alejandro Vitoria. Pel que fa al Bàsquet Club Tecla Sala B, ha sortit el partit d'avui amb el 2 a 20, amb Manel Bravo, amb el 32, amb Hugo Castalejo, amb Cap d'Alejo, perdoneu, amb el 2 a 11, amb David Castillo, amb el 2 a 7, amb Víctor Marcín i amb el 34, amb Carlos Fernández. Quin ara té el Tecla Sala, compta aquí amb el llançament de dos, ho intentava Víctor Martín, se'n va fora, aquesta tensió fa un cop és el que ho intentava. El marcador que es manté 27 a 32, a 4 minuts 20 segons pel final del segon quart.
1: Doncs es manté l'avantatge del Tecla Sala.
2: Està bé, avantatge de 5 punts per a falta personal d'Alejandro Escobar. Tirs lliures pel Tecla Sala. Atenció al primer que va dins de les mans de... I atenció al segon també, de les mans de Daniel Bravo, els dos tirs que entren a dins, 27 a 34, 7 punts damunt al Tecla Sala. Francisco del Pozo compta ara, no, intentava aquí la passada a Leo. Atenció ara... Atenció perquè surt del terreny de joc Leonardo Martín Sacco i torna a entrar Adrián de Clara amb el dorsal 6. Comptarà amb aquesta pressió del Tecla Sala. I se va tirar amb la pilota, compta la passada. Ve aquí la pressió del Joventut Castelldefels, compta amb Osorio, intentava aquí el llançament de dos. Atenció, falta personal d'Arnau Linares, dos tirs lliures pel Joventut Castelldefels. A veure si els jugadors de Pedro Mendoza poden aprofitar. Atenció, perquè abans dels tirs lliures serà... Atenció, perquè el Tecla Sala ha demanat temps mort.
1: Doncs a moment aquest segon parcial, amb poca ofensivitat del Joventut Castelldefels, bastanta diferència en comparació amb el primer parcial que n'havien anotat 20 punts i en aquest segon quart només 7.
2: Doncs sí, un segon quart molt, molt intens. I bé, aprofitem aquest temps mort per recordar en aquest cas, com arriben els dos equips, els jugadors destacats dels dos equips. Pel que fa al Joventut Castelldefels, atenció perquè Marcos Sánchez amb el dorsal 35, amb 25 partits jugats, 116 minuts disputats, i atenció en total, generarà 289 punts anotats i 49 triples. El segueix Xavi Vigas amb el 13, amb 25 partits jugats també, amb 611 minuts disputats, 293 punts i 37 triples. Xavi Marcos gairebé anant per igual amb el 77. El segueix Francisco Paisal, 15 partits jugats, 514 minuts disputats i 149 punts i 11 triples. I per últim, Adrián de Clara, amb 22 partits jugats, 408 minuts disputats, 100 punts anotats i 24 triples. També ja s'ha reprès el partit aquí a Can Roca, els dos tirs lliures de les mans de Alejandro Escobar, que han anat dins. Ara el marcador és de 29 a 34, 3 minuts i mig per arribar al final del segon quart. Compte amb el llançament de 3, que intentava aquí Calero del Tecla Sala, però bé, falla aquest... Compte amb aquest llançament. Ara Marc Sánchez intentava el llançament de 2, una llàstima, va fora de l'aro, compta amb la pressió del Tecla Sala, compta amb Calero i llançament Sisea 2. Las Carlos Fernández Calero, 29 a 36, el Tecla Sala. I bé, aquí Marcos Sánchez no falla, llançament Sisea 2 de Marcos Sánchez, excusa a distància del jugador que s'ha fet, 31 a 36. 5 a baix.
1: Sembla que ara s'ha posat les piles al Joventut Castelldefels, a veure si poden retallar distàncies per abans del descans.
2: Doncs sí, Txell, ara bé, ho intentava novament Marcos Sánchez. Bé, se'n va fer l'aro. Serà, atenció, perquè serà la nova falta personal del Tecla Sala, en aquest cas, primera falta personal de David Castillo amb el dorsal 11. Dos tirs lliures, atenció, Alejandro Escobar. El primer que se'n va, que va dins, va veure el segon. I el segon que també se'n va dins. Molt bé el jugador que està fent avui amb els tirs lliures. També recordem en partits anteriors viscuts aquí en directe per Ràdio Castelldefels, on la mitjana era molt baixa.
1: Doncs celebrem avui la bona efectivitat del conjunt del Castelldefels, el Joventut Castelldefels, els blaus, que de moment estan tenint més encert en aquests tirs lliures.
2: Exacte, Txell, a veure... De moment ara mateix, 33 a 36. Ara falta personal d'Alejandro Escobar. Dos tirs lliures pel Tecla Sala. El primer que se'n va... El primer fallat. A veure, el segon. I el segon també fallat. Oportunitat perduda per David Castillo. Amb els dos intents fallats. A veure, pressió ara del tercer de Pedro Rudi. Atenció aquí, Francisco Paisal. Sisea 2 a Francisco Paisal. El Joventut que escurça distàncies, 35 a 36.
1: Sembla que ha funcionat el temps mort d'abans del tècnic del Joventut Castelldefels, que quan semblava que s'estava allunyant el Tecla Sala ha aconseguit tornar-se a posar dins del partit.
2: Doncs, Txell, ara mateix dos minuts clavats per al final del segon quart. Ve aquí el Castelldefels que ha despertat. Comptarà Ferrari ara amb la pilota, Gabriele Ferrari, compta Donald, intenta de 3, Gabriele Ferrari, triple de Gabriele, de Gianluca Ferrari, 35 a 39, compta ara, a veure si pot excusa i sense el Joan Castelldefels, Marcos Sánchez amb la pilota, atenció, llançament de 3, fallat, no, rebot, i atenció, guanya el rebot, Francisco Paisal, 37 a 39, torna a curtar distàncies al conjunt de Pedro Mendoza i Albert Tomàs. Jo ara, bé, falta personal d'ara Francisco Paisal, dos pits lliures pel Tecla Sala. El primer, que l'encerta. A veure el segon. Prepara Carlos Fernández pel segon llançament. Atenció al segon. I el segon, que també se'n va dins, 37 a 41. Atenció ara, 4 amunt al Tecla Sala. Últim, a punt d'arribar a l'últim minut d'aquest segon període. El Castelldefels que intenta aquí a la pressió. Se l'emporta el Tecla Sala. Comptarà... Intentava de dos Hugo Cantaleso. Ara novament el que s'ha fet amb la pilota Francisco Paisal. A veure si prepara. No, li passa darrere Marco Sánchez. A veure, Marcos, no. Pensament de tres perdut de Marco Sánchez. Ara Arián declara. Ara enviant novament per Marco Sánchez. Marco Sánchez per Francisco Paisal. Francisco Marco Sánchez intenta el de tres. No. Fora, atenció al rebot, tot el rebot i no, Marcos Sánchez amb el rebot un altre cop, i ara sí, Marcos Sánchez, que anota novament, 39 a 41, 14 segons per arribar al descans, comptant amb la pressió del Tecla Sala, Gianluca Ferrari amb la pilota. Sí, atenció, no, falla aquí, atenció, compta amb el rebot, no, Francisco del Pozo no ha tingut temps, i sobre jugada, arribem al descans, Joventut Castelldefels 39, Tecla Sala B 41.
1: Doncs final del descans en aquest partit entre el Joventut Castelldefels i el Tecla Sala B, que havia començat imposant-se, guanyant l'equip local i que finalment el Tecla Sala ha capgirat el marcador. Tot i així, la distància és de tan sols només 2 punts, amb aquest resultat ara mateix el descans de 39 a 41. David, quina valoració fas d'aquesta primera part?
2: Doncs ell, una primera part on bé, m'ha sorprès el plantejament del Joventut Castelldefels, ha començat molt bé, no? Per davant, no? Com he comentat al principi, amb un parcial d'11 a 2 als primers minuts, i bé, el Tecla Sala ve ràpidament, en aquest cas ha remuntat i ha pogut igualar el marcador, però bé, veig un Joventut Castelldefels molt enllunyat en aquest partit.
1: Doncs bones notícies també el que s'està vivint aquí damunt la pista del Joventut Castelldefels, tot i que el resultat realment no sigui el més important d'avui, tenint en compte que no hi ha res en joc, i també potser per això el conjunt de l'Hospitalet ha sortit potser amb una marxa menys. No sabem si el fet d'haver ja estat classificat en la primera posició en aquesta classificació i arribar en aquesta última jornada de Lliga sense disputar-se res, doncs fa que potser estigui jugant amb una mica menys d'intensitat. Tot i així, bon partit el que estan fent els jugadors del Castelldefels, a veure si poden aconseguir endur-se avui una victòria per acabar aquesta temporada amb bon gust de boca.
2: Doncs sí, Txell, sí, a veure com es desenvolupa aquesta segona part. I bé, veurem si pot mantenir aquest nivell el jugador del Castelldefels.
1: Doncs quan falten 2 minuts per 2:15 del migdia i estem en el descans d'aquest partit, anem amb la ronda de resultats.
0: Tota l'actualitat esportiva de Castelldefels, tots els diumenges a la ràdio. La matinada esportiva.
1: Ahir dissabte 16 de maig es van jugar 5 partits en hoquei herba masculí a la divisió d'honor B, empat a 2 entre el Madrid Las Rozas i el Castelldefels Hockey Club. En futbol masculí de Lliga Elit, derrota de la Unió Esportiva Castelldefels per 0-1 davant el Júpiter als Canyars. En futbol sala masculí de tercera divisió nacional, empat a 4 entre el Frederic Mistral i el futbol sala Castelldefels. En hoquei, en handbol masculí de primera catalana, victòria de l'Esportiu Castelldefels per 30-32 a la pista del líder al Sant Fost. I en handbol femení, en l'anada de la final dels play-offs de primera catalana, derrota de l'Esportiu Castelldefels per 32-25 a la pista del Club Handbol Vilanova del Camí B. Avui diumenge es disputaran 8 partits. En bàsquet femení de segona territorial, que s'ha jugat avui a les 9 del matí, tenim el resultat final. El Joventut Castelldefels ha perdut 44-49 davant el Club Bàsquet Castellbisbal B. En joc des de 3:15, el mateix escenari, el partit de bàsquet masculí de primera territorial entre el Joventut Castelldefels i el Tecla Sala B. En el descans ara mateix, el Joventut que perd 39-41. Des de les 11, en joc també el partit d'hoquei herba femení entre el Junior Futbol Club i el Castelldefels Hockey Club. De moment, el Castelldefels que perd 2-1. Al migdia, a 2:45, hi haurà futbol sala femení de primera divisió. El CCR Castelldefels visita la pista de l'APA Poble Sec. I en futbol masculí de tercera catalana, recordem que l'última jornada es disputa en horari unificat aquesta tarda a les 5. El Vistalegre visita el camp del Viladecans B. La Unió Esportiva Castelldefels B juga al camp de l'Albir Rojita de Catalunya i el Club Futbol Can Roca es desplaça al camp de l'Atlètic Viladecans. I ja per acabar, en futbol sala femení, el futbol sala Castelldefels rep el Palma Sec a les 8 de la tarda. Doncs són ara mateix 11:45 del migdia. Fet aquesta ronda de resultat, tornem cap al pavelló Can Roca, on s'està vivint aquest partit de bàsquet masculí, l'última jornada de primera territorial entre el Joventut Castelldefels i el Tecla Sala B. David, tenim a David?
2: Hola, perdona, sí. Bé, seguim aquí a Centre Esportiu Can Roca en aquest descans, en el qual, bé, com hem comentat, ha acabat amb 39-41 aquest segon quart, el segon parcial a favor del Tecla Sala B, 19-25 en aquest segon parcial. I bé, fem un repàs d'aquest cas dels màxim anotadors del conjunt, en aquest cas d'Albert Diella. Tenim en aquest cas amb el dorsal 7 a Víctor Martín, amb 25 partits jugats, gairebé ha jugat tots els partits d'aquesta temporada, amb 590 minuts i 276 punts anotats i 8 triples. El segueix amb el dorsal 3, Joan Bartomeu, en aquest cas avui no disputa aquest partit, amb 20 partits jugats, amb 435 minuts disputats i 250 punts anotats i, atenció, 23 triples. Amb el dorsal ho tenim a Gabriele Ferrari, 22 partits jugats, 466 minuts disputats, 217 punts anotats i 39 triples. És el màxim anotador de triples del conjunt. I per últim tenim a Carlos Fernández amb el salt 34, amb 23 partits jugats, 520 minuts disputats i, bé, en aquest cas 215 punts anotats i han de ser un total de 26 triples. En aquest cas el segon màxim anotador de triples del conjunt d'Albert Viella.
1: Doncs i els MVPs de moment d'aquesta primera meitat, que per part del Joventut Castelldefels són Marcos Sánchez, amb 13 punts anotats, 5 de cistella de 2 i un triple, i pel que fa al conjunt visitant, Carlos Fernández és de moment a l'MVP amb 15 punts, amb 3 tirs lliures, 6 punts de tirs de 2 punts. Doncs anem a repassar un moment com queda aquesta classificació de primera catalana, just arribant a l'última jornada, la 26. El Tecla Sala B, que lidera, ha guanyat aquesta lliga amb 49 punts. En la segona posició ha quedat la Palma amb 46 punts. En la tercera posició, el Montpedrós ha empatat a punts amb el Martorell B, tots dos amb 41 punts. En la cinquena i sisena posició està el Vilanova, la Montserratina i l'Esparreguera C amb 40 punts. En la setena posició, el bàsquet Sant Joan d'Espí B amb 39 punts. En la vuitena, el bàsquet Molins B amb 38. Novens, Roquetes B amb 35, els mateixos que el Corbera en la desena posició. En la onzena, que es troba el Joventut Castelldefels amb 34 punts. Dotzens, el Club Esportiu Gelida amb 31, tercens el Castellbisbal B amb 30 punts i últims el Club Bàsquet Àguiles Plesfoc amb 28 punts. I recordem que els últims 4 classificats són els equips que baixen de categoria. En aquesta jornada de moment només tenim un resultat finalitzat que es va disputar ahir a la tarda, 3:45 de la tarda, entre el Club Esportiu Gelida i el bàsquet Molins B, amb victòria dels visitants per 64-70. En joc ara mateix el Joventut Castelldefels i el Tecla Sala B, que estem vivint aquí en directe, i a la tarda es disputaran la resta de partits. A les 4 hi hauran dos partits. Per una banda, el Martorell B s'enfronta al Club Bàsquet Montpedrós i per altra banda el Castellbisbal B, que rep a l'Àguila Plesfoc. A 4:45 de la tarda serà el torn del Vilanova a la Montserratina contra el Sant Joan d'Espí B, en 4:45 a l'Esparreguera C, que s'enfronta a la Palma, i per últim tancarà aquesta lliga a les 6:45 al Corbera contra el Roquetes B. Doncs a punt ja d'acabar l'últim partit de la temporada del Joventut Castelldefels, en aquests moments que es trobem en el descans amb aquest resultat de 39-41, quan falta ja deu passar, falta un minutet, no, per arrencar aquesta segona meitat, David? David?
2: Sí, perdona, sí, perdona, sí, sí. Les 6 segons per arribar al final d'aquest descans, a punt de començar aquest tercer quart. L'àrbitre a punt de xiular aquí l'inici d'aquesta segona part. Doncs ara sí, Txell, comença aquí a Can Roca, el tercer quart, 39-41, com hem acabat el segon quart, pilota ara pel Tecla Sala B, comptarà amb aquesta versió, intenta llançament, una taula de 3, aquí el Tecla Sala, comptarà Gabriel Ferrari, un intenta de 3, i triple! Triple de Gabriele Ferrari amb el dorsal número 1, 39-44. Ara, atenció amb aquesta... Creo que ara Francisco del Pozo amb aquesta pilota... Crec que està esperant les indicacions de l'àrbitre. Francisco el pot esperant. Bé, atenció, sí, s'han aquí netejant una miqueta el parquet. Ara sí, Francisco del Pozo amb la pilota. Atenció, Francisco del Pozo enrere. Ara, atenció, una Marc Alonso amb la pilota, intenta aquí marxant, atenció, ara Xavi Vigas, intenta el llançament de dos, Xavi Vigas, no, a l'Aro, compta amb el rebot Marc Alonso, tampoc, aquí compta amb aquesta pèrdua, la pressió del Tecla Sala, ve aquí Francisco del Pozo, se'n va d'un de dos, atenció, ara Francisco Paisal, enrere per Xavi Vigas, atenció, Xavi Vigas per Pau Palacios, amb el 24, a veure si intenta el llançament de dos, no? I res a Xavi, Xavi que intentava la passada a Marc Alonso, però ha estat molt atent aquí Gabriel Ferrari. Comptarà... Jo ara perquè... Serà atenció, falta personal... Aquí la Francisco del Pozo, dos tirs lliures pel Tecla Sala. El primer, que se'n va dins, Carlos Fernández anota el primer tir. A veure el segon. I el segon... No, el segon... Falla el segon... 39 a 45... Atenció, Xavi Vigas, nova falta, segona falta personal de Xavi Vigas. Treu el Tecla Sala, bé. Enrere, compta amb Carlos Fernández. Carlos Fernández, endavant, compta aquí Gabriele Ferrari. I segon triple, compta positiu de Gabriele Ferrari. Compta amb el Tecla Sala, que se'n va, 39 a 48. 9 amunt.
1: I de moment el Joventut que encara no ha aconseguit fer cap punt en aquest tercer quart.
2: No té l'hora exacta, li està costant en aquest tercer quart anotar, compta amb Paisal, no, Paisal novament a l'Aro, ho intenta un altre cop, no. Està tenint molt mala sort el Joventut Castelldefels en aquest tercer període. Compta, bé, que no agafi... Aquí, bé, la... una marxa més al Tecla Sala. De moment, 9 punts d'avantatge. I ara serà pilota, en aquest cas, al Tecla Sala. Serà... Atenció, tirs lliures. A Gabriel Ferrari a l'espera. Aquí, bé, de les indicacions de l'àrbitre. Atenció, Gabriel Ferrari. No, se'n va... Falla aquest tir lliure. El marcador que es manté... Atenció... Comptarà el... Joventut Castelldefels, compta perquè ja puja a 11, 39 a 50, amb el Castelldefels de Gianluca Ferrari, atén el rebot, compta de Carlos Fernández, no, Nadal fallat, compta amb Gianluca, enrere, atenció, intentava de 3.

0: vacants, amb molt poc encert, 0 punts en aquest tercer parcial i 11 del Tecla Sala, que fa que s'allunyi en el marcador, ampliï aquesta distància per aquest 39-52. Veurem les indicacions del tècnic blau, a veure si pot intentar doncs, arreglar una mica aquesta situació que estem vivint ara mateix aquí a la pista de Can Roca.
1: Doncs sí, a veure amb aquest temps mort si reacciona el Joventut Castelldefels i bé, pugui aquí capgirar el resultat.
0: Doncs a veure, després d'aquest temps mort, si es reprèn el joc i a veure si té influència les indicacions del tècnic Pedro Mendoza.
1: Doncs sí, ara tornen els jugadors al terreny de joc, s'acaba aquest temps mort, 7 minuts 21 segons per arribar al final d'aquest tercer període. El Joventut Castelldefels ara amb la pilota, Francisco del Pozo aquí iniciant la jugada. Francisco del Pozo per Xavi Vigas. Xavi Vigas aquí per Pol Palacios. Pol Palacios ara per Marc Alonso. Marc Alonso enrere per comptar amb Marc Alonso. I ve aquí Marc. Primer assisteado d'aquesta T quart. 41-52. Comptant Gabriel Ferrari. Compta amb el Tecla Sala, amb jugadors molt potents. Carlos que intentava el llançament de 3. El Tecla Sala, Gianluca Ferrari, que intentava el llançament de 2. Compta ara amb la falta personal de Francisco Paesal, la seva segona falta personal. Compta ara Jalmut amb la pilota. De moment, parcial de 2-11 en contra del Joventut Castelldefels. Compta amb la tercera falta personal de Francisco del Pozo. Ara falta en atac de Carlos Fernández. Atenció perquè nous canvis aquí a Can Roca. Surten Marc Alonso i Francisco del Pozo i entren Alejandro Victoria amb el 15 i Alejandro Osorio amb el 18. Compte amb Xavi Vigas, intentava el llançament de 3. Llàstima que se'n va l'aro. Compte ara aquí amb... Traurà aquí Linares amb el 13, Linares per Ferrari. Compta amb Linares que intenta el llançament de 3, no, se'n va l'aro. Compta amb la pressió aquí amb l'atac del Joventut Castelldefels. Llàstima aquí... Estim aquí aquesta jugada entre Alejandro Osorio i Francisco Paesal. I ara... Caurà aquí Pol Palacios. Canvis aquí al Tecla Sala. Surten Gianluca Ferrari amb el 8, Arnau Linares amb el 13 i Carlos Fernández amb el 34 i entren Manel Bravo amb el 20, amb l'11 David Castillo i amb el 7 Víctor Martín, que torna a tenir els jocs. Compte que intentava aquí aquest cas Marcos Sánchez amb el 35 a l'estrella de 3, però no ha calculat bé. Compte ara amb sistema 2 de Víctor Martín, 41-54, més 13, al Tecla Sala. I ara serà falta, atenció, falta personal de Marco Sánchez, tir lliure pel Tecla Sala. Atenció, Víctor Martín, llançament, no. Falla aquest tir lliure, el marcador que es manté 41-54,

0: punt d'arribar als últims 5 minuts d'aquest tercer quart. A la compta, no, Francisco Pais ha tingut aquí el llançament de dos, la Cistella. Ja estem aquí, Paisal. Atenció, perquè ara serà atenció, falta personal d'Alejandro Osorio. Dius que és lliure. Atenció, perquè és la quarta falta personal que compone Alejandro Osorio en el partit. Primer intent fallat. Aquí del Tecla Sala, de Gabriel Ferrari, anem a veure el segon, i el segon sí que entra, 41 a 55, més 14 amunt el Tecla Sala B, atenció ara perquè serà la falta personal del Tecla Sala, falta personal de David Castillo, segona falta personal, atenció, dos tics lliures, el primer que falla aquí Francisco del Pozo, a veure, el segon, i el segon sí que entra net, 42 a 55, aquí Pol Palacios, compta amb la pressió de la Joventut Castelldefels. Atenció perquè se'n va Pol Palacios. No, perdona, se'n va, en aquest cas, surt del camp Pol Palacios, i entra Àlex Pérez amb el 12, i també surt Francisco Paisal, i torna a entrar Pol Palacios. Entrarà amb la pressió del Joventut. Alejandro Osorio, atenció, i atenció, bé, aquí Alejandro Osorio, Cistella 2 d'Alejandro Osorio, 44 a 55, retalla distàncies al Joventut Castelldefels, més 11 amunt al Tecla Sala B. A Gabriel Ferrari amb la pilota. Compta aquí allò d'on Castelldefels. Pol per la tira amb la pilota. Atenció, Pol, per Marco Sánchez. Marco Sánchez per Alejandro Osorio. Entra en Pol ara, novament, Pol Palacios amb la pilota. Alejandro Osorio. Marco Sánchez. No. Ha estat aquí atent Hugo Cantalejo. Si ho compta que ell jugador de Grasala s'ha fet mal. Bé, no, no. Recupera ràpid. Bé, últims 3 minuts, 49 segons per arribar al final del tercer quart. Atenció ara perquè, bé, demana temps mort, novament, al Joventut Castelldefels, abans de, bé, del llançament d'aquests dos tirs lliures a favor del Joventut, perdoneu, del Tecla Sala, bé, a través d'Alejandro Osorio, optant primer per fer el temps mort, a veure si reaccionen els jugadors.
1: Tercer parcial molt fluixet ara del Joventut Castelldefels, que havia sortit molt bé a la primera meitat, però que després d'aquest descans realment sembla que han sortit menys encert, i el Tecla de Sala que doncs, deu haver sumat una marxa més per poder allunyar-se en el marcador. Ara 44-55 en aquest temps mort, a falta de menys de 4 minuts per acabar el tercer parcial.
0: Aviam, Tercell, bé, arribem al final d'aquest temps mort. 3 minuts 49 segons. compta amb aquest parcial, eh? De moment, parcial de 5 a 14. Parcial complicat. Pel jugador Castelldefels, de Gabriel Ferrari, que en cistella el primer intent, a veure, el segon, en aquest cas, i el segon també entra, 44 a 57, més 13 amunt el Tecla Saladé, està dividit amb la pilota, està dividit per Leonardo, també aquí, intenta amb Leonardo, intenta dos, no, ve aquí el rebot a Víctor Martín, del Tecla Sala, Víctor Martín amb la pilota, se'n va de dos, i sisè a dos, amb Víctor Martín, compta amb el jugador Castelldefels, 44 a 59, segona falta personal de Leonardo Martín, un tir lliure pel Tecla Sala, i atenció, anota Víctor Martín, el tir lliure, ara sí, 44-60, compta amb aquesta distància.
1: El conjunt visitant que està passant ara molt per sobre dels blaus, a veure si poden intentar doncs retallar una mica de distàncies, perquè s'estan allunyant bastant el Tecla Sala.
0: No sé si en aquest cas parcial de provisional de 5 a 19. Bé, compta amb el Tecla Sala, que ja ha posat una marxa més i està ampliant molt aquí. Bé, sisè a dos, novament del Tecla Sala. Bé, sisè a dos, Hugo Cantalejo, 44 a 62. Ara, estarà aquí. Bé, aquí el Jordi Castelldefels. Sisea 2 d'Alejandro Vitoria, 47 a 62. Han d'excusar distància aquí els jugadors d'Albert Tomàs. Estarà... Ara serà, atenció, si és lliure, no, se la treu aquí a la banda Joventut Castelldefels, surt del camp, atenció, Marco Sánchez, i torna a entrar Francisco del Pozo, amb el Rosal Nou, s'ha lligat amb la pilota, compta amb la pressió ara del Tecla Sala, a punt d'arribar als últims dos minuts d'aquest tercer període, el marcador. Ara, atenció, Quisteda 2, novament del Tecla Sala, Quisteda 2 de Hugo Cantalejo. Tenim molt encert en aquest tercer període, 46 a 64. I tercera falta personal de Manel Bravo. Ara, a veure, com demà l'administració del joc del Castelldefels. Ara, Xavier Vigas amb la pilota, a veure si intenta aquí el llançament de dos, no. Bona pressió del Tecla Sala. Francisco del Pozo amb la pilota, atenció aquí per Alejandro Vitoria, del Pozo. Estarà a comptar Maneva aquí, intentava Leonardo Martín, quin tap aquí del Tecla Sala. Compte que tot i l'avantatge aquí, Albert Viella, el tècnic del Tecla Sala, t'estaves esperant. Sí, perquè, bé, tirs lliures, tota oportunitat aquí pel Tecla Sala, per ampliar distàncies, per aquesta falta personal de Leonardo Martín. En aquest cas, Víctor Martín serà l'encarregat d'aquests llançaments. Atenció, perquè el primer el falla. Veurem el segon.

0: I el segon sí que entra dins. 46 a 65.
1: Déu-n'hi-do, ara la distància que està agafant el Tecla del Joventut.
0: Ah, perdoneu, quan sí, 66, 10 amunt. Ah, perdoneu, no, no, 20 punts amunt al Tecla Sala. Màxima avantatge d'aquest d'aquest partit. Bé, el Joventut està fent que se li compliquen les coses.
1: Sí, sí, domini aclaparador del conjunt visitant, que havia començat més fluixa del partit, però que després del descans, m'imagino que també els haurà donat una mica de canya al tècnic del Tecla Sala, i realment en aquesta segona meitat s'ha notat bastant la diferència entre tots dos equips.
0: Doncs sí, Txell, a veure si en aquests últims segons del tercer quart el Joventut Castellcel pot capgirar el marcador. Jo, falta personal de David Castillo, un tir lliure, just, just després del CA2 de Leonardo Martín. A veure ara si pot esforçar distància. I no, falla el tir lliure Leonardo Martín. El marcador que es manté 48 a 60. I 36 segons per arribar al final del tercer quart. Amb el Tecla Sala. Això perquè serà bé. Novament, tirs lliures pel Tecla Sala B. I Gabriel Ferrari, que serà l'encarregat d'aquests llançaments. Gabriel Ferrari, que es prepara pel primer, el primer que entra dins. I el Nebre, atenció, el segon li cedeix a Manel Bravo, i el segon que entra dins. I atenció, el tercer no, el tercer el falla. 48 a 68, tornen els 20 punts d'avantatge aquí a Can Roca. Últims 20 segons, ara compta aquí Marcos Sánchez. Vale, a dos intents ha tingut aquí el rebot i també el fallat. Últims aquí 11 segons per arribar al final del tercer quart. En aquesta, ara mateix surt del camp Manel Bravo i entra novament Gianluca Ferrari amb el dorsal 8. Quan estem aquí últims minuts, perdó, últims segons, i ui, intentava 3 aquí Víctor Martín. Arribem al final del tercer quart, Joventut Castellcel 48, Tecla Sala B 68.
1: Doncs la màxima distància en el partit d'avui, realment el Joventut Castellcel que havia iniciat molt bé aquest enfrontament, però finalment s'ha vist superat pel líder de Primera Territorial. A veure com evoluciona l'últim parcial d'aquest partit, però realment les coses estan molt complicades pels jugadors de Pedro Mendoza.
0: Sí, sí, sí, ha estat un tercer quart molt complicat pel Joventut Castellcel, bé, amb un parcial de 9 a 27. O sigui, una bogeria. Bé, a veure aquest últim quart, si bé, poden capgirar aquest marcador i bé, anar-se'n amb aquest últim partit de la temporada amb una victòria a casa.
1: I l'altre partit que està en joc és el d'hoquei herba femení, que van perdent les jugadores roig i negres davant del júnior per 3-1. Ara mateix es troben en el descans, un Castelldefels que quedaria últim a la classificació de la màxima categoria de Lliga Iberdrola i, per tant, baixaria de categoria.
0: Atenció, Txell, perquè aquí tornen els 10 jugadors aquí al camp. Últims 10 minuts d'aquest enfrontament entre el Joventut Castelldefels i el líder de la Lliga, el Tecla Sala B. Es reprèn aquí el partit. En aquest últim quart, el tirant de Clara amb la pilota. Ara li passa enrere pel Francisco Paisal. Ara té Xavi Vigas. Entra aquí Joan Iguada. Atenció, tirant de Clara. Intenta el llançament a 3, però no. Falla aquest intent. Comptaran. I ve aquí Francisco Paisal. Ha començat. Inici d'aquest quart pel Joventut Castelldefels, amb aquest triple de Francisco Paisal.
1: De moment ja...
0: 58.
1: De moment ha començat ja millor que el tercer parcial, que ha sigut el més fluixet dels blaus.
0: Exacte, Txell. A veure si pot continuar ara. Bé, Gianluca Ferrari en assistència de 2. Comptar ara amb aquestes errades del Castelldefels, que no es posin nerviosos, que es concentrin. Ve aquí el rebot atent, molt atent, Marcos Sánchez, amb aquest rebot, 6-2 de Marcos Sánchez, 53-70. Comptar ara Víctor Martín amb la pilota, comptar ara Gianluca Ferrer intentava el triple. Compte ara. Intentava de 3 el llançament aquí Gabriele Ferrari. Ara Francisco Paisal amb la pilota. Passa Alejandro Victoria, ara diran de Clara. De Clara novament. Per Paisal. Compte ara. Ara Xavi Vigas, no, se'n va a l'Aro. Compta amb el rebot aquí, Adrián de Clara. Compta aquí amb Xavi Vigas, una vegada que se l'han menjat aquí el jugador del Tecla Sala. Atenció perquè, bé, sí, ha estat aquí falta personal de Víctor Martín, que es tradueix amb 2 tirs lliures pel Joventut Castelldefels. A veure si poden aprofitar aquesta oportunitat d'escurçar distàncies quan surt del camp Alejandro Victoria i torna a entrar Marc Alonso amb el dorsal 11. A veure, es prepara aquí el gran Xavi Vigas. El primer que se'n va dins. Es prepara pel segon. I atenció, no, una llàstima, el segon que se'n va fora. El falla, 54-70. Compta ara des de 3 aquí al Tecla Sala. Intentava Hugo Cantarejo. Ve aquí novament la pressió del Joventut Castelldefels, Francisco Paisal per Marcos Sánchez. No. Últim, 7 minuts i mig d'enfrontament. Ha d'arribar clara amb la pilota, atenció per Marcos Sánchez. A veure, Francisco Paisal intenta el llançament de 3, no, a l'aro, una llàstima aquí, intentava el triple Francisco Paisal. Compte ara amb la pressió aquesta des de Sala B, aquí el rebot al Joventut Castelldefels. Compte aquí amb el Tecla Sala, el rebot Aquí Marc Alonso ha estat molt atent. Últims 10 minuts de partit. Atenció perquè el Tecla Sala que torna a fer canvis. Surten Gabriel Ferrari i Hugo Cantalejo i entren Carlos Fernández i Arnau Linares. Ara aquí el Joventut Marcos Sánchez intenta 3 i no, un altre cop a l'aro. Quina mala sort estan tenint últimament amb els triples, tant Francisco Paisal com Marcos Sánchez. I aquí novament intent fallat del... Compte amb aquest rebot de cara i... No ha pogut aquí, Paisal. La cistella de 2. El marcador que es manté, 54-70, amb aquests 16 punts per sota els jugadors d'aquest cas, Albert Tomàs i Pedro Mendoza. Aquí els dos tècnics del Joventut Castelldefels. Sis minuts, 30 segons pel final del partit.
1: I sembla que també ha afluixat una mica el conjunt visitant, el Tecla Sala, no? En sí. Aquest últim parcial.
0: Sí, sí, exacte. Ha baixat un puntet i quan just ara ha demanat temps mort aquí Albert Viella. Temps mort pel, aquí pel Tecla Sala B.
1: Bé, al final és inevitable, m'imagino, no? Anant guanyant amb aquesta àmplia distància, amb aquesta comoditat, sense jugar-se res ara mateix a la Lliga, es pot arribar a entendre, no?, que els jugadors afluixin una mica aquesta intensitat.
0: Doncs sí, sí, sí, veurem a veure si aquesta baixada, no?, d'intensitat del Tecla Sala pot ajudar aquí al Joventut Castelldefels a intentar capgirar aquest resultat, que de moment és de 54-70, aquest avantatge de 16 punts, i que bé, ara sí, final del temps mort. Els jugadors que tornen aquí al terreny de joc. Fora de pilota en joc, el Tecla Sala B. Atenció, cistella de 2 de Gianluca Ferrari. Ara té Pol Palacio, de gràcia i pot aquí al llançament de 2. No, ara Leonardo, una pilota, ara Adrián de Clara. Llàstima aquí el Joventut Castelldefels. Comptarà tot el joc aquí al Tecla Sala. Pilota per Víctor Martín. Arriba enrere. Ve aquí el rebot, molt atent el rebot. Marc Alonso, novament. Compta amb la pressió aquí del Joventut. Intentava aquí el defensor Pol Palacios. Que serà aquí falta personal, quarta falta personal de David Castillo, dos tirs lliures pel Joventut Castelldefels, Pol Palacios, no, intent fallat, primer intent fallat, es prepara pel segon, anem a veure si pot tallar-lo, i el segon sí que entra dins, 55-72. Amb aquesta pressió del Tecla Sala, bé, el rebot. Quin partit que està fent aquí Marc Alonso, aquí amb el rebot. Ve aquí Adrián de Clara amb el tap. I Adrián de Clara, cancistera de 2. Quina jugada Adrián de Clara. Quin tap proporcionat pel jugador del Joventut Castelldefels. 57-72, quan bé. Falten 4 minuts, 54 segons per arribar al final del partit.
1: Doncs almenys estan acabant millor el partit en aquest últim parcial en comparació al tercer quart. de moment, millors sensacions dels jugadors aquí a la pista del Can Roca?
0: Doncs sí, a veure, en aquests últims 4 minuts i mig, què pot fer el conjunt aquí d'Albert Tomàs i Pedro Mendoza? Atenció perquè torna a entrar al camp Alejandro Escobar amb el just del 72. Comptarà Marc Alonso. Ve aquí el Joventut Castelldefels. Falta personal, segona falta personal de Carlos Fernández. Treu ràpidament el Joventut Castelldefels. Quatre minuts i 20 segons. Té una nova falta d'aquest jard de Gianluca Ferrari. Falta personal. Hem de clar amb la pilota, compta amb Marc Alonso. Compta amb aquest llançament fallat de dos d'Alejandro Escobar. Entrarà amb el Segle Sala. Ve aquí el rebot Adrián de Clara. Un intent de 3 aquí, Marco Sánchez, i triple, triple de Marco Sánchez. Escurs a distància del Joventut Castelldefels, 60-72. 12 amunt, el Segle Sala B. Tres minuts, 24 segons per arribar aquí al final del partit. Aquest triple arriba en un moment molt important.
1: Bons minuts finals del Joventut Castelldefels.
0: Doncs sí, de moment en aquest últim quart, no, el parcial és a favor del Joventut Castelldefels amb aquest 12-4. Però bé, de moment queden 3 minuts, encara 3 minuts són molt aquí al bàsquet. Llavors compta aquí, no s'adormin aquí al Joventut Castelldefels, és el CA2 de Carlos Fernández. Compta amb aquesta pèrdua i hi ha el CA2 de Gianluca Ferrari, el jugador de Pedro Mendoza, que bé, han d'intentar no desconcentrar-se. Comptarà Marco Sánchez, intentava el llançament de dos, este a dos, 60-76. Compta aquí amb el rebot. Comptarà, hi haurà aquí Adrián de Clara, però la pilota en joc. Adrián de Clara per aquí Alejandro Escobar. Compta amb aquesta passada Alejandro Escobar, l'ha perdut aquí Marco Sánchez, no sota temps. Ve aquí el rebot, Adrián de Clara novament agafant aquest rebot. Para, ve aquí darrere per Marco Sánchez per Marc Alonso. Alejandro Escobar que intenta i ve aquí triple. Triple d'Alejandro Escobar. 63-76. Últims 2 minuts de partit, Txell.
1: Doncs almenys el Joventut, que acabarà el partit amb bones sensacions. Últims minuts d'aquesta temporada 2025-26 d'aquí a Primera Territorial.
0: Exacte, sí. Una temporada, compta amb Adrián de Clara. No, hem fallat aquí. Adrián de Clara, rebot, agafa el rebot a Marc Alonso. Ve aquí Marco Sánchez amb aquest llançament de, amb aquesta cistella de dos. Doncs sí, últims minuts d'aquesta temporada 2025-2026, una temporada aquí amb molt nivell, quan, atenció, novament, Albert Tomàs demana temps mort pel joventut de Castelldefels, a falta d'un minut i mig pel final del partit. El marcador actual és de 65 a 76, 11 punts, un minut i mig, he intentat capgirar aquest marcador. Doncs bé, ara... Sí, com ho veus, aquest últim minut i mig? Remuntarà el joventut de Castelldefels?
1: Home, complicat poder remuntar, però bé, poden haver sorpreses sempre a l'últim moment.
0: Doncs sí, mai s'ha estat. Bé, ara, final, ara sí, d'aquest temps mort, el parcial d'aquest últim quart que es manté a favor del joventut de Castelldefels, amb aquest 17 a 8. I bé, tornen aquí els jugadors d'Albert Tomàs i Pedro Mendoza. Atenció perquè surt del camp aquí Víctor Martín i torna a entrar Hugo Cantalejo. Atenció perquè era, bé, falta personal del Tecla Sala i atenció perquè en aquest cas Marcos Sánchez ha disparat tir lliure, 66-76, 10 punts, últim aquí, minut i mig. Ve aquí el rebot a Francisco Paisal, molt atent. Francisco Paisal enrere per Alejandro Escobar. Alejandro Escobar que ho intenta de 3, ui, gairebé entra aquí aquest llançament, se'n va l'aro. Ara sí, a punt d'arribar a l'últim minut. Comptem la pressió aquí del joventut de Castelldefels. D'aquí, llançament. Cistella de 2 de Gabriel Ferrari. Compta... bé, amb el marcador. Treu ràpidament el joventut de Castelldefels. I atenció, triple d'Alejandro Escobar, nou triple del jugador del joventut Castelldefels, 69 a 78, últims 35 segons. Compta aquí amb el Tecla Sala. 9 punts. Amunt el Tecla Sala. Falta personal aquí del joventut Castelldefels. Quarta falta personal d'Alejandro Escobar. Surt del camp Àlex Pérez i torna a entrar Marcos Sánchez. Ho intentarà Manel Bravo amb aquests tirs lliures, per la falta personal aquí de Francisco Paisal. Dos tirs lliures pel Tecla Sala. Primer intent fallat. Veurem el segon. I Manel Bravo que anota el segon. Torna a l'avantatge de 10 punts, 69 a 79. Compta amb Alejandro Escobar. Cistella 2 d'Alejandro Escobar. Setanta-u a setanta-nou. Vuit punts. Aquí per sobre el Tecla Sala. Últims 19 segons. Comptarà amb la pressió del Tecla Sala. Adrián, falta personal, la segona falta d'Adrián de Clara. Dos tirs lliures pel Tecla Sala. Atenció, el primer intent fallat, primer intent serà el segon. I el segon també és fallat. Carlos Fernández que falla els dos tirs lliures. Compte, intentava aquí el triple Marco Sánchez. Atenció, Txell, últims dos segons de partit. El joc aturat per aquesta falta de Marco Sánchez. Dos tirs lliures pel Tecla Sala, novament. El primer fallat, anem a veure el segon. I atenció, el segon també se'l fallen. Aquí Arnau Linares, i ara sí, final del partit. Aquí a Can Roca s'acaba la temporada 2025-2026, 71-79. I bé, derrota aquí del jugador que feia fels, però bé, amb un parcial de 23-11.
1: Doncs lamentablement acabem de viure la derrota del Joventut Castelldefels masculí en aquesta última jornada de primera territorial. S'enfrontava davant el líder, el Tecla Sala B, amb acabat finalment amb aquesta derrota 71-79, però valorar doncs, que hagin pogut retallar distàncies en aquest últim parcial, tenint en compte com havien entrat després del descans amb una distància de 20 punts, o sigui que realment també molt de mèrit el que han fet els jugadors de Pedro Mendoza avui davant del líder, sobretot havent iniciat aquest partit doncs, començant a guanyar. Però bé, David, quina valoració fas ara del partit?
0: Doncs bé, ha estat un partit bastant igualat, no? Diríem que el Joventut Castelldefels no li ha posat gens fàcil aquí al Tecla Sala. Bé, recordem amb un primer parcial de 20-16, i bé, en aquest cas en el segon parcial el Joventut Castelldefels que bé, ha baixat el ritme i bé, ha perdut el segon parcial i bé, en aquest cas se li ha complicat molt el partit en el tercer parcial quan bé, han acabat 9-27 i bé, una llàstima perquè bé, novament en l'últim quart el jugador que s'ha posat les piles i bé, ha estat a punt de remuntar aquesta situació. Però bé, marcador final de 71-79. Bé, podríem dir bona feina dels jugadors bé, en aquest cas d'Albert Tomàs i Pedro Mendoza, no? Però bé, finalment en aquest cas baixen de categoria aquesta segona territorial. Però bé, podríem dir que bé, han fet bona feina i jo crec que poden estar satisfets de com van començar la temporada.
1: Com veus la reacció dels jugadors després d'aquest final de partit?
0: Doncs bé, jo sincerament no els he vist en aquest cas molt frustrats, no? Sinó al contrari, jo crec que amb la mentalitat positiva. Així que jo crec que poden anar al cap ben alt perquè han fet una molt bona actuació en el partit d'avui.
1: Bé, m'imagino també ja sabent que tenien el descens, doncs han afrontat d'una altra manera aquest últim partit d'avui, de l'últim partit que han jugat en aquesta categoria de primera territorial, ja que la temporada vinent tornen a segona territorial. David, no sé si podràs parlar amb algun protagonista.
0: Bé, vaig a veure si puc parlar amb el capità o si no amb els tècnics. Ara, bé, vaig a veure Si puc bé, puc avançar uns minutets.
1: Doncs mentre esperem que puguis aconseguir protagonistes, quan falten 3 minuts de 2:15, anem amb la ronda de resultats. Ahir dissabte 16 de maig es van jugar 5 partits en hoquei herba masculí a la divisió d'honor B, empat a 2 entre el Madrid Les Roces i el Castelldefels Hockey Club. En futbol masculí de Lliga Elite, derrota de la Unió Esportiva Castelldefels per 0-1 davant el Júpiter al Camp dels Canyars. En futbol sala masculí de tercera divisió nacional, empat a 4 entre el Frederic Mistral i el futbol sala Castelldefels. En futbol masculí de primera catalana, victòria de l'Esportiu Castelldefels per 30-32 a la pista del Sant Fost. I en handbol femení, en l'anada de la final del play-off de primera catalana, derrota de l'Esportiu Castelldefels per 32-25 a la pista del Vilanova del Camí B. Avui diumenge es disputen 8 partits en bàsquet femení de segona territorial que s'ha jugat aquest matí a les 9 del matí. El Club Joventut Castelldefels ha perdut 44-49 davant el Castellbisbal B. En bàsquet masculí de primera territorial acabem de viure l'enfrontament entre el Joventut Castelldefels i el Tecla Sala B de primera territorial masculina i que ha finalitzat amb derrota dels blaus per 71-79. També en joc o a punt de finalitzar ja el partit d'hoquei herba femení de la Lliga Iberdrola, penúltima jornada, jornada 21, on el Castelldefels, les Roig i Negres, estan perdent, atenció, per 7-1 al camp del Júnior. Al migdia, a 2:45, serà el torn del futbol sala femení de primera divisió. El CCR Castelldefels visita la pista de l'APA Poble Sec. I a la tarda, en futbol masculí de tercera catalana, recordem que l'última jornada es disputa en horari unificat a les 5. Jugarà el Vistalegre que visita el camp del Viladecans B, la Unió Esportiva Castelldefels B que juga al camp de l'Albirrojita de Catalunya i el Club Futbol Can Roca que es desplaça al camp de l'Atlètic Viladecans. I per últim, el futbol sala femení, el Castelldefels, rebrà el Palmasec a les 8 de la tarda. Doncs aquests són els resultats i partits pendents de jugar aquest cap de setmana. Nosaltres tornem a veure a Can Roca, a veure si podem tenir alguna declaració dels protagonistes, David.
0: Hola, Txell. Bé, de moment, en aquest cas, tant Albert Tomàs com Pedro Mendoza han entrat als bastidors. Suposo que fer una valoració del partit amb els jugadors. Bé, estic esperant a veure si surten i bé, poder parlar amb ells.
1: Mentre esperes, fem una mica més de valoració de com ha estat aquest partit. Quins diries que han estat els millors jugadors de l'enfrontament, David?
0: Perdona, Txell, que t'he perdut.
1: Sí, quin diries que ha sigut el millor jugador del partit?
0: Doncs bé, complicat, perquè en aquest cas, bé, sincerament em quedaria amb Adrián de Clara, no? Perquè en aquesta segona part... ha guanyat tot el rebot i ha sigut, en aquest cas, el protagonista de les jugades, no? De l'inici d'aquestes jugades, i també he vist molt bé, en aquest cas, Francisco Pajal, però em quedaria, en aquest cas, amb Adrián de Clara pel que fa al Joventut Castelldefels. I bé, pel que fa al Tecla Sala B, jo crec que en aquest cas els germans, no? Tant Gianluca Ferrari, no? I jo crec que pel part del Tecla Sala em quedaria bé en aquest cas amb Gianluca Ferrari.
1: I destaca també per part del Joventut Castelldefels amb Marcos Sánchez, que ha sigut el màxim anotador del partit d'avui amb 21 punts, un tir lliure, 7 de 2 i 2 triples. Ja has notat un punt més que el major anotador del Tecla Sala, que en aquest cas és Gianluca Ferrari, que n'ha anotat 20 punts en el partit d'avui. A 13 de positius, què destacaries del Joventut Castelldefels, David?
0: Doncs bé, com a 13 de positius, jo crec que en aquest cas la intensitat, no, amb el que han jugat, òbviament, una llàstima, i sobretot els tirs lliures, no, que en els últims partits que vam poder, bueno, que vam narrar, no, del Joventut Castelldefels, ara bé, fa uns mesos, Pedro Mendoza, no, destacava que el tir lliure era com, bueno, en aquest cas el seu hàndicap, no? Llavors, jo crec que han millorat en aquest tram de temporada l'estadística de tirs lliures, I, però bé, encara els ha mancat, no?, una miqueta de concentració.
1: Sí, destaca també una mica la reacció, perquè és veritat que quan comencen més endollats, després si se'ls capgira la situació, com que els costa remuntar, però destaca, jo crec, que aquest últim parcial, que tenint en compte el gran domini del conjunt visitant, amb el que s'havia posat a 20 punts de diferència, és de valorar la reacció que ha fet els jugadors a l'equip local, retallant distàncies i fent finalment un bon últim parcial.
0: Vale, que el tinc aquí al Pedro.
1: Endavant.
0: El Pedro Mendoza, en directe per Radio Castelldefels. Pedro, bueno, lástima una derrota, ¿no? El último partido de la temporada, pero bien, os habéis quedado a 8 puntos. ¿Qué destacarías de este partido? ¿Qué valoración harías?
2: Bueno, que el equipo al final no ha tirado la toalla en ningún momento. Hemos estado hasta el último segundo peleándole y esa es la actitud realmente. Teníamos que al menos mantener la imagen y ya está, para acá se ha bajado, pero bueno, no lo hemos ganado también a pulso. O sea, han habido cosas muy buenas a lo largo del año, pero hoy esto era como teníamos que haber jugado muchos más partidos. Pero bueno.
0: Sí, he visto, ¿no?, sobre todo que habéis mejorado mucho en el tema de tiros libres, ¿no? Habéis mejorado bastante, ¿no?, al nivel de lanzamientos.
2: Bueno, quizá haya sido hoy, pero esto de la estadística de los tiros libres nos ha penalizado durante todo el año. Y se han ido partidos, no dos o tres, bastantes partidos se han podido ir, porque ha habido partidos que hemos pedido con muy poca margen. Y ahí luego el valor de los tiros libres. Si tenemos esos porcentajes, o ha habido un partido que incluso hemos llegado a fallar 10 tiros libres, pues estamos listos.
0: ¿Te vas satisfecho el partido de hoy?
2: Sí, además me contento por ellos. Por ellos, porque claro, ya sabes que estás abajo y oye, lo han peleado y estos son líderes, solamente han perdido un partido en toda la temporada y se van a segunda muy destacados.
0: Exacto, o sea, bajáis de categoría, bueno, y ahora, ¿cuál sería el planteamiento de cara a la siguiente temporada?
2: A ver, el propósito, que es lo que les he dicho a ellos, bueno, es que es un equipo que podría haber estado aquí en esta categoría, pero bueno, todo pasa y la verdad es que ha habido partidos que no lo hemos merecido. Es que nos merecíamos lo que tenemos, pero el propósito de la próxima temporada es volver a estar, luchar, estar arriba y volver a intentar estar y recobrar la categoría de primera. No hay más.
0: Para terminar, ¿qué nota le pondrías a la temporada? ¿Qué valoración? ¿La nota media?
2: A ver, hemos bajado, no puedo poner ni un 5, o sea que al final es un 4, o sea, no hemos hecho los deberes, ya está.
0: Bueno, pero muchas gracias, un placer esta temporada y nada, ánimos y a continuar con esta actitud.
2: Muchas gracias.
0: Doncs bé, Txell, les paraules de Pedro Mendoza, bueno, destacant, en aquest cas el partit d'avui, no?, hauríem d'haver jugat sí, durant tota la temporada, però bé, destaco, no?, que se'n va satisfet de l'actuació del partit d'avui, l'actuació dels seus jugadors, i bé, en aquest cas, temporada vinent baixen de categoria, temporada vinent a segona, i bé, l'objectiu principal, no?, des del primer partit, doncs, serà pujar novament a aquesta primera territorial.
1: Una llàstima, perquè realment tenen equip de sobres per estar en aquesta categoria. Ho hauran d'intentar la temporada vinent per intentar, doncs, tornar a pujar de categoria aquí a primera territorial, però almenys bueno, marxar amb bones sensacions. És veritat el que comentava, que el tema també que han fallat al llarg de la temporada molts tirs lliures, doncs això també els ha penalitzat bastant i finalment han acabat amb aquesta situació que bàsicament produeix que baixin de divisió, però bé, destacada, al final han fet un bon partit avui davant el líder. És veritat que no hi havia res en joc.
0: No era un partit fàcil.
1: Exacte. I bé, almenys marxar amb aquestes bones sensacions, ara de vacances, tenen temps per preparar bé la temporada vinent i intentar tornar a situar el Joventut Castelldefels doncs, en aquesta bona dinàmica, en aquesta primera territorial. Recordem els equips que baixen de categoria, són l'Àguila Esplasfoc, el Castellbisbal B, l'Esportiu Gelí del Corbera i el Joventut Castelldefels. I a més pels pèls que també baixen al Joventut perquè justament han quedat empatat a punts, a 35 punts, tot i que encara ha de jugar al Roquetes B, han quedat a la novena posició Roquetes B, descens al Joventut Castelldefels i onzens al Corbera. Per tant, bé, ha sigut també una classificació bastant ajustada, aquesta de primera territorial, molt allunyada en aquest cas al Tecla Sala B, que han aconseguit amb moltes solvències, només han perdut un únic partit, com bé deia Pedro Mendoza, en aquesta temporada. Així que res, destacar de moment doncs, com ha acabat l'equip, i estima que per poc no han pogut doncs, salvar-se la categoria. Però bé, ens quedem amb aquestes declaracions del tècnic del Joventut Castelldefels.
0: Doncs sí, ell ara moment, no? Moment, com has dit, no? Vacances, moment per desconnectar, no, una miqueta, no gaire, però desconnectar una miqueta, no? I bé, tornar doncs, amb les majors energies. I de cara a la següent temporada, no? Que bé, com bé he comentat, l'objectiu serà doncs, tornar a pujar de categoria.
1: Així és, veurem a veure com es preparen per la temporada vinent, si hi ha canvis, ara és moment de descansar, han acabat ja la temporada tant el sènior masculí com el sènior femení, tots dos avui amb derrota. També avui és un dia que ha acabat de... Bueno, falta una jornada, perdó, per acabar la Lliga Iberdrola. És ara mateix l'únic equip que segueix en aquesta competició i ha finalitzat ja el partit amb una derrota molt àmplia del Castelldefels Hockey Club davant del Júnior per 8-1 en la penúltima jornada d'aquesta Lliga Iberdrola. Un altre equip que baixarà de categoria en la seva primera temporada en aquesta màxima categoria. Doncs bé, David, tanquem la connexió aquí al pavelló Can Roca. Moltes gràcies per narrar-nos aquest últim enfrontament de bàsquet masculí de la temporada 2025-26 i ens retrobem ara a l'estudi.
0: Molt bé, sí, un plaer fins ara. Bé, ara torno corrent a l'estudi. Fins ara.
1: Fins ara, David. Nosaltres fem una pausa i tornem.
3: Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
4: No saps a què t'estàs perdent.
5: I tu perds des de fa molt.
6: De veritat, tu vols seguir perdent?
7: Si no veus esport femení,
8: t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
9: Sentir passió, orgull,

0: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
1: Estàs escoltant La Matinal Esportiva.
2: 9 minuts i seran la una del migdia i ara anem a parlar amb els protagonistes de Castelldefels, de l'esport castelldefelenc, perquè el passat diumenge el pavelló municipal de Can Vinader es va omplir de música, color i molta gimnàstica rítmica amb la celebració de l'onzena edició del torneig Ciutat de Castelldefels. Una jornada molt intensa que va reunir centenars de gimnastes de diferents clubs en una competició que es va allargar durant tot el dia i que va combinar proves individuals i de conjunt. El torneig va incloure tant categories escolars com federades amb la participació de gimnastes des de prebenjamí fins a juvenil, és a dir, des de les més petites fins a esportistes amb un nivell ja molt sòlid. Un esdeveniment que any rere any continua creixent i consolidant-se com una cita important per la gimnàstica rítmica al territori i també com una gran festa de l'esport base a Castelldefels. I per conèixer com es va viure aquest esdeveniment des de dins i conèixer tot el que hi ha al darrere d'una jornada, així saludem ja la directora del Club Rítmica Barcelona Castelldefels, la Gemma González. Gemma, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
2: Abans de res, quina valoració fas del torneig? Com va anar?
3: Doncs va anar magnífic, és a dir, va anar superbé, la gent molt contenta. Les nenes, bueno, encantades, la veritat és que tenim un pavelló amb molta llum, és un pavelló que a tothom li agrada venir a competir i la veritat és que la valoració és molt, molt positiva.
2: Va ser una jornada molt llarga, de matí a vespre, es tracta de la 11a edició. Com la vau viure des de dins de l'organització?
3: Doncs mira, des de dins, amb calma, la veritat és que ja són uns anys i es nota, no? Ja a l'hora d'organitzar els previs, I la veritat, amb molta calma a l'hora d'organitzar, de coordinar-nos, sense, ja sabent possibles bolets que poden sortir, i la veritat és que molt contents amb la col·laboració dels pares que fan de voluntaris, els pares de les nenes del club que fan de voluntaris, i sense ells no, tot això no es podria fer, clar.
2: Va sortir tot tal com estava planejat o va haver algun petit contratemps?
3: Bueno, va haver una cosa de 5 minuts, però la veritat és que es va poder solucionar superràpid, que van ser 5 minuts, i com anàvem molt bé de temps, aquests 5 minuts doncs, ens ho podíem permetre.
2: Què destacaries d'aquesta edició?
3: Doncs mira, el que destacaria és que el pavelló va estar un altre cop ple, tot i que pensàvem que vam tenir dues entregues de premis i com els resultats estaven online, doncs potser a vegades si veus que la teva filla no queda entre les 3 o 5 primeres marxes, i la veritat és que no, la gent es va quedar fins al final i el pavelló va estar ple de gom a gom, bueno, molt contents, la veritat.
2: I parlem de xifres, aproximadament quantes gimnastes hi van participar?
3: Mira, jo crec que van ser uns 200 passes que van, 200 exercicis que van veure, i uns et podria dir, eren 200, 120 individuals i 80 de conjunts. Llavors, els 80 multipliquem per 5, que serà el mínim que hi ha, doncs, 500 nenes, més o menys.
2: Déu-n'hi-do.
3: Al final, les entrades, nosaltres teníem una previsió d'entrades per controlar l'aforament i bueno, es va duplicar. Llavors, sí, unes 500 nenes, sí, més o menys.
2: I, doncs, Déu-n'hi-do, a nivell organitzatiu, com ho veu començar a preparar? Què hi ha al darrere d'un torneig com aquest?
3: Doncs mira, la sort és que hi ha molta experiència. Llavors, quan l'Ajuntament ens dona, gràcies a Déu, ens dona llum verda per poder organitzar, llavors ja anunciem a tots els clubs de Catalunya, i especialment Catalunya, que fem aquesta competició i tothom, i qui vol participar, reserva la data. Després, les famílies dels altres clubs doncs, ja miren si poden anar, al final és un tema de conciliació, i amb temps, és a dir, ho vam començar, la data la vam informar potser fa 3-4 mesos, i fa un mes i mig vam començar a rebre les inscripcions dels clubs que volien participar, amb les seves gimnastes, tot i que fins a l'últim dia sempre hi ha alguna baixa, alguna nena que no pot venir, alguna nena que vol venir,
2: clar.
3: I intentem que pugui participar tothom, no? Això va ser diumenge, doncs el dissabte a la tarda em va escriure una companya d'un club de Viladecans, em va dir, Gemma, que la nena vol participar, i vaig dir, mira, que vingui, ja veurem on la fiquem, no? Però amb molt de temps, és a dir, al final s'organitza amb temps i amb experiència, també, és veritat.
2: Clar, perquè es tracta d'un torneig més enfocat a la base o també hi ha nivell competitiu alt?
3: Mira, depèn de l'any, depèn de l'any. Aquest any ha estat més enfocat a la base, però vam obrir l'oportunitat a conjunts del nivell que vinguessin. El que passa és que per calendari, al final, els campionats d'Espanya s'han mogut i això ha estat que no vinguessin tots els equips del nivell. Però bueno, la base al final és el que també ens importa molt. No ens en poden... Al final són els que en el futur seran gimnastes de competició. I molt contents de poder també oferir una competició de base que a vegades són les grans oblidades.
2: Totalment. Parlàvem de categories molt diverses, des de pre-benjamí fins a juvenil. Què porta un torneig així a les més petites?
3: Doncs mira, les més petites els porta que elles jo crec que no són conscients de que estan sortint a competir i els porta experiència i que quan siguin més conscients dintre de 2-3 anys puguin dir, bueno, no passa res, jo ja porto 2-3 anys competint. És a dir, era una bebè, com aquell que diu, tenia 5-6 anys i ja sortia. Doncs els porta això, no? Experiència, rodatge, que és el que li diem, no? Vinga, que surti, que comenci a rodar, no? Doncs això.
2: Clar, aquest tipus de jornades també serveixen, no?, per motivar-les de cara a continuar.
3: Correcte, correcte. Ara, a més, estem a final de temporada. Nosaltres tenim una gimnasta, per exemple, que aquest any no li ha anat el seu exercici, bueno, ha tingut el de baixos i va fer el millor exercici de la seva temporada, el millor, i era l'últim. Llavors, clar, era l'última vegada que sortia amb aquest exercici. Ostres, el push, no? L'energia que li dona, el bon sabor de boca, no? que es queda, és, bueno, no, la temporada potser no ha anat com ella voldria, però al final l'exercici ha sortit i això també ajuda molt de cara al juliol, de cara a començar a entrenar els intensius, de cara al setembre, bueno, tenir la certesa de que les coses al final amb feina i molt treball les coses surten.
2: Clar, això està superbé. Es veu molta evolució d'un any per l'altre en gimnastes del club?
3: Doncs sí, hi ha de tot, eh? També a vegades, mira, jo ja he après, ho parlava ahir amb una mare d'un altre esport, li deia, a vegades hem de ser molt prudents perquè comences, acabes el juny, el maig, juny, i li dius als pares, la teva filla l'any vinent pot estar aquí, però després arriba el juliol, la nena no ve totes les setmanes d'entrenar, a l'agost pues, a vegades passen coses a les famílies, o no, simplement la nena fa un clic i al setembre la nena doncs no està al mateix nivell. Clar. Llavors, bueno, les nenes del club la veritat és que van millorant. Treballem molt en equip i això, tant elles com nosaltres com a entrenadores. Llavors això s'agraeix, però sempre hi ha alguna nena doncs, bueno, que despunta més, alguna que et sorprèn positivament i alguna doncs, mira, que tenies moltes esperances i potser aquest any doncs, no ha pogut ser. Clar. Però les nenes del club la veritat és que treballen molt i amb ganes de que segueixin treballant amb nosaltres.
2: I hi ha algun resultat o actuació que et faci especial il·lusió destacada el diumenge passat?
3: Doncs mira, les dues nenes aquestes que... Bueno, t'he explicat una, però van haver-hi dues de Copa Catalana, que és un nivell intermig, intermig alt, que havien tingut un any una miqueta... Oscil·laven molt, podríem dir, no? I van fer un exercici molt, molt bo i van quedar primeres de la seva categoria. I la veritat és que va ser una sorpresa molt, molt agradable i una satisfacció tant per elles com per les seves famílies com per les entrenadores, molt gran, la veritat.
2: Que això és una satisfacció molt gran, no? Arribar després en el torneig i que surti tot rodó.
3: Sí.
2: A nivell de club, com està actualment el Club Rítmic a Barcelona Castelldefels?
3: Doncs mira, ara mateix a nivell de base tenim moltes nenes que estan venint a provar, tenim portes obertes i això fa que hi hagi moltes famílies que vulguin que les seves filles provin una classe gratuïta al nivell d'iniciació. I després encara ens queden moltes competicions importants per davant, és a dir, la temporada acabarà a mitjans de juliol. En quant a Rítmica, el conjunt cadet base ha estat seleccionat per anar a Oviedo el dia 6 de juny, o 5, perdona, el 5 de juny, i va en representació de Catalunya, i és l'únic conjunt que va, i bueno, tenim una pressió important.
2: Clar.
3: Sí, és una pressió que hem de gestionar totes, no? Tant les gimnastes com les famílies, com les entrenadores i l'equip directiu del club.
2: Clar, com ho gestionareu, això, aquesta pressió que comentes?
3: Doncs, mira, intentant relativitzar. La veritat és que no tenim recursos com per tenir una psicòloga, però sí que tenim molta experiència de molts anys ja al club, i intentant relativitzar, intentant ajudar les estadístiques, o sigui, ajudar les nenes amb estadística i dient, si les coses surten, si provem tres vegades i les tres surten, això és una senyal de que està sortint, o sigui, ajudar-los a tenir autoconfiança en elles mateixes. Clar. Però sempre amb alerta, no? Aquest esport, jo sempre quan surten al Campionat d'Espanya és tranquil·la que surt, però no, no, però estiguis alerta.
2: Sí,
3: és una mica complicat, no? Perquè a vegades, si vas molt confiada, la parella en un moment donat se't pot caure la mà de la mateixa de la forma més tonta, no?
2: Sí, sí,
3: és absurda, però és un esport que requereix això, autoconfiança i molta repetició. Llavors, bueno, tenim això per una banda, per una altra banda tenim la banda d'estètica, que és la que serà més llarga, doncs tenim el Campionat de Catalunya, tenim un trofeu nacional que fem el 7 de juny aquí a casa, que a més farem una masterclass a una campiona búlgara, una campiona del món búlgara el dia d'abans, és a dir, tenim... I després el juliol tenim el Campionat d'Espanya. Llavors, bueno, ens queda molta feina encara a fer.
2: Teniu, sí, sí, ara teniu una bona època.
3: Sí, sí, encara estem pujant la muntanya, no? Encara estem... Però, bueno, ja està. Es fa amb il·lusió, amb ganes i resolent tot el que aparegui, perquè al final són moltes nenes en estètica, són 21 famílies i que, doncs, bueno, amb diferents idiosincràsies, no? I sí, que si ara tenim colònies, que si ara marxo de colònies, i tu, bueno, d'entrenar, sisplau.
2: Quina edat tenen les nenes?
3: Doncs mira, des de 8 anys a 16.
2: Clar, realment comencen des de ben petites. Recomanes començar des de molt a l'inici, amb una edat...
3: Mira, jo vaig començar amb 5 anys. I als 6 mesos estava ja competint.
2: Ostres.
3: Era un altre moment, no? T'imaginaràs. Però sí. Nosaltres tenim nenes de 4 i 5 anys que ja veiem que tenen actitud. Hi ha d'altres que han de madurar més i trigaran més. Però al final és una qüestió de depèn de cada nena i de cada família. Nosaltres obrim les portes a partir de 4 anys. Amb 4 anys, òbviament, no competeixen, però bueno, ja els hi veus. Ja veus el compromís de la nena, ja surten en exhibició, doncs l'altre dia van sortir el trofeu les nenes d'escola d'iniciació, i ja veus, ja la gent ja veu aquella nena que s'ho pren més seriosament i la que, bueno, encara no és tan conscient, no?
2: Clar.
3: És un esport molt complicat, que requereix una part física i psicològica molt important, i bueno, jo a partir de 4 anys és bo que comencin a venir, a jugar, però n'hi ha que havien arribat amb 7 i de cop també han arribat molt lluny dintre del que és aquest esport.
2: Sí,
3: llavors és una qüestió més de família i de la nena.
2: Totalment, clar, és un esport molt, molt exigent. I noteu que la rítmica està creixent a la ciutat?
3: Sí, la veritat és que cada cop tenim més trucades, més gent informada, interessada. És un esport que no és fàcil, o sigui, és un esport que no és com un futbol, que tothom ho coneix, que poden ser... Jo tinc fills i fan futbol i és molt diferent.
2: Clar.
3: Però sí que és veritat que abans potser no teníem aquest volum de gimnastes que tenim ara o tant interès com hi ha. I la veritat és que bueno, va creixent a poc a poc.
2: I què significa per Castelldefels acollir un torneig com aquest?
3: Doncs mira, significa que ens posicionem dintre del món de la gimnàstica, que la gent ja quan surten les gimnastes de Castelldefels a un campionat, ja a vegades, i això ha passat, el pavelló s'atura per veure les gimnastes de Castelldefels, i significa poder que les nenes del propi club doncs vinguin els seus avis, la seva família, perquè potser a vegades competim sempre a Tarragona, a Lleida, a Girona, i clar, per les famílies doncs no és còmode, al final acaben anant una mare o un pare, o amb sort de tots dos. Llavors tenir el trofeu a Castelldefels ens dona com a club renom, però també permet que les nenes els hi vingui a veure doncs, els avis, les tietes, les cosines, aquelles famílies doncs, que a vegades doncs, tots tenim molt de bòlit i no ens dona temps.
2: Clar, al final és una gran jornada festiva, no? I poder doncs, acollir tota aquesta gent. Està molt bé, a més, dona també molta visibilitat a la rítmica a la ciutat.
3: Sí, gràcies a vosaltres també per aquesta oportunitat.
2: I a nivell de club, quin és el vostre objectiu?
3: Mira, el nostre objectiu és ensenyar una gimnàstica respectuosa, és a dir, que les nenes no es lesionin, que ara mateix, gràcies a Déu, doncs, bueno, no tenim lesions, i que les nenes aprenguin el que és la gimnàstica, en el sentit ampli, no només una cosa, no? La gimnàstica cada cop és més difícil, cada cop els reglaments ens ho posa tot més difícil, i a vegades podries dedicar-te només a allò que li va bé a la gimnasta, no, que li surt bé. Mm-hmm. No, nosaltres intentem que aprenguin tot. Després sí que és veritat que a vegades has de decidir, no?, quan fas l'exercici, però ensenyar una gimnàstica molt plural, no?, molt d'ensenyar des de la A a la Z, no?, podríem dir, no només allò que et surt bé i on ets bona, no? I és això el que intentem, que vinguin, que aprenguin a l'esport, que aprenguin els valors, perquè al final el que s'emportaran i el que ens hem emportat tots a l'esport són els valors, l'entendre que un mal dia ho té tothom i que el dia següent hem de tornar, i a també a gaudir de les victòries, clar, que també, també és important.
2: Quin repte us marqueu de cara als pròxims anys?
3: Mira, poder continuar i poder tenir amb nenes que els hi faci il·lusió, o amb algun, fins i tot algun nen, ojalà arribi algun nen al club. La gimnàstica de nens està creixent molt i també ens agradaria poder tenir algun nen, però bueno, és una cosa que no està arribant encara. Poder seguir creixent, és a dir, que les nenes evolucionen. Al final, el club evolucionarà tant com evolucionen les nenes. Si arribem a un campionat d'Espanya o no, ho fem perquè les nenes s'ho treballen, tenen les seves entrenadores, que òbviament són imprescindibles, o sigui, són totalment, són el pilar, però si les nenes treballen i tiren milles, les entrenadores els podran obrir camí, ajudar a obrir camí. Tot depèn de les gimnastes. Llavors, els reptes que ens posem és seguir tenint gimnastes noves, que vulguin aprendre i que les que estan doncs vulguin seguir continuant fins que se facin ben gran, perquè quan arriben a la segona de batxillerat, selectivitat, doncs ja t'imagines, no? És molt complicat.
2: Clar. Sí, sí, és una època ja més complicada també de compaginar i evidentment. I què creus que fa falta perquè puguin apuntar-se nens?
3: Mira, no ho sé. Realment és una cosa que estem donant voltes, perquè l'altre dia ens va trucar una mare preguntant, li vam dir que sí, però al final vam tenir una vegada un nen i al final no es va sentir còmode, tot i que les entrades ho van lluitar.
2: Sí.
3: Bueno, és un tema que haurem d'intentar treballar, però és molt difícil perquè al final la gimnàstica està molt... I més la gimnàstica rítmica està... Tothom s'imagina a nena.
2: Sí,
3: llavors,
2: sí,
3: bueno,
2: sí.
3: No sé, ara mateix estem començant a rumiar perquè de fet vam tenir un entrenador que havia estat campió d'Espanya, però no...
2: I en
3: encara no ens ha arribat.
2: En el trofeu hi va haver alguna participació masculina?
3: No, aquest any no. La veritat és que els clubs que van venir ningú va portar un nen.
2: Mm. Clar, suposo que també al final falta potser aquesta més visibilitat, no? Al veure
3: sí.
2: que un nen quan vegi que un altre ho està fent, doncs potser s'animaria més.
3: Totalment.
2: Per acabar, Gemma, amb què et quedes del passat diumenge?
3: Mira, em quedo amb la satisfacció de que tot va anar bé, de que tothom va estar molt content, tant les entrenadores del club, com les gimnastes, com les famílies del club i els que no són del club, i tothom se sent molt còmode venir i que ja ens preguntaven per la propera. Llavors, bueno, ja pensarem pel 2027 com fer-ho i quan fer-ho.
2: I per últim, què li diries a una nena que estigui pensant en començar a fer gimnàstica rítmica?
3: Que ho provi, que tingui paciència, ella i la seva família, que ho provi. Al final, les coses s'han de provar per poder decidir, no?
2: Doncs a Gemma González, directora del Club Rítmica Barcelona Castelldefels, moltes gràcies per atendre'ns i enhorabona per l'organització del torneig.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu, molt bon dia.
3: Adéu, bon dia.
2: Doncs les paraules de Gemma González, directora del Club Rítmica Barcelona Castelldefels, que el diumenge passat es va viure a l'onzena edició del Trofeu Ciutat de Castelldefels de Gimnàstica Rítmica, una jornada festiva amb moltíssimes nenes fent gimnàstica rítmica, fins a quasi 500 actuacions crec que ha dit que van haver-hi, i per tant una fita a destacar aquí a la ciutat de Castelldefels. Ja tenim aquí de tornada en David Okereke.
4: Hola, nou.
2: Viurem més endavant, després d'aquesta pausa, parlarem amb altres protagonistes, farem una prèvia d'un partit que és importantíssim avui pel Vista Alegre, que és l'última jornada de tercera catalana, però ho farem després d'aquesta pausa. Fins ara.
5: Viajando por las ondas.
4: el programa que te lleva de viaje a través del 98.0. Todos los miércoles a las 6 de la tarde.
5: En Radio Castelldefels.

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Som-hi, Castelldefels, la matinada esportiva.
3: La 1:20 del migdia i ara anem cap al futbol perquè aquesta tarda es decideix tot. Última jornada de Lliga de Tercera Catalana amb horari unificat. Tots els partits a les 5 de la tarda i amb molt en joc a la part alta de la classificació. El Vistalegre arriba a aquesta última jornada quart amb 58 punts a només un del tercer classificat i amb una única opció sobre la taula, guanyar, si volen acabar la temporada en una tercera plaça que pot significar una promoció d'ascens a segona catalana. Els blaus visiten el camp del Viladecans B, un rival directe en un partit que és pràcticament una final. No hi ha marge d'error. Si volen ser al playoff d'ascens, han de sumar els 3 punts. Ara, per conèixer com afronta l'equip aquest partit decisiu, parlarem amb el capità del Vistalegre, Manel Jiménez, per veure com viuen aquesta prèvia de partit de l'última jornada 30 de Tercera Catalana, on s'enfrontaran, com bé dèiem, al Viladecans B. Per altra banda, la resta de partits que hi haurà són el de la Unió Esportiva Castelldefels B, que juga al camp de l'Albir Rojita de Catalunya, i el Can Roca al camp de l'Atlètic Viladecans. Saludem ja el capità de la Unió Esportiva Vistalegre, Manel Jiménez. Molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Arribeu a l'última jornada amb tot en joc. Com esteu vivint aquestes hores prèvies?
4: Amb moltes ganes. Jo personalment estic molt concentrat i el divendres a l'últim entrenament així vaig veure els meus companys també i amb moltes ganes.
3: Es viu diferent una setmana així, eh?
4: Sí, home, esclar que sí. Sabem que només ens val guanyar per ficar-nos a playoff i normal, tenim alguns nervis, que crec que és normal, però amb més ganes que mai.
3: Diries que és el partit més important de la temporada?
4: Sí, jo diria que sí, perquè això, el que dic, ens juguem a entrar a playoff i primer s'ha de guanyar el partit perquè puguem lluitar per pujar de categoria.
3: Què creus que serà clau per sumar avui els 3 punts?
4: Bueno, el més important, com venim fent les darreres setmanes, jo crec que és estar junts, jugar com a equip, que és quan millor ens surten les coses.
3: Com bé comentàvem, només us val la victòria. Això canvia la manera de plantejar el partit? Sortireu a mossegar des del primer minut o creus que serà més aviat un partit tancat?
4: Jo crec que no canvia, perquè nosaltres sempre hem sortit a guanyar des del principi i a mossegar primers minuts. Llavors això no crec que canvi, però sí que és un partit especial i jo crec que també l'ambient a la grada i tot. Jo crec que els dos equips tindrem més nervis, que per això és un partit diferent. I bueno, sí, jo crec que és un partit diferent per això.
3: Clar, el factor emocional, com es gestiona en un partit així?
4: Bueno, nosaltres, al ser un equip, jo crec que amb més experiència que ells, al ser un filial, jo crec que això ha de jugar a favor nostre, pel que dius, perquè és un partit emocional i a vegades no, els nervis et fan una mala passada, llavors has de mantenir la calma i saber que pots guanyar el partit a l'últim minut, que no el guanya al principi del partit.
3: Al davant tindreu el Viladecans B, que és un rival directe. Què espereu d'ells?
4: Doncs, com ja vam veure el partit d'ida, és un equip jove, ràpid, i jo crec que té bon equip en atac. Llavors jo espero un partit alegre i amb ocasions dels dos equips.
3: Creus que serà un partit complicat?
4: Sí, sí, complicadíssim. És el partit més difícil de la temporada de moment i jo crec que això serà un partit difícil per això.
3: De fet, bé, comentàvem abans, arribeu quarts amb 58 punts, a només un del Viladecans, justament. Depeneu només de vosaltres mateixos, no?, per la promoció d'ascens.
4: Sí, ahir vam veure que la Terlenca, el primer equip, va baixar, llavors això fa que dependem de nosaltres mateixos. I això és una alegria, perquè si fem el que hem de fer, Considerem l'objectiu.
3: Manel, arribeu a aquest partit amb una baixa molt sensible per sanció. Es tracta la d'Albert Sánchez, el segon màxim golejador de l'equip. Com us afecta aquesta absència?
4: Bueno, Albert és un dels millors jugadors de l'equip, si no és el millor, i és una baixa important, però també sabem que en aquesta última part de la temporada els suplents han donat molt a l'equip. Llavors ara és hora de que algun company assumeixi aquesta responsabilitat, i jo crec que jo no dubto dels meus companys que ho faran igual de bé.
3: A banda de l'Albert, hi ha alguna baixa important per aquest partit?
4: Jo crec que, bueno, tenim algun company que ve de lesió, que no estarà al 100% per jugar, i això sí que hagués sigut bo que el tinguéssim. Però, bueno, com dic, som més que suficients. De fet, un es quedarà fora a l'hora del partit. Uh-huh. Llavors, els que estiguem, ho hem de donar tot per nosaltres, per ells i per tots els que han estat durant aquesta temporada i res més.
3: Què significaria per a aquest equip classificar-se pel play-off?
4: Moltíssim. Jo ja parlo personalment. Jo crec que ha sigut un any dur, perquè hem passat bons moments, mals moments. Hi havia una part de la temporada, a meitat de la temporada, que ens veiem lluny, i arribar a l'últim moment, depenent de nosaltres mateixos, és boníssim, i jo crec que seria una alegria molt forta per tots.
5: Hola, Manu, què tal? Com estàs? Fent un balanç, no, de la temporada, abans d'aquest partit importantíssim, quan vau fent la vista enrere, no? Quan vau començar aquesta temporada, us veieu arribant, no, en l'última jornada amb opcions de pujar de categoria, no, d'arribar a aquests play-off?
4: Jo crec que sí, que l'objectiu, que no era parlat així com tal, però jo crec que l'objectiu que teníem tots era arribar a l'últim dia amb possibilitats. Llavors, de moment estem complint l'objectiu i només falta rematar-ho. Sí que és veritat que l'any jo crec que ha sigut més difícil del que potser ens pensàvem, perquè ha sigut un grup bastant fort. Jo crec que n'hi ha molts equips, aquest grup, que són molt forts, però bueno, igualment, com deia, últim partit i seguim depenent de nosaltres mateixos.
3: Com bé deies, va haver un moment de temporada que veu baixa una mica, però ara portem una molt bona ratxa. Això us dona plena confiança per poder avui guanyar?
4: Sí, absolutament. Jo crec que sí, és això, és el que deia des de que jo crec que tots hem fet equip. Les coses van millor, i això ha de donar un pas important avui per aconseguir la victòria.
3: Doncs a Manel Jiménez, capità del Vista Alegre, moltíssima sort per aquesta tarda i gràcies per atendre'ns.
4: Moltes gràcies.
3: Adéu, bon dia.
4: Adéu.
3: Doncs el capità del Vista Alegre, que nerviós, però són nervis bons, amb molta motivació de l'equip, perquè avui realment l'última jornada de tercera catalana és una final per intentar assolir aquesta tercera plaça per la promoció d'ascens, per intentar pujar a segona catalana. Per tant, un partit contra un rival directe, que és el Viladecans B, que tan sols li treu un punt. I bé, fins i tot, inclús podrien, no sé si per gol a veraix podrien, però situar-se fins i tot en la segona posició, ja que la Fundació Atlètic Sant Just es troba en aquesta segona plaça amb 61 punts, i una classificació que lidera el terrenc barcelonista B, que bàsicament ja han guanyat a la Lliga matemàticament i que pujant a accés directe a segona catalana. I en aquesta quarta plaça, com bé dèiem, està el Vista Alegre amb aquests 58 punts, empatat amb l'Albi Rojita de Catalunya, també 58. O sigui que lluita aquí per veure qui aconseguirà aquesta tercera plaça per poder disputar aquests play-off descents. En la sisena posició està el Fontsanta Fatjó amb 56 punts. En la setena i vuitena, amb 42 punts, trobem el Canvi de Let B i el Penyanguera B. En la novena, l'Hospitalense, amb 41 punts. Descens, el Sant Just d'Esvern, amb 30, els mateixos que el filial de la Unió Esportiva Castelldefels, en aquesta onzena posició, que en principi estarien salvats, en funció també de veure què passa aquesta tarda. En la dotzena posició està en possible descens el Sant Boià B, amb 28 punts, i ja en zona de descens trobem a la tretzena posició l'Atlètic Viladecans amb 27 punts, 14ens l'Espluguenca amb 20 punts, 15ens el Gornal amb 16, els mateixos que el Can Roca, que estan últims en aquesta classificació de tercera catalana. Repassem una mica quins són els partits d'aquesta tarda, David.
5: Doncs bé, a part del Viladecans contra el Vistalegre, tenim també el Penyanguera contra el Sant Boià B, l'Espluguenc contra el Camp Vidalet, el Terrenca Barcelonista B contra el Gornal, l'Hospitalense contra el Font Santa Fatjó, la Biologita de Catalunya, que juga contra la Unió Esportiva Castelldefels B, l'Atlètic Viladecans contra el Can Roca i, finalment, la Fundació Atlètic Sant Just contra el Sant Just d'Esvern A.
3: Doncs veurem què passa aquesta tarda, en aquesta jornada decisiva de tercera catalana, quan són 2:15 del migdia. Això és la matinada esportiva i anem amb la ronda de resultats.
2: Avui és diumenge i estàs escoltant la matinada esportiva.
3: Ahir dissabte 16 de maig es van jugar 5 partits, David.
5: En hoquei herba masculí, a la divisió d'honor B, empat a 2 entre el club hoquei Madrid Las Rozas i el Castelldefels Hockey Club. En futbol masculí de Lliga Elite, derrota de la Unió Esportiva Castelldefels per 0-1 davant del club esportiu Júpiter als Canyars. En futbol sala masculí de tercera divisió nacional, empat a 4 entre el Federic Mistral i el futbol sala Castelldefels. En handbol masculí de primera catalana, victòria de l'esportiu Castelldefels per 30-32 a la pista del club handbol Sant Fost. I en handbol femení, en l'anada de la final dels play-offs de primera catalana, derrota de l'esportiu Castelldefels per 32-25 a la pista del club handbol Vilanova del Camí.
3: I avui diumenge s'han disputat ja 3 partits i en quedaran 5 més.
5: En bàsquet femení de segona territorial, el Club Bàsquet Joventut Castelldefels ha perdut 44-49 davant del Club Bàsquet Castellbisbal B. El partit de bàsquet masculí de primera territorial entre el Joventut Castelldefels i el Tecla Sala B finalment ha finalitzat amb derrota dels locals per 71-79. A les 11 s'ha jugat l'hoquei herba femení de la Lliga Iberdrola. El Castelldefels Hockey Club ha perdut davant el Júnior Futbol Club per 8-1. I bé, a punt d'arrencar a 2:15, el partit de futbol sala femení de primera divisió. El CSR Castelldefels visita la pista de l'APA Poblesec. I en futbol masculí de tercera catalana, recordem que l'última jornada es disputa en horari unificat a les 5 de la tarda al Vistalegre, al camp del Viladecans B. La Unió Esportiva Castelldefels B juga al camp de l'Albirrojita de Catalunya i, per últim, el Club Futbol Can Roca es desplaça al camp de l'Atlètic Viladecans. I ja per acabar, en futbol sala femení, el futbol sala Castelldefels rep el Club Futbol Sala Palmasec a les 8 de la tarda.
3: Doncs seguim amb futbol, perquè ahir el primer equip de la Unió Esportiva Castelldefels va disputar l'últim partit de la Lliga Elite davant el Júpiter. Com va anar, David?
5: Doncs ella, derrota de la Unió Esportiva Castelldefels per la mínima, 0-1 a l'última jornada de la Lliga Elite. Un solitari gol del davanter Daniel Sánchez Moya, tot just començar el segon temps, va ser suficient per decantar la balança en un enfrontament marcat pel rigor tàctic i la igualtat sobre el terreny de joc. El temps afegit es va allargar fins als 8 minuts, amb emoció fins al final, però el gol de l'empat no va arribar i el resultat ja no es va moure. Amb el xiulet final, la tensió acumulada durant el partit va acabar derivant en una picabaralla, que es va saldar amb les expulsions de Mario Gerbolés i Hincham. Amb aquesta derrota, la Unió Esportiva Castelldefels es queda fora de les posicions de play-off descens per només 2 punts. I tanca així la temporada a la Lliga Elite, un any més sense poder fer el salt de categoria.
3: Doncs per comentar com en aquest partit, saludem ara a Miguel Motoso, entrenador del Castelldefels. Bon dia, Miguel.
6: Hola, bon dia.
3: Finalment, l'equip es queda a les portes del play-off després de perdre contra el Júpiter. Quina lectura fas del partit?
6: Bueno, si és si parlem del partit, és una llàstima que al final jo crec que l'equip va estar molt bé en molts minuts del partit, i és cert que van tenir situacions una mica més complicades després del gol del Júpiter, però sí que la proposta de primera part, les ocasions i la intenció, sobretot també a l'inici de la segona part, van ser molt positius, i bueno, no, jo vaig dir a la premsa, no? Jo crec que el jugador no li hem de dir res perquè va intentar competir al màxim, però bueno, després en un context general jo crec que en aquest sentit l'equip pues, no ha fet el suficient per entrar en playoff.
3: Ahir es va tornar a veure un equip això que competeix, però que no acaba de cantar el partit. És una fotografia bastant fidel del que ha estat aquest tram final de temporada?
6: Sí, totalment. Al final jo crec que l'equip ha fet alguns moments de futbol interessants, sobretot el partit de Sant Mauro, per exemple. No ho repetir, no? Al final no crec que sigui una falta d'intencionalitat per part de l'equip ni per part de l'entrenador, ni al final és un cúmul de coses que arriben a que l'equip no té la suficient confiança en certs moments del joc o no té... al final arriba un entrenador nou, les idees noves que puc posar jo a cos una miqueta no tornar boig al jugador, doncs al final hi ha moments que sí que han anat bé i els moments que han anat bé, no? I al final entres en una dinàmica que no té dos partits i és una pena, no? Perquè al final l'equip estava en playoff, però clar, al final els números són els que són i en dos partits guanyats, els últims 8 partits o 9 partits, no em veges al playoff.
3: Què diries que va acabar marcant ahir la diferència?
6: La diferència entre el Júpiter i nosaltres, dius?
3: Sí.
6: Bueno, la diferència és que nosaltres som més millor equip que el Júpiter. Al final el Júpiter no, només tenia que guanyar i esperar resultats. Ells van sortir amb aquesta poca pressió, entre cometes, o una pressió diferent a la nostra, perquè tu has de guanyar sí o sí, més que res, perquè sabies que els apuntaments que podien haver-hi ens podien perjudicar si no guanyàvem. I la diferència va ser les àrees, com sempre, no? El futbol sempre són les àrees. Al final ells arriben a una ocasió, sí que és cert que a part van arribar a unes quantes aproximacions en perill, les situacions més clares van ser nostres, i la segona part, mitjançant el gol d'una errada nostra, provoca el 0-1, i després l'equip, una mica d'ansietat, no va poder remuntar el partit o marcar un gol que ens enduies dins del partit, no? Al final, la setmana passada, doncs, potser els canvis van entrar molt bé i ahir no van entrar tan bé.
3: Com veus l'evolució de l'equip des del dia que el vas agafar fins ahir?
6: Doncs no ho sé, això no és una pregunta per mi. Jo crec que sí que és una pregunta per mi, en el sentit que jo sóc entrenador, però que no... Al final jo crec que és avaluar, són els jugadors els que han d'avaluar, o la direcció esportiva, quina evolució han tingut els jugadors des que he entrat jo, respecte a l'anterior entrenador. Jo he intentat fer una mica... intentar canviar coses a nivell més professionalitzat una miqueta el tema del treball, tant del cos tècnic com dels jugadors, intentar donar una mica més de qualitat a totes les situacions del dia a dia, però bueno, al final esto va de una frase que sempre utilizo, no? de la pregunta de gente, no? Al final jo vas a canviar de la Copa i pes per un penalti, etcètera, etcètera, i això va de que fiquis més gols, no? I jo, a partir d'aquí, el judici del meu treball està avaluat en que la partida entre, no? I no ha entrat quan devia entrar, i hem patit molt en situacions de transicions. Llavors, està clar que anar-hi personal com a entrenador pues, és un fracàs, ho vaig dir ahir a la premsa, no? Perquè jo he vingut aquí a que l'equip entrés al playoff com a mínim i no ha entrat, no?
5: Hola, Miguel, què tal? Bé, recordem-ne una mica, vam conèixer la notícia, no?, la setmana del 23 de març, de que agafaves l'equip, després de... l'equip arribava amb una ratxa negativa. En aquest mes i mig, aproximadament, no?, que des de que vas agafar el conjunt, no deies que per tu ha sigut un fracàs, però què... destacaries positivament, no? O sigui, t'has sentit satisfet, no?, de la teva feina? O sigui, què creus que ha faltat per... Bé, en aquest cas, us heu quedat a només 2 punts d'entrar a play-off. Què creus que ha faltat per, bé, en aquest cas, entrar, classificar-vos pels play-off?
6: Bueno, jo crec que quan parlo de fracàs és més que res, perquè si mires els números, tu agafes l'equip al playoff i acaba l'última sonada i surt al playoff, ¿vale? Però també s'ha de valorar el tema de que al final és blanco i en botella, ¿no? Al final l'equip no guanya, guanya de forma èpica al Camp del Prat, i això ens ha de servir per intentar afrontar el partit del Júpiter amb les garanties. Jo crec que l'equip va entrar bé, torno a repetir, però en un context general de la meva participació en les 7 jornades que he estat, jo crec que l'equip, la forma positiva és que jo crec que hem donat una mica més de sentit a les sessions d'entrenament, que hem donat una mica de més qualitat en certes situacions. Ens ha faltat potser una mica més de temps per intentar donar el meu toc del que jo vull. Sí que és cert que he tingut que adaptar-me molt a les situacions dels jugadors, a la situació de les lesions també, que perjudiquen la dinàmica dels entrenaments i lògicament del rendiment del dia de partit. Però crec que al final una de les coses que jo estic tranquil és que he intentat donar tot el que he pogut dins de les 7 jornades i que ser conscient de que el matís que jo vull posar dins d'aquest equip requereix un temps, no? I entrar en una situació on l'equip sí és cert que estava en playoff, però està una dinàmica negativa, revertir-ho era la meva intenció, no? Intentar que els jugadors creguessin amb l'entrenador que estan, que mateix fan el canvi. Jo crec que això esportiva en aquest sentit, la seva decisió va ser més que res per això, no? Però al final, torno a repetir, és que això va de resultats i d'intentar, com a la meva part, que l'equip jugués a les situacions que ells són favorables per intentar treure els 3 punts, a més.
5: Ara, bé, ara doncs agafeu, no? Arribeu aquí a les vacances. Què creus que hauríeu de canviar, no? De cara a la següent, a la propera temporada, per no cometre les mateixes errades?
6: Doncs, per començar, no sé si s'ha de dir l'entrenador, això està clar, ¿vale? Això està a l'aire, ¿vale? Sí que ahir també vas comentar, no? Que el tema contractual meu era acord a si l'equip pujava a la tercera divisió i què hauria de canviar? No, al final és intentar buscar una idea de joc clara, pròpia, de que sigui comú amb el que vol a la direcció esportiva, el que vol l'entrenador, el que els partits de jugadors adients per aquesta idea de joc que tu vols proposar, sigui jo o sigui l'altre entrenador, i intentar anar junts en aquest viatge. I no sé si estàs fent això, sóc qualsevol equip, al final ha d'haver-hi una comunió en com volem que l'equip jugui, fer un estudi també

0: i fitxar un entrenador adient a l'acord que el club vol treballar i com vol que l'equip sigui, no? I això farà que els resultats vinguin, no hi ha més.
1: T'agradaria en la temporada vinent agafar l'equip des de l'inici en cas que el club t'ho proposi?
0: Doncs no ho sé, mira, ara mateix, si m'ho preguntes avui diumenge, agafar poc menys de 24 hores que l'equip va tenir un desenllaç dolorós, jo ara mateix no tinc el cap aquí, jo tinc el cap a analitzar què és el que ha passat, avaluar què és el que he fet com a entrenador, avaluar què és que ha passat, no ho torno a repetir, no? Al final és una cosa que crec que els pròxims dies tenim una reunió amb la direcció esportiva, valorarem quina és la seva opció, quina és la meva, si m'haig de quedar, quines coses hem de fer, i si m'haig de marxar, no, aquí ja no entraré més, no? Però no, jo sí que estic il·lusionat, perquè jo crec que és un club que m'ha rebut bé, és un club que es treballa bé, es treballa a gust, la direcció esportiva jo crec que la relació ha sigut molt bona, crec que amb els jugadors també es poden estar alguns enfadats lògicament perquè no han jugat o no han jugat, això passa en tots lados, però sí que és cert que és una cosa que no puc decidir ara mateix ni res, no sé, està clar que si responent una mica a la pregunta és un club que jo m'agradaria fer un futur, però ara mateix diumenge, tal com estic, han d'avaluar moltes coses.
1: Totalment. Doncs Miguel Motos, entrenador de la Unió Esportiva Castelldefels, moltes gràcies per atendre'ns.
0: A vosaltres, que vagi bé.
1: Adéu, bon dia, que vagi bé. Doncs les paraules del tècnic del primer equip de la Unió Esportiva Castelldefels després d'haver-se quedat fora dels play-offs per l'ascens. En aquesta derrota ahir contra el Júpiter, repassem com va ser aquesta jornada 30 de la Lliga Elite.
2: Doncs empat a 0 de l'Ètic Sant Just A contra el Martinenc A, victòria per 3-0 del Rubí contra el Sabadell B, a la derrota del Castelldefels contra el Júpiter, a victòria per 2-0 del San Juan Atlético de Montcada contra el Prat, a victòria ajustada entre l'Horta contra el Vilafranca per 3-2, victòria per 2-1 del Manlleu contra el Valls, la Pobla de Mafumet que va guanyar 1-0 a la Ciutat Cooperativa, i finalment empat a 1 del Sant Feliuenc contra el Sant Mauro.
1: I la classificació de la Lliga Elite que ha acabat amb el San Juan Atlético de Montcada, el líder, amb 55 punts. En la segona posició, el Martinenc, amb 53 punts. Tots dos equips que pugen de categoria a tercera federació. En la tercera posició ha quedat el Poble Mafumet amb 52 punts. Quart, el Prat amb 43, els mateixos que el Sant Mauro, 5ens, i el Rubí amb 42 punts. Aquests quatre equips són els que jugaran els play-off per l'ascens, per pujar de categoria, i justament, malauradament, ha quedat per fora d'aquesta promoció d'ascens el Castelldefels, en la setena posició amb 40 punts. En la zona mitja taula han quedat quatre equips empatats a 38 punts. Es tracta del Manlleu, el Sabadell B, l'Atlètic Sant Just i el Baix, que han quedat entre aquesta vuitena i onzena posició. L'Horta, que s'ha salvat en la dotzena posició amb 37 punts i que baixen de categoria, estan a la zona de descens, el Ciutat Cooperativa 300 amb 36 punts, 14ens el Júpiter amb 35, 15ens el Vilafranca amb 32 i per últim Sant Feliuenc 700 amb 31 punts. Doncs deixem ara el futbol i continuem amb l'handbol, perquè ahir dissabte el sènior femení va disputar el partit d'anada de la final del play-off pel títol de primera catalana amb el duel entre el Vilanova del Camí B i l'Esportiu Castelldefels. David, com va anar el partit?
2: Doncs el Castelldefels va perdre aquest primer partit de la final del play-off per 32-25 a la pista del Vilanova del Camí B. Les grogues, que recordem que ja tenien l'ascens assegurat a Lliga Argent després de classificar-se per aquesta final, no van poder aconseguir un bon resultat en aquest primer assalt de l'eliminatòria. Així que hauran de buscar la remuntada a la tornada si volen aixecar el títol de primera catalana.
1: Doncs per conèixer més detalls de com va en aquesta final, saludem a Júlia Molina, jugadora de l'Esportiu Castelldefels. Júlia, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Quines són les primeres sensacions després d'aquest 32-25?
3: Pues em sembla que ningú no esperava aquest resultat, llavors una mica decebudes, però a la vegada amb moltes ganes per jugar la setmana que ve contra elles.
1: Com resumiries el partit d'ahir des de dins la pista?
3: Jo el resumiria com despistats, perquè totes realment no vam saber estar a la posició que tocava i em desfés tot.

0: curts, pues ens perdíem i no fèiem les coses que tocaven.
1: Què creus que va passar? Què us va faltar per estar més a prop del rival?
0: Pues jo crec que el nostre equip es caracteritza per tenir una bona defensa, que això és el que crec que ens ha fet guanyar la majoria de partits. Llavors, crec que potser aquest partit no hem estat unes acertades a nivell de defensa i a l'atac els tirs de porta tampoc van ser els millors.
1: Com diries que es decideix el partit? Va haver algun moment que fos clau o va ser tot el plantejament, el guió del partit va ser el mateix?
0: Pues mira, elles van començar guanyant de bastant, però vam saber agafar-li el ritme i va haver-hi un moment que ens vam ficar per sobre d'un, però després ens vam descontrolar, no vam saber què fer i gestionar les seves jugades. I llavors ens vam baixar bastant i és quan elles van agafar l'avantatge i pues, ens van superar de gol, notàriament.
1: Quin és el sentiment del vestidor després d'aquest partit? Hi ha sensació de frustració o confiança de que es pot remuntar?
0: No hi ha tanta frustració com ens pensàvem que hi hauria, perquè també hem de dir que som d'Argent, llavors ja tenim com la plaça assegurada, però a la vegada és com que tenim moltes esperances i molta confiança en nosaltres mateixes, que no som millors que nosaltres i que podem guanyar-les a casa.
1: Quina valoració fas en general ara del partit?
0: Pues jo crec, sincerament, que anàvem bastant confiada, encara que les portéssim molt estudiades des de casa, però ens van sorprendre, van ser millors de cara a porta que nosaltres, van saber defendre'ns com tocava i crec que no ens esperàvem i això va ser el que crec que ens va tirar cap en baix i no vam saber lluitar fins al final. Elles es nota que tenien més ganes que nosaltres de guanyar i crec que això va ser el que va fer que perdéssim.
1: Què creus que és el primer que treballareu aquesta setmana per intentar remuntar aquest resultat?
0: Pues cada una individualment haurà de veure el partit d'aquest cap de setmana i pues, sobretot la defensa, com sàpiga defendre cada jugadora i pues, tenir constància també en les jugades que no van poder fer tant durant el partit.
1: La tornada serà a casa, canviant a D. Us noteu més fortes quan jugueu a casa?
0: Sí, o sigui, jo crec que tothom a casa pues, té més confiança perquè pues, també ve molta gent a animar-nos i a recolzar-nos. I llavors jo crec que pues, per totes serà més còmode que la tornada sigui a casa per poder afrontar aquest partit i pues, intentar almenys guanyar contra elles.
1: Us sentiu amb plena confiança per remuntar?
0: Sí, o sigui, jo crec que entre totes ens donarem molts ànims, mirarem el que hem fet malament, admetrem els nostres errors i pues, amb això pues, podrem construir pues, el que farem contra elles el dissabte vinent.
1: Quina diries que és la fortalesa principal del grup?
0: Sobretot la fortalesa principal del grup i el que crec que ens ha fet estar en estem és la defensa. Una defensa sobretot molt forta en la que totes aportem i totes hem treballat en grup i allà és el que més som favorables. Llavors, jo crec que amb això és amb el que hem guanyat tots els partits i l'atac ja pues, sortirà. Jo crec que també les jugades a mesura que les repetim ens surten millor, però sobretot la defensa.
1: Vau aconseguir l'ascens a Lliga Argent al classificar-vos per la final. Com ho esteu vivint, això?
0: Pues la veritat és que totes estem molt contentes perquè és un objectiu que ens vam marcar des del principi i teníem clar totes que anàvem a aconseguir-lo i amb ganes i amb fer equip i voler millorar totes en conjunt pues va fer que tinguéssim l'actitud suficient per poder aconseguir-ho.
1: Us sentiu preparades per fer aquest salt de categoria?
0: Jo crec que hi ha una mica de por per el que ens podem trobar, però les ganes no ens faltaran i sobretot pues, estar juntes amb tot i poder aconseguir el màxim que podem.
1: Serà la primera vegada que competiu en aquesta categoria?
0: Sí, o sigui, com a equip que estem ara, sí. Sí, o sigui, tenim totes juntes moltes ganes de pujar-hi i aviam que ens trobem i com podem gestionar-ho totes juntes. Mm.
1: Bé, de fet, ara amb l'ascens assolit, m'imagino que això, ara l'objectiu és el títol per la Lliga.
0: Sí, òbviament intentarem arribar al màxim possible equivocant-nos pel camí, òbviament, però arribar on puguem, sobretot amb ganes i gaudint del que som un equip.
1: Doncs Júlia Molina, jugadora de l'Esportiu Castelldefels, dissabte a Can Vinader es decidirà aquest títol de primera catalana femenina d'handbol. Moltíssima sort per aquest partit de tornada i moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vostè. Gràcies.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu.
1: Doncs Júlia Molina, jugadora de l'Esportiu Castelldefels, que bé, no estan satisfetes amb el partit que van fer ahir a del Vilanova del Camí B, que van perdre amb aquest 32-25. Potser el fet d'haver de sortir una mica confiades i una certa desconcentració va permetre que el conjunt local s'imposés al castelldefelenc. Veurem si la tornada poden jugar com elles saben, perquè són unes jugadores increïbles, són molt bones, han fet una temporada excel·lent, quedant primeres de grup. Bé, vam parlar en el seu inici en els quarts d'aquests play-off amb l'entrenador, amb el tècnic, i realment ell deia que ja estava molt satisfet per on havien arribat i que seria molt complicat, però mica en mica han aconseguit assolir victòries fins arribar a aquesta final, que es decidirà la setmana vinent a Can Vinader. Es jugarà a 8:15 de la tarda contra el Vilanova del Camí B, per veure qui serà doncs l'equip campió de primera catalana de la categoria sènior femenina. I bé, de moment el que sí que tenim confirmat és la gran notícia de que l'Esportiu Castelldefels ara jugarà a la Lliga Argent, igual que el sènior masculí, tots dos equips que han aconseguit doncs classificar-se per aquesta ascens de categoria, així que enhorabona al club de Castelldefels d'handbol per haver aconseguit aquesta gran fita aquesta temporada 2025-26. Pel que fa a l'altre partit que es va jugar dels dos equips que van caure eliminats contra el Vilanova del Camí i l'Esportiu de Castelldefels, en aquesta final va guanyar el Garbí B de Palafrugell a l'Aia Targentona per 38-31, i la tornada es jugarà diumenge vinent a les 7 de la tarda. Així doncs, tanquem avui la matinal esportiva amb aquesta gran notícia per a l'ascens de categoria dels dos sèniors de l'Esportiu Castelldefels. Esperem que puguin aconseguir el títol de la Lliga de Primera Catalana el dissabte vinent. Ben atents tots del que pugui passar i també molt atents aquesta tarda pel que serà el partit de futbol de Tercera Catalana del Vista Alegre, que hem pogut parlar amb el seu capità, Manel Jiménez, que està a l'equip amb molta il·lusió, molta motivació, una mica de nervis bons també, per poder intentar doncs classificar-se en aquest play-off d'ascens. No ha sigut tan bones notícies en aquest cas pel primer equip de la Unió Esportiva Castelldefels, que ha quedat fora d'aquesta promoció d'ascens i la temporada vinent haurà de seguir jugant a la Lliga Elite. Doncs bé, fet aquest repàs d'avui amb els protagonistes, nosaltres acabem el programa d'avui. Gràcies, David.
2: Gràcies a tu, Txell, un plaer com sempre, i molta, molta sort al Vista Alegre en aquest partit contra el Viladecans B. Esperem que la setmana vinent podem dir que el Castelldefels, o sigui, el Vista Alegre, hagi pogut ascendir a aquestes posicions de play-off.
1: Estarem molt atents perquè ara ja el que queden s'han acabat pràcticament totes les lligues, només falta l'última jornada de Lliga Iberdrola, Duque i Herba Femení. Per tant, ara ja venen caps de setmana emocionants de play-off i esperem que hi hagi el major nombre d'equips de Castelldefels. Ens veiem diumenge vinent, David. Gràcies també a Susana, a la taula de so. Nosaltres acabem avui, però no us perdeu l'esportiu de demà a les 8 amb Cristian Cano. Adéu-siau.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La ciutat compta amb una nova instal·lació esportiva a l'aire lliure a la platja. Parlem de la pista de bàsquet 3x3 de la plaça de les Palmeres, inaugurada oficialment el passat divendres 8 de maig en un acte que ha reunit representants institucionals, esportius i a la ciutadania. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, així com la de Marc Gasol, vicepresident i cofundador de la Gasol Foundation, i de la directora executiva de l'entitat, TT Ferreiro. Escoltem a l'alcalde durant la inauguració i també a Marc Gasol.
3: Bueno, en primer lloc, molt bona tarda a tothom. Vull donar les gràcies a Marc Gasol i a la seva fundació per aquesta col·laboració tan important i sobretot també al bàsquet de Castelldefels, a les nens i a les nenes que juguen a diferents clubs de Castelldefels, que són els autèntics protagonistes, els nens i les nenes de Castelldefels. Els valors que podem aportar des de l'Ajuntament a la societat que volem que tingui i té la gent de Castelldefels.
4: Per què? La necessitat que tant en Pau com jo, la vocació que teníem, que ens van col·locar els nostres pares es dedicaven a la medicina, llavors des de la medicina sempre tenien un servei cap a la comunitat, cap a la societat.
5: Les entitats esportives tenen un paper molt i molt important. Com sabeu, jo m'he dedicat durant molts anys a bàsquet, però molt més important, el bàsquet em va ajudar a mi a formar-me.
6: El Manu, l'alcalde de Castelldefels, un aplaudiment, sisplau.
2: La nova pista és fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Castelldefels i la Gasol Foundation, una aliança que té com a objectiu impulsar els valors de l'esport, els hàbits saludables i l'activitat física entre la ciutadania, especialment entre infants i joves. La nova pista 3x3 està situada al Passeig Marítim, a la plaça de les Palmeres, i és d'accés lliure i gratuït. La instal·lació compta amb mides reglamentàries de la Federació de Bàsquet, amb una superfície blava de 15 metres d'amplada per 11 metres de llargada. L'espai està preparat per acollir entrenaments, activitats esportives i tornejos a l'aire lliure, consolidant-se com un nou punt de trobada esportiu i social al litoral de Castelldefels. A més, el conveni entre l'Ajuntament i la Gasol Foundation preveu la celebració d'un esdeveniment esportiu benèfic anual adreçats a joves i famílies. La iniciativa forma part del compromís municipal amb la promoció de l'esport i l'oci saludable, així com la prevenció de l'obesitat infantil i juvenil mitjançant la pràctica regular d'activitat física. Amb aquesta nova instal·lació, Castelldefels continua reforçant els espais públics vinculats a l'esport i consolidant a la platja un entorn actiu, saludable i obert a tothom. La Policia Local i Protecció Civil de Castelldefels van visitar divendres al CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, amb l'objectiu de posar en comú els diferents sistemes d'emergències i continuar millorant la coordinació amb la Generalitat davant de possibles situacions de risc. Escoltem la cap del Servei de Gestió d'Emergències, que explica en un vídeo què és el CECAT.
7: El CECAT va néixer abans de l'any 92. Ja era la idea de créixer en una sala de coordinació de gestió d'emergències, que és la finalitat que té. Nosaltres diem que tenim els moments de pau i quan la cosa es complica, doncs és el moment de l'acció. Tenim l'equip 24 hores treballant tots els dies de l'any. La sala disposa de dos operadors i un tècnic que fa de cap de sala. En el moment que s'activa l'emergència, a la sala passen a ocupar posició els diversos operatius. El que més m'agrada de la meva feina és la satisfacció, sobretot quan has acabat i veus que ha funcionat bé. Sempre aprenem coses, perquè no hi ha mai cap emergència que sigui igual.
2: La trobada va servir per compartir protocols, eines i mecanismes de resposta entre els diferents cossos i serveis implicats en la gestió d'emergències, amb la voluntat de reforçar la capacitat d'actuació i garantir una resposta més eficaç davant qualsevol incidència que pugui afectar la ciutadania. Escoltem ara a Javier Delgado, de Protecció Civil.
8: Dintre d'això es va fer una petita presentació de com funciona el CK, quins són els objectius, i en aquesta visita nosaltres vam poder expressar nostres inquietuds, nostres dubtes, les línies de col·laboració, i després vam fer una visita in situ a tots els llocs de feina que té el CK. Tenen una sèrie de posicions, el CECAT està obert les 24 hores i hi ha dos tècnics, dos operadors i un tècnic de protecció civil que actua com CAP i està les 24 hores. Aquest centre, quan hi ha una emergència, el que fa és supervisar en continu qualsevol incidència i gestionar les comunicacions que reben a través del 112, i si hi ha alguna alerta, algun pas a un estat d'emergència, aquest centre és dinàmic i el que acudeix a aquest centre són els diferents grups d'actuació i operadors que intervenen en l'emergència, com pot ser el SEN, com pot ser Mossos d'Esquadra i com pot ser bombers.
2: A la visita també hi van assistir l'alcalde de Castelldefels, el Manu Reyes, i el regidor de Platges i Protecció Civil, el Marc Soler. Escoltem ara Javier Delgado, de Protecció Civil, que explica en què s'està treballant actualment des de l'Ajuntament, des del servei, amb l'elaboració del DUPROCIM, el document únic de Protecció Civil Municipal.
8: Nosaltres treballem tot el DUPROCIM, que aquest és el nou pla que estem abordant, que ja està en procés d'homologació. Té una primera part que és un anàlisi dels riscos. Nosaltres, com a Castelldefels, en concret, anem tots els riscos i d'aquests mirem quines estan afectades d'una manera preponderant. És a dir, que tenim l'obligació de desenvolupar tota una planificació expressa per aquest risc. Nosaltres tenim un pla que és tot terreny, que es llama un pla territorial, que aquest, com que les emergències poden sortir de qualsevol faceta, tenim un pla que és tot terreny, per qualsevol risc, per qualsevol coseta que això té una valoració de risc, nosaltres podem activar aquest pla. I després tenim uns riscos específics, que són els riscos específics que ens afecten com a municipi a Castelldefels, que, com bé has dit, estan afectats pel risc d'incendis forestals, també està afectat pel risc de nevades, aunque molta gent no cregui que estan afectats pel risc de nevada, estan afectats pel risc d'inundació, estan afectats pel risc de vent, de ventades, estan afectats pel risc aeronàutic també, per la caiguda d'alguna aeronau, estan afectats pel risc de pandèmia, estan afectats pel risc sísmics, bueno, tota la vessant de risc que ens afecta. En concret, els principals són aquests.
2: Aquest pla, impulsat per la Generalitat, defineix les actuacions i mecanismes de coordinació davant possibles de situacions d'emergència al municipi. En aquest sentit, des de l'Ajuntament destaquen la importància del treball conjunt entre administracions i serveis d'emergència per avançar cap a una ciutat més preparada i segura. Els tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels comencen avui amb l'acte inaugural previst a 3:45 al Saló de Plens de l'Ajuntament. Des de l'equip de govern, la regidora de Salut i Esports, la Paquita Cruz, ha destacat que es tracta d'un esdeveniment molt esperat que torna a reunir escoles públiques i concertades de la nostra ciutat amb l'objectiu de fomentar l'esport, la convivència i la participació dels centres educatius. La regidora també ha explicat que aquesta és la tercera edició dels Jocs i que enguany el programa ha hagut de reestructurar algunes activitats a causa de la vaga de professorat prevista aquesta setmana. Escoltem la intervenció de la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
9: Això és un esdeveniment molt esperat per totes les escoles, perquè un any més reunim a totes les escoles concertades i públiques de Castelldefels per fomentar l'esport, la convivència i la il·lusió perquè tots els centres educatius hi participin. Llavors, bueno, estem esperant que arribin amb moltes ganes. Aquest any hem tingut circumstàncies sobrevingudes perquè aquesta setmana que teníem activitats a la platja i al Camp Minader, el que passa és que com hi ha vaga de professors, que per mi perfecte, estan en tot el seu dret, doncs hem tingut que recalcular una mica tot i encara no tenim, però bueno, a l'Aleix i al Juanito, que són els tècnics d'esport, juntament amb els professors, i les escoles estan reestructurant una miqueta, amb la qual cosa el dia 14 que tocava canal anirem al canal igualment i les altres dues activitats que tocaven les farem el dia 19, que serà dimarts, i ja acabarem els jocs.
2: Als Jocs Olímpics escolars s'ofereixen una programació variada d'activitats físiques i esportives adaptades als diferents espais de la ciutat. Les propostes combinen exercicis en equip, dinàmiques a l'aire lliure, activitats vinculades al medi aquàtic i esports en instal·lacions esportives municipals. Escoltem a la regidora d'Esports, la Paquita Cruz.
9: Segons la instal·lació on estem, doncs els nanos practiquen diferents esports. També és veritat que no a totes les instal·lacions venen totes les escoles. Nosaltres, a les escoles, hi ha escoles que participen a les tres sortides, hi ha que participen en dos o només venen a una. Per exemple, al Canal Olímpic, la setmana que, el dia 14, que és dijous, normalment fem una sessió de zumba, fem la tabla de paddle surf, la tabla gran de paddle surf, i després fer una altra activitat a la gespa del canal, que aquest any segurament seran jocs de relleus. I després fem una activitat a la platja, que aquest any no la podrem fer, que era el vòlei i el frisbee, que no la podrem fer. I després una activitat a Caminader, que fem esports més de pavelló.
2: Algunes de les activitats previstes a l'exterior s'han hagut de reorganitzar aquest any per qüestions logístiques. La participació dels centres és flexible i cada escola pot sumar-se a una, dues o tres jornades programades. Segons ha explicat la regidora, l'objectiu principal és continuar promovent l'activitat física i la il·lusió compartida entre l'alumnat de la ciutat.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
10: Aquest passat diumenge començaven a Castelldefels les 44enes jornades de la Gent Gran, una cita que omple la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència fins al 24 de maig. 200 persones participaven ahir a la primera activitat esportiva d'aquestes jornades de la Gent Gran, celebrada a la plaça de l'Església amb una sessió d'aeròbic. Aquest matí s'han esgotat també les places per al bingo musical i demà es preveu mantenir el mateix èxit d'assistència i participació amb el concurs de rebosteria. La programació arriba amb una imatge plena de color, confeti i personatges que representen una gent gran, activa, diversa i vital en una edició que vol tornar a posar en valor la participació, l'experiència i el paper fonamental de la gent gran dins la vida social i cultural del nostre municipi. Les activitats estan organitzades des de l'àrea municipal de Gent Gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. Escoltem ara el coordinador d'aquestes jornades i responsable del Centre Cívic Frederic Montpou, Pep Ribas.
11: Comencen amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns sí, ja és un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
10: Durant dues setmanes, el programa combinarà propostes saludables, com són les sessions d'aeròbic, ioga, amb xerrades sobre nutrició, fisioteràpia o finances. També activitats lúdiques i culturals per a tots els gustos. Escoltem de nou a Pep Ribas, cap de la secció de gent gran de l'Ajuntament.
11: La idea de les jornades és una mica això, no? És barrejar el que és la part social, la part cultural, la part festiva, juntar-lo tot en 15 dies. Mirem de proporcionar dies de descans, dies més canyeros, dies menys descans, però crec que és important, és una despesa econòmica també important per l'àrea, és a dir, tot això, doncs, organitzar tot això és difícil, que no se'ns escapi res i esperem que la gent gran pugui gaudir. Si és cert que hi ha molta eufòria sempre quan arriben les jornades, estem ja parlant de les 44enes jornades, hi ha molts anys, i esperem que tinguin un èxit, com sempre.
10: Durant aquests dies també hi ha espectacles musicals, teatre, cinema, sarsuela, havaneres i concerts, així com activitats tradicionals i participatives, com són el concurs de postres de demà dimecres al Centre Cívic Frederic Montpou a les 11 del matí, el bingo musical que celebrava aquest matí amb totes les entrades exaurides, les sardanes, exhibicions de balls de saló, sevillanes i trobades de country. Les activitats es reparteixen entre espais com la plaça de l'Església, el Centre Cívic Frederic Montpou, o també al Centre Cívic Vista Alegre, al Teatre Plaza i diferents equipaments municipals, convertint tota la ciutat en un gran punt de trobada i celebració per a la gent gran. Dimecres 20 de maig té lloc l'acte central d'aquestes 44enes jornades, que serà la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb concert i ball de gala, tot a la plaça de l'Església. Escoltem de nou el coordinador de les jornades, Pep Ribas.
11: que és el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les Noces d'Or, l'entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 de maig, fa 108 anys.
12: 108 anys.
11: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a Les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix del seu aniversari, a primera de la tarda, amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I com sempre, hi haurà els records, hi haurà el berenar, berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any, i també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold-out segurament d'invitacions per la festa.
12: I amb música, com deies,
11: música,
12: també.
11: Sempre, clar, que estem bé, torna a venir l'orquestra La Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
10: Les jornades es tancaran el diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de comiat que tindrà lloc a les 5 de la tarda a la sala polivalent del Centre Cívic Frederic Mompou. Recordem que totes les activitats són gratuïtes, exceptuant l'excursió a Empúria Brava de la setmana vinent, i que les entrades per a les activitats al Teatre Plaza es poden reservar a través de la web entrapolis.com.
1: Ha estat notícia aquest dimecres.
13: Sou una petita o mitjana empresa amb més de 3 treballadors? El vostre centre de decisió està a la província de Barcelona? Teniu més de 5 anys de recorregut? I el més important, voleu créixer?
10: Arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el Creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC enceten la 15a edició d'aquest projecte, que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més matriu a la província de Barcelona i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem ara la tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, Regina Rodríguez, que ens explica quins són els objectius del programa.
14: L'Accelera el Creixement és un programa que ajuda a les petites i a les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer en criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir que ja no, vull dir, no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
10: Fins al pròxim 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Escoltem de nou a la tècnica de Diputació de Barcelona, Regina Rodríguez, que ens explica els tipus de sectors.
14: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí, per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut, han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera, perquè des de la Diputació són, entre cometes, les nostres mans i les nostres orelles als territoris. Sí? Són els que saben quin teixit empresarial hi ha a la zona, el coneixen i poden saber, no? Doncs perquè una de les funcions dels tècnics i tècniques de promoció econòmica és estar en contacte amb les empreses i saber una mica quines són les necessitats. No?
10: Tot plegat en un context en què la manca de talent s'ha convertit en un dels principals reptes per a la competitivitat de les empreses, segons destaquen en grans trets des dels diferents sectors.
14: Amb l'Accelera fem estudis d'impacte. Com et deia, hi ha tot un mecanisme molt, molt elaborat de seguiment i d'estudi dels resultats, no? Fins i tot quan les empreses ja han participat a 3 anys, a 10 anys, etc. I així hem pogut identificar els reptes i, com bé dius, un el que us diré us semblarà que ja l'he escoltat moltes vegades, però és molt cert. I el primer repte que assenyalen les empreses és la manca de talent, la manca de personal adequat per tirar endavant el negoci, no? Els hi costa trobar personal. Una cosa que ens sembla generalment, no? Vull dir, en el sentit comú també es xoca, no? Perquè, sí. No? Vull dir, sabem que sempre hi ha gent buscant feina, etc. No? Però sí, les empreses posen damunt la taula això, que el principal repte, però sense dubtar-ho, és aquest.
10: Demà dijous 14 de maig de 10 a 11 del matí s'organitza una de les sessions informatives online. Tindran lloc també en les properes setmanes diverses sessions informatives en horari de matí i tarda per explicar el funcionament del programa.
14: Tenim la propera sessió informativa és el 6 de maig, vull dir que és aquest dimecres. En tenim una altra el 14 de maig, que ja és el dijous de la setmana vinent. Una altra el dia 20 de maig, que és l'altre dimecres, i la darrera és l'última, el dijous 4 de juny. Us demanaríem que si hi ha empreses interessades que no ho deixin pel final. Si els interessa que s'apuntin a les sessions informatives, vull dir, són sessions breus en les que s'explica el programa i en les que sempre hi ha una empresa d'altres anys que ha participat que la convidem perquè expliqui quina és la seva experiència i que parli una mica en l'idioma de l'empresa, que això sempre agrada molt als empresaris i empresàries.
10: El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció de Diputació de Barcelona, el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per a més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
13: El programa Accelera el creixement proporciona sessions col·lectives on podràs adquirir nous coneixements i on compartiràs experiències amb altres persones empresàries com tu. I qui sap, potser faràs bons negocis. Consultoria in Company, on juntament amb les persones consultores identificaràs allò que et fa diferent i competitiu o competitiva, dissenyant un pla de creixement per tal de materialitzar els teus reptes. Acompanyament personalitzat en la implementació de les accions definides al teu propi pla de creixement. Accelera el creixement representa el nostre compromís amb totes aquelles empreses que dia a dia us esforceu per créixer. Per això hem fet que les empreses només hàgiu d'assumir el 15% del valor total del programa. Des de l'any 2012, 50 empreses per edició han crescut amb nosaltres.
10: La platja de Castelldefels manté el reforç del dispositiu d'emergències als caps de setmana de maig. Després de la posada en marxa del servei aquest cap de setmana passat, el dispositiu especial continuarà operatiu fins al 31 de maig, dissabtes i diumenges, de 12 a 6 de la tarda. L'Ajuntament ha posat en marxa així aquest dispositiu especial de seguretat i salvament per reforçar la resposta davant emergències. Aquesta mesura respon a l'increment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques i busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem ara el tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
15: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges, implica pues, doncs, situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria de quatre socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
10: Aquest equip estarà operatiu durant 6 hores, en horari de 12 a 6 de la tarda, els caps de setmana de maig, ubicat al Centre de Coordinació de l'Espai del Mar del Club Nàutic, preparat per intervenir de manera ràpida únicament en cas d'emergència.
15: Cal destacar una cosa, que és És un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Castelldefels durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'espai del mar i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
10: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament es subratlla que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant aquest mes de maig i es fa una crida des de Protecció Civil a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries.
15: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui a veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenen que fer incidències en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per tant, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
10: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint el temps de resposta en situacions crítiques. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Castelldefels reafirma el seu compromís amb la seguretat, la prevenció de riscos i la millora contínua dels serveis de platges, avançant progressivament cap a una gestió més adaptada als nous hàbits del litoral. Aprofitem també per recordar que el Servei Ordinari de Salvament i Socorrisme començarà la temporada d'estiu l'1 de juny. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en Mano. La sala Margarida Xirgo de la Biblioteca acull fins al 30 de maig aquesta exposició fotogràfica, una mostra que recull una selecció de les 69 millors imatges realitzades pels membres del grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Fotosèniors. L'exposició forma part de les jornades de la gent gran i arriba enguany a la seva cinquena edició, amb treballs de temàtiques i tècniques molt diverses. Durant la inauguració oficial, celebrada aquest dimarts, la presidenta de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, Pilar Jubany, va destacar l'alt nivell dels participants i l'evolució artística del grup.
16: Jo, com a presidenta, us haig de dir dues paraules només. Impressionants. Han avançat moltíssim. Ja, com a aficionats, ja no. Ja quasi professionals.
10: El grup Fotosèniors Castelldefels està actiu des de l'any 2013 i actualment reuneix autors i autores amb estils molt diferents. La responsable del grup, Isabel Tejera, va posar en valor aquesta diversitat de mirades presents a la mostra.
17: Hoy soy parte de 18 personas que exponemos en esta sala. Les voy a contar brevemente lo que pretendemos con las fotografías expuestas. Como aficionados a la fotografía, sabemos que la fotografía es lenguaje visual, es comunicación y es arte. Y nosotros pretendemos todo eso. Nos lo pasamos de maravilla. Además, lo que más me gusta, hay muchas cosas que me gustan, pero es que no hay competencia. Cada uno tiene su propio mundo y cada mirada es única. ¿Y qué buscamos? Buscamos lo cercano, nos encanta la diversidad, nos gusta mucho lo imperfecto y en todo eso buscamos la belleza. Porque la belleza está ahí y es preciosísima.
10: L'exposició presenta fotografies organitzades segons diferents temàtiques i tècniques fotogràfiques, amb l'objectiu de facilitar el recorregut del públic visitant.
17: Hemos dispuesto, para que entendáis un poquito, los trabajos agrupados según la temática y la técnica. Pues fijaros qué preciosidad, tenemos ahí fauna salvaje, tenemos paisajes, tenemos detalles. enfocados, colores, compensaciones, equilibrios. En las tres paredes restantes hemos querido cambiar un poco la realidad, porque la realidad, hay otras realidades, hemos buscado otras realidades. Y el lenguaje visual, pues se presta a eso, y la fotografía, pues vamos, nos viene al dedillo para representar otras.
10: L'acte inaugural va comptar també amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, així com de diversos regidors i regidores municipals. En la cloenda de l'acte, l'alcalde va felicitar els membres del grup per la qualitat de les obres exposades i per la tasca cultural que desenvolupen a la ciutat.
18: Però ja l'ho apuntava, aquí los auténticos protagonistas son los 18 fotógrafos que habéis participado en el curso, que sé que Isabel y los monitores son muy exigentes, ¿eh? Que os obligan cada día a esforzaros, que lleváis unos cuantos años haciendo diferentes cursos y cada año se va dando pasos adelante, y creo que es importante reconocerlo. Porque mirad, a veces hacemos reconocimientos a personas ilustres mundialmente conocidas y eso está muy bien, pero también está muy bien reconocer el trabajo que hace la gente normal y corriente, personas como las que estáis hoy aquí, como esas 18 personas que se implican, que tienen muchísimo talento, que las paredes de la biblioteca hoy recogen ese talento que tienen los vecinos de Castelldefels y, por tanto, yo creo que el aplauso lo tenemos que dar los concejales del Ayuntamiento a todos vosotros, a los 18 protagonistas.
10: La mostra Càmera en mano es pot visitar fins al 30 de maig a la sala Margarida Xirgut de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado en l'horari habitual de l'equipament.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
10: Avui s'ha celebrat la primera jornada dels tercers Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels amb 275 alumnes participants. El Canal Olímpic ha estat l'escenari d'aquesta primera jornada dels Jocs amb la participació d'alumnat de sisè de primària de 6 escoles de la ciutat. Escoltem ara l'Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, que ens explica l'objectiu d'aquesta iniciativa.
19: En aquests tercers Jocs Olímpics el que volem és que els participants de les escoles de sisè de primària participin en tres activitats diferents aquí al Canal Olímpic i que participin en una jornada lúdica, que no fem ni classificacions ni res, perquè es diverteixin, perquè aprenguin diferents esports que no són comuns i que no han practicat normalment. I res, que al final l'objectiu és que es diverteixin i que passin una bona jornada, igual que esperem que nosaltres també els hi puguem oferir que tinguin aquesta bona actitud.
10: Els infants han gaudit d'un programa d'activitats esportives i lúdiques que inclouen Big Sap, Zumba i Dodgeball. En primer lloc, Aleix Terreo, tècnic dels Jocs Escolars, ens explica en què consisteix el Big Sap.
19: El Big Sap, al final, si has fet alguna vegada paddle surf o heu vist alguna vegada paddle surf, el Big Sap el que és una taula de per 9-10 persones que es fiquen a l'aigua. És un paddle surf gegant, imaginem. Llavors l'activitat que faran és tindre un toc a l'aigua, que sàpiguen com remar i tot, aniran fins a un punt i des del punt que on arribin faran una cursa lúdica sense cap mena de timing, però faran la cursa. És un paddle surf gegant al final.
10: Tot seguit, el mateix tècnic dels Jocs Escolars ens detalla el funcionament del dodgeball.
19: El dodgeball és un esport que va néixer als Estats Units i que el va portar aquí un professor d'Aragó i li va canviar el nom al final. És un esport diferent, nosaltres l'hem adaptat també perquè els infants, he fet un reglament meu, podríem dir-li dodgeball a l'Aleix, perquè li he fet un reglament unificat. Perquè...
10: amb segell propi.
19: Exacte, cada escola juga diferent, li diuen diferent, en una escola li diuen balón prisionero, en altres pilota de foc, pilota tir, llavors jo he unificat amb el nom de dodgeball, que és el que va néixer als Estats Units, i hem fet el reglament unificat, i en si és això, un equip contra un altre, intentar eliminar els de l'altre equip, llançar amb la pilota amb la mà, i els eliminats se'n van al camp contrari a intentar reviure eliminant des de l'espai, des de fora.
10: Abans de la jornada s'ha fet un recorregut previ de la torxa per les escoles, amb l'objectiu d'explicar l'esperit dels Jocs Olímpics, la seva vinculació amb Castelldefels i els valors olímpics com l'esforç, el respecte i el treball en equip, tot recordant també els Jocs Olímpics del 1992. En aquest sentit, Aleix Terreu, tècnic dels Jocs Escolars, ens contextualitza aquesta iniciativa.
19: El que feia el recorregut dels Jocs Olímpics, al final era anar a les escoles, el professorat em va fer un espai per poder parlar, i el que feia era posar-los una miqueta d'història. Al final nosaltres aquí a Castelldefels vam ser subseu olímpica l'any 92 i com ficar-los una miqueta en el que és el valor olímpic, en l'esperit olímpic, tot i que no fem competició, no donem premis pel qui guanyi i per qui perdi, donem premis per qui participi només. I la idea és aquesta, transmetre els valors de l'esport, que competeixin amb com serien uns Jocs Olímpics com a tal.
10: Els Jocs Olímpics Escolars continuaran el dimarts 19 de maig a Can Vinader amb altres activitats esportives com el Colpbol. Escoltem de nou el tècnic de Jocs Escolars que ens explica aquesta altra disciplina.
19: El Colpbol és un esport, podríem dir, semblant a l'handbol, que al final l'objectiu és marcar l'altra porteria, però no pots agafar la pilota. O sigui, simplement has de colpejar la pilota, és un esport alternatiu, i clar, al baixar les cortines del pavelló, les criatures s'ho passen genial, perquè la pilota va rebotant d'un espai a l'altre, no paren de colpejar la pilota, estan en constant moviment, i els encanta, la veritat. Ja, aquest és crec que és l'esport que més s'ha mantingut en els tres Jocs Olímpics. És l'únic que hem fet els tres, bueno, junt amb el Big Sub, els tres anys seguits, perquè és un esport que els encanta, i clar, al final si els agrada i els ha agradat cada any, la idea és repetir-lo.
10: Finalment, des de l'organització s'ha explicat que la jornada s'ha vist condicionada pel context de la vaga educativa, que ha comportat alguns ajustos en la planificació. Tot i això, la participació s'ha mantingut pràcticament completa i només una escola de la ciutat no ha pogut prendre-hi part. Tancar aquesta peça informativa a l'Eister Reo, tècnic dels Jocs Escolars, que ens detalla aquesta situació.
19: Al final són totes les escoles. Només hi ha una escola que no s'ha adherit en aquests Jocs Olímpics, però de normal totes les escoles, aquest any ha sigut una miqueta més diferent perquè ha caigut en jornades de vaga i algunes escoles han hagut de dir-nos que no podien participar, però en si són totes les escoles, tot és gràcies a l'ajuda també del personal de les escoles, en si els professors i professores d'educació física, que ens fan un reforç molt, molt bo als tècnics per poder donar pas als Jocs Olímpics, perquè al final ho fem per ells i elles i volem que siguin els professors i professores, que són els que més coneixen els infants, que ens diguin quines activitats es podrien fer, i ho fem com si fóssim un comú i ens posem d'acord per veure quines activitats fem, com ho organitzem, i en si és això. Els 275 estan ben organitzats, tinc també el meu grup de monitors i monitores, i gràcies a ells, a la participació del professorat i a la participació dels nens i nenes, que segur que es portaran superbé, ho farem superbé, segur.
10: Des d'aquest matí ha quedat reobert el trànsit al sentit de circulació que encara estava tallat al carrer Manuel Girona entre Can Roca i Pietat per les obres de canalització d'aigües de Barcelona. També s'ha normalitzat el recorregut de la línia CF1 i tornen a estar operatives les dues parades afectades d'aquesta línia urbana. Escoltem ara el tècnic de mobilitat, Òscar Herrero.
20: Finalment ha sigut llarg, però bueno, era una obra important, no? Perquè és la canalització d'aigua potable i justament en aquest tram hi havia unes vàlvules, bueno, i uns pous importants que això triga un temps en fer-lo i hem estat tallats. Ja a poc a poc l'obra va avançant i igual que ocupem trams, anem alliberant. I ja des d'aquest matí, el que és Manuel Girona, entre la rotonda de Can Roca fins al carrer Petat, el sentit Joan 23 ja està obert. Val? Doncs s'han recuperat dos. És provisional, perquè ara de moment s'ha fet una provisionalment amb formigó i ara està pendent tot l'asfalt, val? Però això serà només un dia, una jornada, vindran per asfaltar la grasa que s'ha fet per aquella zona que quedi bé. Val? Per això, tot i que ja està obert, s'ha de circular també amb precaució, sobretot el que són motocicletes o patinets, perquè a l'estar en formigó bueno, pot relliscar una miqueta, no? I bueno, s'ha de circular amb precaució, però ja el tenim obert. Igualment també la CFU, que estava afectada, i aquí hi havia dues parades, la que està al castell i la que està enfront de l'equipament de Frederic Mompou, ja s'ha activat i ja ha recuperat, no?, aquest itinerari la CFU.
10: Paral·lelament, continuen les obres al carrer Doctor Trueta i han començat noves afectacions al carrer Rafael Casanovas entre Pietat i Santa Marta, amb accés restringit només als veïns amb aparcament.
20: Ara això ja hem alliberat, però a la vegada, també, com la línia continua, que ara ha quedat afectada el carrer Casanovas. Doncs en carrer Casanovas, entre Pietat i Santa Marta, aquest tram ja a l'interior del barri de Can Vinader, ara està afectat, ¿vale? Que és el que està ara ocupat perquè continua per aquí aquesta nova canalització i només poden accedir els veïns que tenen allà cotxera. ¿Vale? Quedarà un tram o per l'altre, podran accedir, sempre podran accedir, però la gent que ve de pas no. Però bueno, ja el desviament aquí ja és més fàcil, pot sortir per Viriat, no? Per sortir a Manuel Girona, bueno, no hi ha tanta afectació com Manuel Girona, que sé que és una via més important, més bàsica de la ciutat.
10: Es tracta d'una fase d'aquestes obres que es preveu finalitzar entre 2-3 setmanes.
20: Aquest carrer es vol acabar abans de que comencin les festes de Vistalegre. Val? Aquí també el termini que tenim és aquest, no? Intentar donar-se pressa per poder acabar, perquè justament aquí aquest tram acabaria justament a Blas Infante, que és on comença ja la plaça de la Democràcia, on estan totes les activitats de les festes del barri de Vistalegre. Pues bueno, són aquestes, es vol acabar abans. Ara, aquestes 2-3 setmanes que queden, pues bueno, acabar abans d'aquestes festes.
10: I, per altra banda, aquest diumenge tindrem una afectació a la mobilitat per la 12a cursa Desconnecta per l'Autisme.
20: Aquesta és una afectació que tindrem aquest cap de setmana. Sempre, bueno, sempre hi ha curses, alguna coseta. Pues ara ha tocat la cursa Istea, que és el passeig marítim, i afecta un curt tram del passeig marítim, no? El que és el rodat, perquè va per el passeig, no? I en el tram rodat, entre Avinguda de la Platja i el carrer 7, el sentit Gavà quedarà tallat. Doncs aquí estan afectades les línies, la L94 i la L96, val? Que aniran per Avinguda de la Platja i per el passeig de la Marina. És una afectació petitona, de 9 a 1 del matí, i bueno, la gent pot agafar com a alternativa la parada que està a l'Avinguda de la Platja, que és de la CF2, doncs aquí pararan aquests autobusos perquè se fien per aquí, i ja després recuperar les que ja estan al passeig de la Marina a partir del carrer número 7.
10: El barri de Vistalegre es prepara per viure aquest dissabte una nova festa de primavera plena d'activitats i ambient familiar. Durant tota la jornada, a partir de les 10 del matí, el Centre Cívic Vistalegre, ubicat al carrer Mansió número 31, acull una jornada lúdica i festiva. Aquesta jornada té la finalitat de fer barri, aplegar les persones participants dels diversos projectes i entitats que fan activitats en aquest equipament, a més de tots els veïns i veïnes que es vulguin apropar. Escoltem ara a la Neus Fernández, coordinadora d'activitats d'aquest centre cívic de la ciutat, el Centre Cívic Vistalegre.
0: Convidar tota la ciutadania a gaudir amb nosaltres de la programació que hem estat treballant amb les entitats del centre i del barri. La idea és això, no? Fer una cosa com molt de comunitat, molt de ciutadania, no? Que és una programació que hem treballat amb les entitats que tenim residents al barri, al Centre Cívic Vistalegre, i amb l'Associació de Veïns del Barri, que fem com una col·laboració, i hem treballat tots junts per crear, doncs, aquesta programació que us presentem avui. I la idea és això, pensar en grans, petits, mitjans, i que tothom s'hi sumi, no? Primer, destacar que hi ha com dos seus d'aquesta festa, no? Per una banda, el Centre Cívic, com a tal, i per l'altra, la seu de l'Associació de Veïns, perquè hem pensat que així, doncs, la gent pot passejar pel barri tranquil·lament, ara vinc aquí, ara vaig allà, depèn de l'activitat, i això crea també una mica de dinàmica i de vida i de moviment.
10: Centre Cívic Vistalegre i l'Associació Veïnal Vistalegre Cula.

0: Comento tal dia a la planta menys 1, que és l'espai d'art i creació, on passen coses sobre costura, pintura i totes aquestes coses, farem un grafiti, un mural comunitari, tenim una paret molt gran i molt blanca i l'anem a omplir de color. I amb els companys de l'associació de Viva, doncs el que farem és precrear un disseny i la gent que vagi passant pel centre doncs que pugui pintar i aportar la seva creativitat i les seves idees.
1: Les activitats també es desenvoluparan al pati de les Moreres al llarg del matí de dissabte 16 de maig, des de les 10 fins a 2:15 del migdia, amb tallers per a infants i famílies.
0: Després tenim l'espai de gent gran, que és la planta 0, diguem, a peu de carrer. Tenim els companys de Castella Jocs, que és una entitat que es dedica a fer jocs de taula. Ens han creat un torneig de màgic, que és un joc de cartes històric i de tota la vida, crec que és dels primers jocs de cartes a nivell internacional que existeix, i han creat un torneig que ells posen totes les cartes, les normes, ells t'ensenyen a jugar i després fem doncs, 3 rondes de torneig. Uh-huh. Després, a la sala d'exposicions tenim 2 activitats. Una és jocs de taula per tota la família, que estaran dinamitzades per les companyes, les alumnes de la Casa d'Oficis, i, a més, tenim una exposició fotogràfica dels companys que han fet el taller de fotografia d'aquest trimestre. El que hem fet és que s'han dedicat molt a fer fotografies del centre, des de diferents punts de vista, amb gent, sense gent, i doncs el que hem decidit doncs agafar-les, imprimir-les i fer una expo amb aquestes fotografies. Sí. De maneres, hi ha, crec, uns 7-8 tallers diferents que es poden fer, estan pensats tant per fer per infants com per fer per persones adultes, estan dinamitzats doncs, per diferents entitats i per personal del centre i per les companyes de la Casa d'Oficis, per les alumnes de la Casa d'Oficis. Doncs hi ha coses com fer ninotets amb pelapipes, punts de llibre, polseres, hi ha una zona de scrapbook que fa la companya d'Arcon, hi ha un pintacares que fan els companys de Diviértete. Bueno, hi ha tot un seguit d'activitats que hauràs d'anar omplint un passaport. Cada activitat té com una enganxina, has d'anar omplint completant un dibuix, uh-huh. I si completes aquest dibuix et donaran un regalito que han dissenyat els companys de la Casa d'Oficis.
1: De forma paral·lela a totes aquestes activitats i emplaçaments de la Festa de la Primavera, activitats organitzades pel Centre Cívic Vista Alegre, també tenim les activitats organitzades per l'Associació Veïnal Vista Alegre. El carrer Cervantes tornarà a omplir-se de vida amb una nova edició del Vista Alegre Primavera Market, una cita ja consolidada que enguany celebra una doble fita molt especial, la seva 5a edició i un any des que per primera vegada el barri acollia un mercat primaveral organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes del barri. Tot plegat dins d'aquesta coneguda i esperada Festa de la Primavera de Vista Alegre que arriba aquest dissabte a la ciutat.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
1: L'Ajuntament ha rebut el certificat que acredita que tota l'energia que consumeix prové de fonts renovables i sostenibles. El document, emès per Endesa i validat pel Sistema de Garanties d'Origen de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, certifica que l'electricitat destinada a l'enllumenat públic, edificis municipals i escoles és d'origen verd, principalment solar i fotovoltaic. Escoltem Jordi Serret, cap d'Unitat d'Espai Públic i Serveis, que ens explica com és el procés del mercat elèctric.
3: Perquè sigui intenible. Hem de conèixer una mica el que és el mercat elèctric, que podem dir que des de que generem l'energia fins que ens arriba a les nostres llars hi ha tot un procés d'agents i implicacions. No? Podem dir que principalment són 4. Són els productors, que són els que generen l'energia. No? Aquí tenim l'energia fotovoltaica, l'eòlica, l'hidroelèctrica, la que ve de combustibles fòssils com el carbó, el gas o el petroli, i finalment el nuclear. Aquests són els primers, els que generen l'energia. Després tenim la xarxa de transport, que és la red elèctrica espanyola, que és la que porta les línies de molt alta tensió, aquestes torres que venim tan grans. I després la xarxa de distribució, que són, doncs, bueno, ja són unes xarxes secundàries que ens porten aquestes línies d'alta tensió fins a les nostres cases amb línies de més baixa tensió. I finalment tenim doncs, les comercialitzadores, no? Que són aquelles empreses que ens truquen cada dia i que ens fan ofertes i que ens estan, d'alguna manera, tot el dia emprenyant una mica, no? amb el tema de les trucades.

0: i aquests són els que diríem que són més similars a un broker de borsa, a un broker bursàtil, que són els que compren l'energia diària en el mercat majorista i ens les venen als consumidors, com pot ser l'Ajuntament o qualsevol a casa seva. Val? Doncs en aquest cas, el que es garanteix és que tota aquesta energia que compren les comercialitzadores a l'Ajuntament, per l'Ajuntament, venen d'aquest origen 100% renovable, és a dir, que són produïdes a través d'energies fotovoltaiques, eòliques o hidroelèctriques.
1: El subministrament elèctric a l'Ajuntament es fa a través de l'acord marc de compra agregada impulsat per l'Associació Catalana de Municipis. Aquest sistema permet centralitzar la compra energètica i garantir que l'electricitat subministrada als equipaments municipals sigui d'origen renovable. Precisament, el consistori adquireix energia a través d'aquest marc contractual compartit amb altres administracions locals. Ens ho explica Jordi Serret.
0: Fa uns anys l'Ajuntament de Castelldefels comprava l'energia a través de subhastes. Val? Però va arribar un moment doncs, que el volum va ser tal que el que hem fet, que a través del que és l'Associació Catalana de Municipis, l'ACM, que és una entitat que agrupa i dona suport a molts municipis, entre altres funcions, doncs, té el que diem una central de compres, amb la qual els ajuntaments ens podem adherir i al ser un gran volum d'ajuntaments que fem compra d'energia podem obtenir millors condicions. Dins del que seria aquesta central de compres hi ha tota una sèrie de condicions i el que es demana és que tota l'energia que subministren aquestes comercialitzadores o que aquestes comercialitzadores compren en el mercat majorista, que és l'OMIE, l'Operador del Mercado Ibérico d'Energia, doncs provingui de fonts renovables. I, per tant, qualsevol empresa, diguéssim, que compra energia per les administracions que estem adherides a aquest acord marc de l'Associació Catalana de Municipis, tenen el compromís i l'obligació de que tota l'energia que compren al mercat de valors sigui d'origen renovable.
1: L'Ajuntament també compra part de l'energia a Iberdrola. En aquest cas, la companyia no emet certificats específics com el d'Endesa, però el contracte municipal estableix igualment que l'energia subministrada ha de provenir de fonts renovables.
0: Segons el tipus tarifari i les potències que sol·licitem per cada tipus d'escomesa, doncs, bueno, l'energia ens la comercialitza ja sigui un Endesa, un Iberdrola, un Factor Energia, per dir d'alguna manera. Totes elles tenen l'obligació i compromís, com he dit abans, de que tota l'energia que compren prové d'un origen 100% verd. El que passa, doncs, bueno, que en aquest cas Endesa doncs, té una rama comercial doncs, probablement més potent o està més encaminada a fer-se veure més i emet aquest certificat pels ajuntaments. Però no vol dir que altres empreses com Iberdrola o Factor Energia també tenen l'obligació i el compromís de que aquesta energia ve d'aquest tipus de font.
1: Des del consistori destaquen que aquesta aposta per l'energia verda contribueix tant a reduir l'impacte ambiental com a avançar cap a un model de ciutat més sostenible.
0: Al final el que fem és posar el nostre granet de sorra, no? I mirar de vetllar pel medi ambient i fent força dins del conjunt de tots els ajuntaments i administracions i intentar que cada cop que l'energia que es produeixi provingui més de fonts renovables. Aquesta és la finalitat. I pel que fa a l'estalvi econòmic, doncs aquí ja ve una segona banda, no? Per una banda, doncs, bueno, fer força amb totes les administracions, doncs, intentar aconseguir millors preus de mercat. I l'altra, que aquesta ja correspon a cada administració o a cada ajuntament, doncs és tenir cada cop instal·lacions més eficients. Val? En el nostre cas, doncs, bueno, l'Ajuntament fa un gran esforç amb la instal·lació de panells solars en molts edificis i instal·lacions municipals o optimització amb els sistemes de consum com són les instal·lacions d'enllumenat públic, no? Que són els doncs, grans blocs que tenim a l'Ajuntament com a grans consumidors d'energia.
1: Castelldefels manté així el seu compromís amb el consum d'energia sostenible i amb les polítiques de reducció d'emissions i eficiència energètica.

0: si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Com sempre, cada dijous al Partit dels Socialistes de Catalunya, en aquest espai, i avui ens visita Luis Español, un dels regidors del PSC a Castelldefels. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia a tothom. Què tal, com estem,
0: Anna? Sí, molt bé, vostè?
2: Aquí estem, doncs pues mira, ja comença la calor, eh? Comença
0: una miqueta.
2: Comença els dies de la temporada de platja i de muntanya, no? Perquè Castelldefels té de tot una miqueta, no? Som privilegiats en aquest sentit.
0: Doncs sí, parla de la platja. Justament la platja va ser l'escenari de la presentació el cap de setmana passat, no el cap de setmana, el dijous i divendres, de dues activitats. Una d'elles, doncs, la presentació de l'escultura Glòria de l'artista Lorenzo Quinn, també en el passeig d'aquest tenint de la fama, el passeig marítim, se li va atorgar un estel, i la inauguració posteriorment amb la presència de Marc Gasol, representant la seva fundació, de la pista de bàsquet 3x3 a la plaça de les Palmeres.
2: Sí, la veritat és que la pista de bàsquet del 3x3, bueno, és una especialitat de més que res, per fer una crida de que la gent s'hi trobi, faci esport, faci salut, i ha col·laborat, s'ha trobat molt encertadament la col·laboració de la Fundació Gasol, que doncs protegeixen altres objectius, doncs, de cuidar la infància, no?, la seva alimentació, i els hàbits saludables de vida, no?, per la gent jove, doncs, que està fent un esport, que té que desenvolupar. No, tenen realment unes activitats molt interessants en aquesta fundació, i com el Gasol, bueno, sobretot el Marc, està molt vinculat, té residència a Castelldefels, doncs es va trobar aquesta sinergia d'activitats bueno, d'estrenar un espai d'esport, un espai de trobada social i cultural i esportiva, saludable, que feia falta, no?, feia falta. I això és contradictori perquè, si recordeu, molts dels que esteu escoltant, farà una mica més d'un any l'actual govern de Castelldefels, PP-SOM, va treure una de les canastes que hi havia a Can Bou per restringir l'activitat esportiva i saludable de les persones, que després, amb la polèmica que això va generar, van tindre que posar-la una altra vegada, reposar-la. I ara s'han donat compte de que aquest tipus d'espais són necessaris, i han fet una inauguració d'una altra pista a les Palmeres, no a la platja. O sigui, aquestes coses, al final, el govern actual del municipi es té que rendir a l'evidència de que sí que realment defensen la salut i l'esport i la trobada de les persones i les famílies, doncs s'han de fer accions com aquesta, no? I ens sembla bé que ho facin i que ens escoltin a l'oposició quan demanem aquest tipus d'activitats, d'espais i de trobada, de fer la conciliació entre família, esport, salut i activitat física, no? Sí, va ser un event molt correcte en aquest sentit, no?
0: I el dia abans, com dèiem, s'inaugurava l'escultura de Lorenzo Quinn, Glòria.
2: Sí, és la Glòria o Força Naturalesa o la Mare Naturalesa, alguna cosa així. Bueno, sembla ser que hi ha un conveni amb aquest escultor, amb aquest artista, que el govern municipal actual té un conveni, no sabem ben bé els detalls. Doncs sembla que aquest artista, el senyor Quinn, tenia dificultats d'emmagatzemar les seves escultures ja acabades, i ha arribat a un acord temporal, que no sabem quant temps durarà, de que aquestes escultures, mica en mica, es vagin col·locant per diversos espais de Castelldefels, en comptes de tindre una nau, perquè no les pot guardar. I el manteniment i la instal·lació va a càrrec de l'Ajuntament, que sabem que l'escultura de les mans i l'olivera de davant del CTC va costar uns 3 o 4.000 euros de muntatge i instal·lació. I aquesta estàtua aquesta escultura que tu comentaves ara, que estava una rotonda d'Avinguda Marina, aquesta ha costat aproximadament una instal·lació d'uns 18.000 euros, que això sí que va a càrrec de l'Ajuntament. O sigui, l'Ajuntament està, bueno, està en un conveni cultural que des del punt de vista d'artístic cultural no ens sembla malament, però clar, està costant uns diners a l'erari públic, i estem fent una miqueta, doncs, una mica de preferència, doncs, guardant-li, en comptes d'aquest senyor, perquè no pot guardar-lo als seus hangars, als seus locals, ho estem, bueno, s'està posant a diferents espais de Castelldefels, no? Bueno, aviam com acaba això, no tenim detalls d'aquest conveni fins on arribarà i bueno, anirem veient. Però, de totes maneres, falta una mica de transparència aquí per part del govern actual d'explicar una miqueta aquest conveni cultural amb el senyor Quinn en què corresponia, no? Anirem veient.
0: I el que està passant aquesta setmana són les activitats previstes en el programa de les jornades de la gent gran.
2: Sí, sí, han començat les jornades de la gent gran, com cada any. Ja fa molts anys que es fan i és un programa ple d'activitats, de ball, de teatre i de tota mena. I estarem presents i, com sempre, recolzarem a màxim i estarem presents en tot el que puguem, doncs, perquè la gent gran, doncs, ja sabem que és un dels actius molt, molt, molt, molt importants de la societat, el Castelldefels, i amb ells estarem en totes les activitats que podem. Sí. La veritat és que fa goig com s'organitzen i com fan teatre, fan balls, organitzen habaneres, organitzen tot tipus d'activitats, no? Tant de l'altre dia vam estar amb una inauguració, una exposició de fotografia, també hem fet una exposició de pintura, o sigui, estem molt actius i estem molt contents de seguir-ho i apoyar-ho, no? Recolzar-ho, clar que sí, del Partit Socialista sempre ho hem fet. Va ser el Partit Socialista que va crear fa molts anys la jornada de la gent gran, o sigui, que amb això estem, està claríssim.
0: I aquest cap de setmana continuen esdeveniments, continua altra de les activitats previstes, que en aquest cas es perllongarà fins al mes de juliol, el Viudança.
2: Viudança és un projecte que recupera d'alguna manera molts aspectes que ja existien aquí fa anys, que era, doncs, el Festival Internacional de Dansa, molt, molt concreta, com diu la paraula, amb espectacles de dansa clàssica, d'accent contemporània, etcètera, etcètera, que per diferents raons es va deixar de fer, temes econòmics, socials i artístics, i nosaltres ara amb una moció de fa 3 o 4 mesos el Partit Socialista va demanar al govern actual que d'alguna manera rescatés un festival de dansa i de teatre i d'arts escèniques per reconèixer el talent local. A partir d'aquí, doncs, el govern municipal va recollir aquesta petició nostra al Partit Socialista i d'acord amb uns artistes locals va organitzar aquest festival que dura 2-3 mesos, que és una mena de prolongació o de continuïtat que nosaltres proposàvem, no? Nosaltres proposàvem uns premis, uns reconeixements i una sèrie d'actuacions, una sèrie de diversos dies de festival. Ells ho han traspassat, el govern actual ho ha traspassat de 2 mesos de diferents activitats i actuacions, que ens sembla bé, i també organitzat per 2 persones d'aquí del poble, no? Amb la qual ens sembla bé, és una iniciativa cultural, artística, fantàstica, i l'apoyarem, la recolzarem i l'estarem seguint, i estarem recolzant-la, clar que sí.
0: I aquest cap de setmana la Casa d'Andalusia es celebra dissabte i diumenge als Jardins del Castell les activitats pròpies del Rocío, que també és un esdeveniment, doncs, que succeeix any rere any, organitzat per aquesta entitat.
2: Sí, l'Hermandat de Crist, la Casa Andalusia, doncs estan vinculats, tenen un programa molt extens d'activitats durant tot l'any, culturals, històriques, de tradicions, i en aquest cap de setmana doncs, fan la seva típica tradicional històrica processó o processó romeria del Rocío de cara a la verge que la puixen a la verge de la Casa Andalusia, la puixen al castell, i el castell es farà una missa rociera el diumenge al matí, i després conviden al cocido típico andalús, i bueno, és una forma de trobada. No només està tancada als socis de l'Hermandat, sinó que està oberta a tot el públic, a tota la ciutadania de Castelldefels, i a més es fan al castell, el millor puesto no n'hi ha, o sigui que estarem també presents i els recolzarem, sí, com no pot ser d'una altra manera.
0: I aquest cap de setmana arriba també una cursa clàssica des que connecta per l'autisme organitzada per l'associació ISTEA.
2: Sí, ja és la 12a edició. Sempre hem col·laborat, el Partit Socialista sempre ha col·laborat amb aquestes associacions i amb ISTEA en concret, per als nens autistes i amb necessitats especials. I per suposat que jo ja estic inscrit, o sigui, correrem la cursa de 5 quilòmetres i farem la nostra aportació i farem el recolzament i estarem amb ells presents, com sempre hem estat, i el Partit Socialista, i a nivell personal i a nivell també de partit, doncs es recolzarem en tot el que podem i doncs estarem amb ells. Sí, és una activitat que s'està consolidant dintre del panorama i el calendari d'activitats socioesportives de Castelldefels i sí, la viurem molt a prop.
0: Doncs deixem de banda aquestes activitats, aquesta agenda cultural esportiva per al cap de setmana. També durant aquests dies s'està desenvolupant, de moment no hi ha acord o de moment sabem que la vaga continuarà, a vegada del professorat a tot Catalunya i evidentment també s'ha deixat sentir aquí a Castelldefels, on el professorat fa diverses demandes relacionades a l'augment de sou i a que es desenvolupi una escola més inclusiva, baixada de ràtios, etc.
2: Sí, són... Perdó. Són reivindicacions que històricament doncs, el col·lectiu d'ensenyament doncs, ve presentant. Això va ser ve provocat per unes reclamacions que tenen un sindicat majoritari que té la majoria de representants del col·lectiu d'educació, d'ensenyament. Va haver-hi un acord fa uns mesos amb els sindicats UGT i Comissions, que no, aquest altre sindicat, tercer sindicat, que té més, s'arroga la majoria de socis de sindicats, de professors, doncs no està d'acord. Llavors ha provocat una sèrie de manifestacions encadenades, en un calendari de molta protesta, demanant sobretot doncs, l'actualització de sous, no? La nostra consellera Esther Niubó està amb això, han convocat una taula de negociació de tots els agents socials que intervenen en aquest tema i sé que estan treballant moltíssim, estan negociant, estan sentant-se des del mateix president Salvador Illa fins a la consellera i tot l'equip, tot el govern de Catalunya, està buscant una solució el més ràpid possible en totes aquestes reivindicacions. No? Estic segur que arribaran a un acord i que es solucionarà pel bé de l'educació de Catalunya i dels professors, les professores i els alumnes. I tots ho tenim claríssim que el govern actual de Catalunya, PSC, PSOE, PSC, està treballant moltíssim en aquest tema, ha convocat a tots els agents, està amb una actitud totalment d'arribar a acords i estan treballant i segur que ho arreglaran. Estem convençuts.
0: En l'aire està la realització de les colònies d'estiu o no?
2: Clar, perquè si... Bueno, primer tenim una altra cosa que també s'ha de dir. No hi han tancat no hi han pressupostos renovats a Catalunya. El govern està negociant amb Esquerra Republicana i amb Junts, etcètera, etcètera, per poder tindre aquest pressupost. Si hi ha un acord i les forces polítiques de l'oposició s'avenen a negociar i acceptar correctament tot el que els ha proposat de pressupostos, doncs seria més fàcil que hi hagués cobrir les reivindicacions que els professors estan fent amb aquestes manifestacions i també cobrir altres activitats com poden ser doncs, a les colònies. No? Clar, si hi ha vaga i no hi ha pressupost, doncs... No se sap què pot passar, però segur que també dintre l'agenda de treball la consellera i el govern de la Generalitat ho estan estudiant.
0: A veure, si no hi ha pressupost, doncs d'alguna manera es continuaria amb el pressupost que n'hi ha ara mateix.
2: S'ha fet una ampliació de crèdit. Sí, quan no hi ha pressupost, això passa a totes les administracions, es renova formalment el de l'any anterior, l'exercici anterior, i a vegades es fan una ampliació de crèdits específics per poder doncs, gestionar infraestructures, inversions, el dia a dia i les necessitats pròpies de lo que necessita Catalunya i la ciutadania. No? Així estem.
0: Clar, en el cas d'educació, com en altres departaments, calen els diners, en aquest cas, per donar compliment o acabar de negociar el que sol·licita el professorat?
2: Evidentment, està clar. El pressupost és el que marca els projectes i els programes polítics i totes les expedients que estan pendents o totes les idees o totes les coses que estan sobre la taula no els acaben de poder desenvolupar si no hi ha pressupost. Per tant, també l'altre tema que s'està negociant amb els socis de govern, Comuns, Esquerra Republicana, Junts, en tot el que el president Illa ha posat sobre la taula per poder doncs, garantir el futur dels projectes de Catalunya. Jo crec que tot el que s'està negociant des del punt de vista del govern de Catalunya, del president Illa, etc., és super, super, super raonable, super objectiu, super amb uns arguments d'infraestructures, de defensa de la llengua catalana, de l'educació, de la conèixer doncs, tot el que part de lo que estan reclamant els socis de govern. O sigui que millor que ara, amb tot el que està previst de projectes, d'inversions, etcètera, millors pressupostos que aquests, socials, econòmics, culturals, etcètera, no sé si n'hi hauran. Per tant, jo crec que arribarà un acord. Jo espero que sí, que Esquerra Republicana, Comuns i Junts al final s'avenguin i pugui haver-hi pressupostos. I que aquests pressupostos donin solucions a això que estàs dient, no, Anna? Doncs, evidentment, colònies, reivindicacions de professors i professores i moltes més coses, no?
0: Molt bé, doncs tornem de nou ja en l'últim tema de la nostra conversa a parlar de Castelldefels, a l'actualitat local, perquè un dels punts que va provocar un debat en el darrer ple va ser la modificació, el canvi d'usos d'una de les zones del sector del Camí Ral.
2: És un problema que continua una mica derivat de la mala gestió de territori del govern actual PP i SOM. Vull dir, no sabem quin futur no hi ha obert un debat de futur de Castelldefels. La nostra ciutat no està treballant un real projecte de què volem per Castelldefels del futur. No s'està gestionant el territori gens. No es posa vivenda ni sòl públic a disposició per poder fer vivenda assequible, tant de lloguer com de venda, de cap manera. S'estan canviant uns usos d'una zona que no sabem ben bé si ve perquè els empresaris i el capital, gent amb interessos econòmics molt importants, estan demanant al govern actual del PP i SOM que canvi uns usos d'una zona que està al costat d'uns col·legis, d'uns instituts, molt, molt al costat del centre, de l'estació, etcètera, etcètera, per posar ja oci, discoteques, bingos, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, a raó de quin objectiu està buscant aquí el govern actual de PP i SOM, no?, en aquesta zona, reinvertir aquesta zona d'usos perquè es posin negocis d'aquest tipus, pues, pot ser molt perillós per risc la salut de les persones i la seguretat, no? Després també tota aquella zona està vinculada a que nosaltres el Partit Socialista ha presentat diverses mocions, doncs no només per defensa de la vivenda assequible, sinó per que replantegin tota aquella zona que està connectada al Camí Real, que tota aquella zona que hi ha entre el canal, la universitat, el Camí Real, que ara mateix és una zona que està degradada, que hi ha tota una sèrie de solars i barraques i unes zones que no està. Tenim una sèrie de zones que no estan, que el govern actual del PP i SOM no està tenint en compte per res ni està gestionant el territori perquè tot allò es pugui reconvertir en equipaments, en vivenda assequible, en el futur de Castelldefels, d'una manera. No estan treballant per quin model de ciutat volen. Que el PSC aquí seguirà treballant en aquest tema moltíssim, apretant moltíssim, perquè realment volem gestionar el territori, volem el benefici de la ciutadania, que els nostres joves puguin continuar vivint aquí a Castelldefels, i volem realment un debat seriu del futur de Castelldefels.
0: Bé, en aquest cas està el procediment a la seva etapa inicial.
2: Sí, està a l'etapa inicial, evidentment, perquè el procediment així ho porta i nosaltres farem les al·legacions que creiem oportunes, el PSC farà al·legacions i per tots els mitjans possibles demanarem que d'alguna manera quedi això repensat, perquè clar, no està pensat que ja pot haver-hi realment problemes de convivència i de seguretat, perquè estem parlant d'un canvi d'usos de possibles negocis de risc de seguretat i de convivència al costat d'un col·legi, del centre del poble, al costat de l'estació. Això és preocupant. I farem un seguiment exhaustiu des del Partit Socialista perquè això es replanteixi d'alguna manera.
0: Bé, alguna cosa més a comentar abans d'acomiadar-nos, senyor Espanyol?
2: Pues que disfrutem tots de Castelldefels i de les activitats que tenim a la platja i a la ciutadania i al poble, de totes les entitats que són l'actiu i el viu de la nostra ciutat i que ens veurem pels carrers, no?
0: Doncs que passi un bon cap de setmana i també la setmana vinent, per suposat, senyor Espanyol.
2: Clar que sí. Com sempre, doncs, el PSC d'aquí a Castelldefels a disposició de la ciutadania de Castelldefels.
0: Moltíssimes gràcies, Josep Espanyol, regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya i l'Ajuntament de Castelldefels. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia a tots.
1: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: What's new, pussycat? Whoa!

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Doncs un espai que, com cada dimecres, està centrat en Movent en Comú Podem, protagonitzat per aquesta formació. Avui ens visita Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem, a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia, senyor Martín.
2: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Vam tenir oportunitat de veure'ns en diferents inauguracions que van tenir lloc la setmana passada. Una al Passeig de la Fama, on se li va donar una estrella a l'artista Lorenzo Quinn i al mateix temps inaugurava una escultura.
2: Sí, vull comentar una mica el cas de les recents inauguracions i el conveni que s'ha signat amb el senyor Quinn. Vam estar presents a totes les inauguracions i la veritat que és un tema que analitzat de manera individual doncs pot ser més o menys interessant. Hauria estat interessant també conèixer el programa i conèixer el protocol des del moment que el vam demanar, o fins i tot abans, ja no que ens comptessin amb l'oposició per veure com es planificava aquestes figures que es quedaran a la ciutat molts anys, sinó ja quan està decidit, com a mínim, i hem demanat reiteradament el protocol, el conveni, saber, haver-lo rebut per poder-lo analitzar. Per tant, aquí, per davant, que el govern no ha donat cap informació i, per tant, l'hem de demanar o per transparència o seguir insistint fins que ens el donin o acudir a la premsa, que sí que a vegades té, sempre, línia directa més que la ciutadania o els seus representants, que és l'oposició. Dit això, el senyor Quinn doncs, és un senyor que té una trajectòria inqüestionable a nivell internacional, doncs que té diferents tipus de crítiques a nivell artístic, però això forma part de l'art i pot ser interessant, com és un artista que ha estat 40 anys visquent aquí, que té arrels aquí, doncs tingui un lloc com es mereix, com han tingut altres escultors i de més. Però nosaltres hem de dir que no estem d'acord amb com s'està executant aquestes exposicions sense comptar amb la ciutadania, sense cap mena de participació, sense transparència, i el que denunciem que forma tot part d'una estratègia, no, de donar bombo i platillo a totes les accions amb gent que dona una certa visibilitat internacional, que pot donar visibilitat a la premsa, que al final tot forma part d'una estratègia del pa i del circ que tapen, no, amb actuacions pomposes i amb esdeveniments grans, improvisats, sense un criteri de ciutat, doncs amaguen, no, pues que no es fan les principals, no s'ataquen les principals necessitats de les qüestions estructurals que afecten a la vida i a la quotidianitat de la gent. Per tant, ara va començar amb una escultura aquí que feia una escultura que de les mans aquí al carrer Primer de Maig. Ara després hem tingut una altra al Passeig de la Marina, a la Rotonda, i és que hi ha aquí, per si fos poc, no, que ens anuncien una altra que ens costarà 50.000 euros, que és per una escultura a uns futbolistes, que no mateix s'anuncia com un tema de premsa i no sinó com un tema cultural de ciutat. Per tant, nosaltres no estem disposats a seguir tragant amb això sense que es passi sense cap filtre institucional. Estem exigint de manera reiterada i exigim que per fi s'obri el meló i pensem entre tots i totes el criteri de com s'otorguen aquestes medalles, aquestes estrelles, com es decora la ciutat, quan estem disposats a pagar això, i després doncs, les escultures del Queen segur que tindran un bon lloc a la ciutat i amb un criteri més harmònic, no? Per tant, i el que sí que vull dir també és que jo crec que el Ronaldinho i el Messi, amb tots els respectes, no, penso que no haurien d'estar reconeguts d'aquesta manera a la ciutat, i si se reconeixen haurien de rebre un reconeixement més global de la ciutat, no un reconeixement partidista que no és fruit de cap mena de consens. Recordem també que el senyor Ronaldinho Gaucho va fer campanya pel Bolsonaro a Brasil, després va fer campanya activa pel senyor Manuel Reyes a Castelldefels, i ara està rebent, no només va rebre l'honor de l'estrella de la fama sense cap mena de consulta prèvia, sense cap mena de jurat, sinó que ara, a més, tindrà una escultura a la ciutat que ens costarà 50.000 euros.
0: Doncs l'endemà es va inaugurar també molt a prop, on va haver aquesta inauguració, la pista de tres parts de bàsquet aquí a la plaça de les Palmeres, amb la presència del jugador Marc Gasol, perquè la seva fundació ha col·laborat directament en aquesta iniciativa.
2: Sí, primer, per la banda personal, doncs un gustazo, no? Tenia una pista mirada individualment molt maca, molt espectacular, tenir la presència d'una llegenda com el Marc Gasol aquí, però una mica tornem al mateix. Aquí no s'ha fet cap mena de debat, no hi ha cap mena de criteri per determinar com es realitza i amb quins criteris es realitza un honor, no? I després, per altra banda, és una mostra més d'aquesta política d'aparador. Aquesta política d'aparador i de no pensar més enllà del fons de la qüestió i anar a la superfície. Qualsevol persona que practiqui esport al carrer sap que una pista de bàsquet al carrer amb una sola cistella és totalment inoperativa. Quan es juga al carrer, totalment has de tenir la capacitat de compaginar que hi ha activitat de nens i nenes amb els seus pares, amb les mares, amb una exigència, amb una competitivitat baixa, només per passar l'estona, llançar una mica canasta, que no té per què ser defensa o atac, sinó simplement llançar a cistella i passar una estona, amb una activitat on van nanos joves més d'adolescents o una mica més grans, que el que fan és competir, jugar 2x2, 3x3, 4x4, que per ser compatible han de tenir com a mínim dues cistelles, amb una es concentri un tipus d'activitat i amb l'altra l'altra. Ara tenim una pista individual maquíssima, que sí, és capaç de ficar-se a Instagram, que ha donat la possibilitat de fer un aconteixement on vingui moltíssima gent inaugurada per Marc Gasol i amb un embolcall molt bonic, però tenim una pista que no es podrà fer servir. S'ha de dir, clar, no es podrà fer servir perquè amb la quantitat d'afluència de persones que passen allà podem trobar qualsevol persona que vulgui anar allà a jugar a bàsquet 2x2, 3x3, 4x4, es trobarà sí o sí, no quedaran allà perquè sí o sí tenen moltes possibilitats de trobar-se gent jugant i no poder fer servir aquesta pista en cap, sota cap circumstància. Per tant, el que havíem de ser és complementar això amb, com a mínim, una cistella més i que en comptes de ser només un joc on fer-se una foto o anar a fer un post d'Instagram, doncs es pugui fer i jugar a fer l'activitat. I això doncs, també hem de recordar que això ve precedit, va ser un intent per part de l'equip del senyor Manu Reyes de complir una promesa personal amb una veïna de Can Bou que li va prometre que si li votava li trauria la cistella de Can Bou. Li va treure, el que li va passar és que no va ser una persona, sinó que més de dos centenars de persones van començar a queixar-se de manera molt activa, van recollir firmes, van arribar fins a les 600 firmes i van veure, no?, que la realitat era que un espai públic de joc col·lectiu no tenia res a veure amb els tipus de demandes i acusacions que es feien sobre aquella zona i les promeses personals a una persona. Per tant, la pressió ciutadana i la pressió política va fer claudicar. A més, les obres de la pista 3x3, que havia de callar les crítiques, es van retrasar i, per tant, tenim un altre cop les dues cistelles de Can Bou. No han arreglat la superfície de joc que es van comprometre. Han fet ara aquesta feina a mig fer a les Palmeres i tenim pendent encara recuperar la cistella de Can Bou, ja que és més necessària que mai, ja que les pistes de Can Vinader, que abans feia aquest servei de pista pública, estan en obres, quedaran tancades i ja deixaran de ser un espai de referència. Per tant, la feina a mig fer, una feina a mig fer que llueix molt a xarxes, que llueix molt per fer un Instagram i per fer-se unes notícies amb una foto de Marc Gasol al costat.
0: Canviem de tema perquè el diari Ara publicava fa uns dies una investigació que està donant a terme al SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, a l'Escola d'Hostaleria, investigant doncs, un tema de subvencions.
2: Sí, bueno, això, mira, tot això volem deixar clara la postura de Movem. Estem molt preocupats, primer de tot, pel futur de l'escola. És un primer de tot aclarir que és una empresa privada que col·labora estretament i té un consell assessor que sí que forma part del Gremi d'Hostaleria i que pues, té molta vinculació, molts projectes entrelligats amb l'Ajuntament de Castelldefels, ja que l'escola ha donat servei, ha donat resposta doncs, a una necessitat de Castelldefels, que és tenir professionalitzar el sector, millorar el servei, es pot fer una feina de promoció, de donar un valor cultural, no? i un valor més enllà de l'econòmic al sector, i el gremi estava molt involucrat amb això, però ara mateix hi ha sobre la taula doncs, unes acusacions gravíssimes de gestió, que tenen a veure amb la gestió, per una banda, dels fons públics, dels cursos, dels diners que reben per part del Servei d'Ocupació de Catalunya, del SOC, per fer aquests cursos. Hi ha investigacions en curs, investigacions, com dèiem, molt greus i que poden que tenen molt abast, i per tant hem de ser prudents ara mateix i veure i demanar doncs, tota la col·laboració per part de l'Ajuntament, com a part també possiblement no implicada sinó afectada, i per tant hauria de personar-se i tractar de demanar estar al dia tota la informació, compartir-ho amb l'oposició i convocar més sovint aquesta taula de turisme sempre que hi hagi qualsevol novetat, ja com, tal com es va convocar fa una setmana. I per altra banda, doncs ara, arrel de destapar totes aquestes acusacions més de per part del SOC, que ve per denúncies d'alumnes, també s'estan destapant tota una mena de denúncies creuades entre per part de la direcció, alumnes i personal actual de l'escola, amb personal que ha sortit, i acusacions, com deien, també molt greus, també de relacions laborals, de maltractaments verbals, de mobbing, o també de fins i tot d'assetjament sexual. Per tant, raó de més per ser molt prudents. Ja hem exigit al govern que fins que s'aclarin totes les acusacions i totes les demandes es tallin totes les contractacions amb l'escola d'hostaleria. Estem parlant d'algunes possibles, de que presumptament en alguns dels esdeveniments contractats per l'Ajuntament a l'escola hi havia treballant personal sense contracte. Això seria també molt greu per part de l'escola, i l'Ajuntament, doncs, tenint aquestes sospites, doncs, hauria de ser prudent i deixar de contractar, apartar-se de l'escola. Ara tenim un esdeveniment on vindran xefs convocats per l'escola, pel gremi, un acte on l'Ajuntament col·laborava estretament. No ens agradaria veure l'alcalde de la ciutat, els regidors, ara mateix en aquesta situació, doncs, fent-se fotos amb aquests esdeveniments i donant recolzament, ja que no sabem si tot això com o fins a on acabarà. Per tant, demanem prudència, demanem transparència i demanem doncs, que s'estigui a sobre i que pel bé i el futur d'aquesta escola, que ve amb els actuals, i si demostren que està tot en ordre o amb uns nous, és un valor per la ciutat que ha de donar doncs, al gremi aquest servei que tan útil és i que tant de referència és per la ciutat.
0: Canviem d'assumpte radicalment, perquè aquesta tarda celebren un acte informatiu relacionat amb el tema de la regularització d'immigrants que ha promogut l'Estat espanyol.
2: Correcte. Com a conseqüència de l'inici de la regularització i també del curt temps que hi havia, doncs ja vam intentar que el govern municipal, diguem, més enllà de lo legalment requerit, no? Pues, doncs fes una mica més enllà, més enllà de complir el paper i atendre com es pugui, no? A aquestes persones, o si reforcen els serveis a nivell intern, doncs fer-ho de manera discreta, sense dir res. Jo crec que és important en aquest procés que la ciutadania se senti acompanyada, que senti que el seu ajuntament on estan donant els serveis, que sàpiga que si es troba a cues, doncs l'Ajuntament està fent esforços per augmentar el personal que s'hi dedica. Vam intentar doncs, que es fessin més xerrades informatives per part de l'Ajuntament des de l'àrea de Nova Ciutadania, que s'ampliï l'horari de l'advocat. Doncs bé, de tot això no es van comprometre a fer res i públicament no estan fent res. Sí que sabem que s'estan atenent, evidentment, les persones que acudeixen amb normalitat, i ens asseguren que s'ha augmentat una administrativa que també està ajudant per gestionar les demandes que estan venint. Però no hem vist doncs, cap mena de xerrada informativa, no hem vist cap mena de comunicació a premsa, no s'ha augmentat l'horari de l'advocat d'estrangeria, no s'està fent una feina perquè aquests veïns i veïnes de Castelldefels puguin regularitzar la seva situació i puguin sortir de l'economia submergida, que puguin ser ciutadans i ciutadanes de ple dret. I, per tant, el que farem nosaltres és fer aquesta sessió informativa, una assemblea d'aquesta tarda a partir de les 6 amb un professional del sector que intentarem resoldre dubtes. I dir també que hem obert una caixa de resistència per si fos necessari doncs, donar algun tipus de recolzament econòmic per demanar documentació.
0: Moltes gràcies, ens acaba ja el temps. Gràcies a Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem. Fins un altre moment. Bon dia.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: Efectivament, i avui, com cada dilluns, em som Castelldefels. En aquest cas, és amb nosaltres la Paquita Cruz, que és regidora doncs, de Salut i també d'Esports. Comencem a parlar d'aquesta darrera àrea d'esports. Molt bon dia, senyora Cruz.
2: Bon dia, Anna.
0: En un dia que comencen avui els Jocs Escolars.
2: Bueno, sí, avui és els tercers Jocs Olímpics Escolars, que és la tercera edició aquest any, i avui mateix a les 3:30 al Saló de Plens declararem inaugurats els tercers Jocs Olímpics Escolars. I bueno, des d'aquí, abans d'inaugurar-los, que serà a les 3:30, com he dit abans, pues jo desitjo molta sort a tothom. Això és un esdeveniment molt esperat per totes les escoles, perquè un any més reunim a totes les escoles concertades i públiques de Castelldefels per fomentar l'esport, la convivència i la il·lusió perquè tots els centres educatius hi participin. Llavors, bueno, estem esperant que arribin amb moltes ganes. Aquest any hem tingut circumstàncies sobrevingudes perquè aquesta setmana que teníem activitats a la platja i al Camp Minader, el que passa és que com hi ha vaga de professors, que per mi perfecte, estan en tot el seu dret, doncs hem tingut que recalcular una mica tot i encara no tenim, però bueno, a l'Aleix i al Juanito, que són els tècnics d'esport, juntament amb els professors, i les escoles estan reestructurant una miqueta, amb la qual cosa el dia 14 que tocava canal anirem al canal igualment i les altres dues activitats que tocaven les farem el dia 19, que serà dimarts, i ja acabarem els jocs, però bueno.
0: Són Jocs Olímpics, això vol dir que es practiquen diferents esports, no?
2: Sí, segons la instal·lació on estem, pues, els nanos practiquen diferents esports. També és veritat que no a totes les instal·lacions venen totes les escoles. Nosaltres, a les escoles, hi ha escoles que participen a les tres sortides, hi ha que participen en dos o només venen a una. Per exemple, al Canal Olímpic, la setmana que el dia 14, que és dijous, normalment fem una sessió de zumba, fem la tabla de paddle surf, la tabla gran de paddle surf, i després fem una altra activitat a la gespa del canal, que aquest any segurament seran jocs de relleus. I després fem una activitat a la platja, que aquest any no la podrem fer, que era el vòlei, el frisbee, que no la podrem fer, i després una activitat a Can Vinader, que fem esports més de pavelló.
0: Doncs fa pocs dies es va posar en marxa els 100 pistes de pàdel a l'exterior, doncs per a tota la ciutadania es va obrir aquesta instal·lació, recordem que va adquirir l'Ajuntament i que ha començat doncs, a donar aquest servei, aquest ús. Quines dades podrien explicar a partir d'ara?
2: Pues mira, Anna, nosaltres vam obrir el 20 d'abril, es van obrir a la ciutadania les pistes de pàdel i tennis, no totes, tenim 4 pistes de pàdel i 3 pistes de tennis. Hem posat a disposició de la ciutadania per lloguer 3 de pàdel i 2 de tennis, perquè hem deixat una de pàdel i una de tennis per als professionals que vulguin fer ús per promocionar l'esport del tennis i el pàdel a la nostra ciutat, que també tenen el seu dret. Hem posat, tenen que presentar una certa documentació per poder treballar a les pistes amb nens i adults i llavors, després de presentar la documentació i ser validada pels tècnics de la secció d'esports, doncs els donen els permisos d'ús per fer la servici, per promoure aquest esport que tampoc està molt a prop de la ciutadania. Al centre tenim el Gran Via, tenim el Gimeno, que ja fan aquestes activitats, però aquí al centre del poble no les tenien i bueno, és una manera de donar cabuda a aquestes activitats per la població que està més al centre. Llavors portem uns 37 dies d'oberts i a l'anàlisi més o menys s'han produït 70 reserves que s'han gestionat en quasi la total de gestionades per la web i algunes directament al SEM Can Roca, que pots anar allà i fer la reserva directament. Llavors, són 70 reserves, de pàdel han sigut 17 reserves i de tenis 53. Quan més hi ha reserves és els caps de setmana, els dissabtes i el diumenge, i està més actiu, i entre setmana tenim un professional ja que està fent ús d'una de les pistes, la pista 1 de tenis, i les altres doncs, són de lloguer lliure.
0: Molt bé, i com valora aquestes dades?
2: Bueno, jo les valoro molt bé, perquè de no tenir res a tenir això, bueno, està molt bé. O sigui, estem oferint a la ciutadania un servei que no tenien i que ara ja tenen. I bueno, que també cal tenir en compte que la instal·lació l'hem obert amb la millora que hem pogut per obrir-la quan abans possible, però que continuem treballant, o sigui, els equips de manteniment continuen treballant, hem de fer canvis d'enllumenat, de paleteria, de més coses, i tenim una persona que està treballant allà, que s'encarrega de les pistes, del manteniment, i bueno, jo penso que és molt positiu que les haguem obert, i estem molt contents amb aquests 37 dies, 38 dies d'obertura. Per lo menos veus que el CTC, el nou SEM Centre, està viu, que té una altra vegada activitat, i això és molt bo.
0: Parlant d'equipaments, continuen les obres al nou pavelló de Can Vinader i a la pista semidescoberta de Can Roca.
2: Sí, bueno, això és un tema que sempre parlem, Anna, és un seguiment, no? Fem cada dilluns que vinc, però bueno, està igual tot. El desenvolupament de les obres està segons el termini previst. No hi ha hagut cap problema, cap, l'evolució de l'obra és positiva i jo crec que està establerta segons el calendari que s'ha marcat, amb un timing que va perfectament. Sempre, ja ho vaig dir l'última vegada que vaig vindre, l'obra de Can Vinader està molt més adelantada que la de la semicoberta, i bueno, anem fent i tenim moltes ganes ja de que acabi aquest any, comenci el següent i puguem fer servir, fer ús dels, sobretot els que tenen moltes ganes, les entitats pobres, que ara estan fent el seu pla d'ús i la seva activitat, la majoria a les pistes exteriors. I clar, això és un problema perquè quan plou o quan fa mal temps, bueno, mal temps no, perquè totes estan a fora amb mal temps, els nens s'abriguen i no passa res, però quan plou doncs perden dies d'entreno i hores d'entreno, i això és el que més perjudica a les entitats.
0: Doncs una licitació que ja ha acabat i que en breu es posaran en marxa les obres per a l'Skate Park.
2: Sí, la licitació ja està completa i l'adjudicació de les obres ha guanyat la licitació l'empresa Vulcano, que és una empresa que es dedica a la construcció d'Skate Park. Suposo que aquesta vegada tindrem molta més sort i quan comenci l'obra la començaran i l'acabaran i segons el projecte previst i anirà tot bé. Actualment estem pendents de la contractació de la direcció tècnica facultativa i de la coordinació del Pla de Seguretat i Salut. Una vegada tinguem contractat això, l'empresa constructora farà el seu Pla de Seguretat i Salut, ho presentarà a la coordinació i això s'aprovarà en Junta de Govern. Una vegada s'aprovi el Pla de Seguretat i Salut, ja podran començar les obres i més o menys trigarem, jo crec que és un mes. I a partir d'aquí doncs ja començarem i jo penso que abans que finalitzi aquest any tindrem el nou skatepark per inaugurar-lo, igual que vam inaugurar el divendres.

0: l'esport i del pla del seu pla d'imparables. Vale? És com el paraigües que acull aquests plans i aquestes formacions. Aquesta proposta formativa neix de la resposta de totes les entitats de la necessitat de tindre aquesta formació. I es van detectar i traslladar a les entitats i llavors es faran sessions de treball conjuntament amb l'Ajuntament. Aquestes formacions les poden fer, nosaltres les passem a les juntes directives de les entitats i elles han d'informar els seus entrenadors, les direccions tècniques i, bueno, i aquí es faran a la sala polivalent del Centre Can Roca. La duració de cada taller o cada sessió són 90 minuts i l'objectiu és, bueno, dotar els equips tècnics d'eines perquè promoguin la igualtat, el respecte i la convivència dins de les pistes, dins de les grades i fora de les instal·lacions esportives també, dintre de l'entorn esportiu. Han fet el primer taller, que van fer el dijous, 7 de maig, que era com fomentar el respecte des de la pista. Llavors aquest taller ja es va fer. Ara el segon taller és el llenguatge i el lideratge dintre de l'equip. Aquest taller és per millorar la comunicació. Uh-huh. Vale, entre l'equip i els jugadors. I es farà el 14 de maig, aquest taller. I el tercer i últim taller es farà el dia 21 de maig i aquest taller és el vestidor, les famílies i l'entorn. Bueno, és gestionar l'espai del vestidor i la relació que tenen els entrenadors o la direcció tècnica amb les famílies com a espai educatiu. Jo crec que això és fonamental per la transmissió dels valors de l'equip directiu i dels entrenadors a les famílies i viceversa. Llavors es farà, com he dit, al SEM Can Roca i a la sala polivalent i bueno, les sessions tenen una durada de 90 minuts. I res més, encara ens queden dos i bueno, des d'aquí aprofito perquè les entitats que no hagin fet la primera pues, s'acostin a fer la segona i la tercera perquè és molt interessant. I la nostra funció com secció d'esport i ajuntament és fomentar, però també és formar a les persones que treballen amb els nostres fills i és una condició que tenim i que hem de complir.
1: Doncs parlem del Centre Can Roca, ja s'han obert les inscripcions per les activitats d'aquest estiu.
0: Sí, hem tret les inscripcions el dia 30 d'abril. Es van obrir les inscripcions per totes les activitats que el Centre Can Roca ofereix als seus usuaris a l'estiu, sobretot. Bueno, hi ha activitats per tothom, però sobretot els pares, bueno, jo ja no, perquè les meves ja són molt grans, però els pares que treballem, el que necessitem a l'estiu és tindre llocs on portar els nostres fills perquè facin activitat física o qualsevol altra activitat. Llavors, a les inscripcions es poden fer tant presencialment com a través de la web de Castelldefels Fem Esport. L'oferta inclou activitats aquàtiques per totes les edats, com he dit abans, des de nadons de 4 mesos fins a adults i gent més gran. Hi ha programes de tot tipus, d'iniciació, de perfeccionament, de manteniment, d'entrenament. Hi ha activitats per joves, per millorar les habilitats dintre de l'aigua, per aprendre a nedar. Hi ha moltes propostes centrades en la familiarització en el medi aquàtic, sobretot pels més petits, els que tenen més por, que ara arriba l'estiu i hem d'intentar que els nostres fills millorin la seva tècnica aquàtica per no tindre problemes després o a la platja o a les piscines que tenim a casa o a qualsevol lloc. Llavors, més d'activitats aquàtiques normals, o normals que són part d'ensenyament, no normals, d'ensenyament, també hi ha activitats aquàtiques de salut. I aquí també és igualment per a adults i per a infants. I aquest és un enfocament més preventiu. Preventiu pues, i rehabilitador, pues, potser per a persones que tenen lesions o tenen alguna patologia i estan derivades pel metge del seu cap perquè tenen una necessitat de fer activitat aquàtica, perquè, com sabem, Anna, el medi aquàtic és el millor medi per fer rehabilitacions de temes òssios i musculars, perquè com a l'aigua no hi ha impacte, és el millor medi per fer aquest tipus de rehabilitació, però amb tota la edat, no només la gent gran. O sigui, la piscina no és només per la gent gran, la piscina és per tothom. si comences des de petit,

0: ho agrairem tots quan tinguem una certa edat, perquè és impressionant. I ja està, és això. S'ha de portar per fer les inscripcions, el pagament és fantàstic ja, i cal aportar la documentació corresponent que diu a la web. També s'inclou una assegurança mèdica de 6 euros, excepte en alguns casos. Hi ha bonificacions del 25% de descompte per abonats, o sigui, persones que siguin abonats al centre tenen aquesta bonificació, i 20% per a famílies nombroses. I això no és acumulable, no és el 25 més el 20, sinó van per separat. Bueno, és una oferta molt variada que busca, bueno, com sempre busquem des de la secció d'esport i des d'aquest ajuntament, fomentar l'exercici i l'activitat física i sobretot a l'aprenentatge. És molt important. I ja està.
1: Molt bé, doncs parlem ara d'un altre programa, Fem Esports als Barris. En aquest cas estàvem parlant d'activitats que es fan sota el sostre del CEM Can Roca i en aquest cas són activitats que s'estan desenvolupant a l'aire lliure.
0: Bueno, aquest programa, perquè no ho conegui, que jo penso que ja el coneix tothom, perquè és un programa que ha tingut molt èxit i és un programa que està registrat com un dels millors programes que hem tret de la sessió d'esport. Fem Esport al Barri està consolidat com una de les iniciatives esportives de salut amb més participants. Entre octubre i abril, octubre del 25 i abril d'ara, del 26, s'han registrat 2.017 participacions d'assistència. Recordem que l'assistència i les classes que es fan a Fem Esport als Barris és gratuït. Només t'has d'inscriure amb l'aplicació Entràpolis i cada vegada hi ha més persones que fan servir l'aplicació. Jo me'n recordo que vam començar al principi i la gent no sabia com funcionava i, bueno, igualment, si no et registres, perquè hi ha gent més gran que amb el tema de la tecnologia està una mica o no tenen el mòbil o... Pues no passa res, tu t'acostes al barri on vols fer l'activitat i el tècnic que hi ha allà t'acollirà perfectament i t'ensenyarà, si tens l'aplicació, a fer-la servir. Llavors, un dels aspectes més positius que hem trobat és la fidelització. O sigui, les persones no només s'inscriuen i a vegades pensem que el millor, s'inscriuen i després no venen. No. Em sembla que va ser el divendres al matí o el dijous, el divendres, em sembla. Vaig anar a la plaça de les Palmeres. No, mentida, el dimecres. Vaig anar a la plaça de les Palmeres per mirar la pista, a veure com estava, perquè el divendres era la inauguració. Hi havia com unes 50 persones fent esport a la plaça de les Palmeres de totes les edats. O sigui, això va ser, per mi és un orgull i és increïble. O sigui, aconseguir que tota aquesta gent, que a més no pertany al barri de la Pineda, que és les Palmeres, sinó que pertany a altres barris, va caminant des de Can Vinader, des de Canyars, des del Castell, des del Poble, des de la Muntanyeta, des de Montemar, van caminant a les Palmeres, fan la llestia i després tornen a casa seva una altra vegada caminant. O sigui, això és fantàstic. Llavors, hem detectat alguns retos que hem de millorar i hem de reforçar la comunicació i la difusió del programa perquè tingui més visibilitat a les xarxes socials. També hem de millorar que a vegades les inclemències climatològiques impedeixen fer l'activitat i aquesta comunicació amb la gent que està apuntada o inscrita aquell dia l'hem de millorar perquè a vegades la gent s'ha presentat allà i plou o està mullat al terra i no es pot fer l'activitat i no passa res, no s'enfaden perquè han anat caminant i tornen caminant. Vull dir, això ja és fer esport. Però bueno, hem de millorar totes aquestes, bueno, aquestes ajustes que hem de fer. En definitiva, jo crec que Fem Esport als Barris ha costat a l'esport, a la ciutadania, a l'esport gratuït. Ho hem fet perquè sapem i som conscients de que tenim una llista d'espera brutal al CEM Can Roca. Ho vaig dir l'altre dia, a mi i a la secció d'esport i a l'Ajuntament i a l'equip de govern s'agradaria fer de la nostra ciutat un gran SEM ciutat, saps? I poder oferir activitats a l'espai públic i a l'aire lliure i des de, bueno, les rutes, ja tenim una ruta i avui hem quedat ja en una reunió amb la Diputació per fer la segona ruta esportiva de proximitat i farem 3 o 4 i les tenim en marxa i això serà també dintre del programa Fem Esport.
1: I té relació amb Castelldefels Activa i Saludable?
0: No, Castelldefels Activa i Saludable és un programa que la iniciativa va sortir de la secció d'esports i va sortir fa 5 anys. Van fer proves pilotos amb treballadors de l'Ajuntament, una Smart-up, van fer proves a veure el funcionament, però es va quedar estancada. I quan jo vaig començar a ser regidor d'esport, això ho tenia molt present, lo de la prescripció i la recepta esportiva, perquè ja havia fet algun curs al Prat, ho tenen molt assolit, molt assimilat, molt treballat i els hi funciona molt bé. Llavors ho vam començar a treballar amb la tècnica d'esport, després ara amb la tècnica de salut, que és l'Anna també, i bueno, hem aconseguit treballar-ho i ser una de les primeres ciutats que ho està portant a terme amb la xarxa comunitària de salut que tenim. Tenim els CAPs, tenim les farmàcies, tenim molta gent que està fent la prescripció esportiva i per nosaltres és molt important. L'altre dia va sortir un article de la Generalitat com que era, això era una cosa novedosa i bueno, nosaltres vam vindre aquí a veure el nostre programa i nosaltres ja els hi vam dir que nosaltres ja ho fèiem. I ens vam quedar una mica parats quan va sortir aquest article de que a La Vanguardia, de que, ostres, la Generalitat, el Departament de Salut impulsa la recepta esportiva per no prendre medicaments. Nosaltres ja portem 2 anys fent això. Llavors, per nosaltres és, bueno, és un projecte que reforça l'activitat física, perquè l'activitat física no és només esport, sinó és una eina de salut i nosaltres volem previndre i millorar la qualitat de vida. M'he posat aquí un text, per mi, la deficiència de l'exercici físic, Anna, influeix en les malalties. O sigui, això és així. I s'hauria de prescriure l'exercici a l'igual que anem al metge i ens dona un fàrmac. Si l'exercici fos una pastilla o un fàrmac, deveria de ser el medicament més recetat del món. Jo crec que esto és el nostre objectiu. Nosaltres anem per aquí, seguirem treballant i tenim moltes idees i molts projectes de futur per continuar amb aquesta línia.
1: Doncs parlant de prescriure per la salut, comença la setmana sense fum.
0: Sí, això també, bueno, és la setmana sense fum que fem cada any. Aquest any hi haurà novetats, moltes novetats diferents per fer-ho una mica més atractiva, perquè no sigui la simple caminada que fem des de Baixador fins a Palmeres, o sigui, serà una caminada molt xula que tindrà una gincama des de Baixador fins a Palmeres i quan la gent arribi a Palmeres trobarà moltes activitats diferents que no s'han fet mai, o sigui, serà molt xulo. Però jo sé que el dia 22 vindrà Anna Gil, que és la tècnica de salut, i ella us explicarà amb més detall tot el que farem dia a dia, el dia 26, el dia 30, els espais on farem activitat, però el que sí m'ha dit és que tinc que fer incís sobre una xerrada sobre el son, que és a càrrec de Nippon Sansó. Nippon Sansó és una entitat, una empresa especialitzada en teràpies respiratòries domiciliàries, que era, abans era Teijin, Esteve Teijin, ara és aquest, ha canviat de nom, i hem fet un conveni amb aquesta empresa perquè aquests dies, bueno, això serà una mica, ho dirà l'Anna, perquè aquests dies ens ajudi a fer activitats diferents, però aquesta xerrada sobre la son serà avui, a partir d'avui poden inscriure's a l'Entràpolis, perquè aquesta xerrada serà a l'edifici de la República. Llavors, a mi m'agradaria que la gent entrés a l'Entràpolis a partir d'avui i s'inscrivís perquè serà una xerrada molt, molt bona, vull dir. És una xerrada que jo aniré, segurament, perquè no dormo. No sé si és per la menopàusia, per bueno, no sé el que tinc, però cada vegada dormo menys pel tema dels sofocos. Sí. I m'agradarà molt aquesta xerrada, està adreçada per tothom i pels que dormin també, perquè potser a la seva vida hi ha un moment que no dormiran, llavors ja la tindran.
1: Ja sabran el que fer.
0: Clar, ja sabran el que tenen que fer.
1: Molt bé, doncs se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies, Paquita Cruz, regidora de Salut i d'Esports per Som Castelldefels. Fins un altre moment.
0: Gràcies, Anna.
1: Molt bon dia.
2: Castelldefels Coffee.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
3: Keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like

0: Doncs parlem ara de fotografies. Sí, a primera hora d'aquest programa ens fèiem ressò de les jornades de la gent gran i de l'activitat d'aeròbic que s'estava fent a la plaça de l'Església. Ara parlem d'una altra activitat inclosa en aquest programa. M'estic referint a l'exposició de fotografia que impulsa l'Associació de la Gent Gran i que s'anomena Càmera en Mano. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a Teresa Foguet, que és membre de l'Associació de la Gent Gran i coordinadora una mica d'aquesta exposició. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estem?
1: Doncs una mica nerviosa per tot, per l'exposició, per la ràdio, per tot.
0: Bé, pel que fa a la ràdio, tranquil·litat, i pel que fa a l'exposició ja estan penjades les fotografies i en aquest cas l'exposició s'anomena Càmera en Mano. Per què?
1: Bueno, perquè realment la nostra vida fotogràfica sempre va amb càmera en mano i aprofitem qualsevol oportunitat per agafar la càmera. Així que...
0: Vosaltres formeu part d'un grup que es dedica a la fotografia de persones aficionades a la fotografia des de fa ja temps, que us reuniu al Frederic i Montpou. I en aquest cas, en quantes fotografies comptarem i quina és la temàtica? Més o menys, variada?
1: Mira, de tot el grup que estem ara a fotografia, de Fotosèniors, som 18 persones que es posem. S'han animat aquest any gent nova i crec que els hem mimat una mica. Vull dir, els han animat i, bueno, són uns 7 nous. Són 18 i són 69 fotografies que es posem. I la temàtica és molt variada. Cada un de nosaltres ha escollit allò que vol ensenyar i que vol mostrar i que vol compartir. I variada en temàtica i també en tecnologies. En aquest moment es posarem coses, fotografies que estan dintre de les abstraccions, de les superposicions, perspectives forçades, fotografia de fauna, paisatges, fotografia de detall, fotografia conceptual, paneo, temàtica, tècnica d'Amsky, moviment creatiu o zooming. Vull dir que, com veus, hi ha un conglomerat interessant.
0: Molt bé, molt variat pel que fa a la temàtica i pel que fa també al tractament d'aquesta fotografia amb les tècniques, no?, en les que es fan. Vosaltres us reuniu al Frederic Montpou, doncs, amb algun professor, alguna professora que us ensenya aquestes tècniques?
1: A veure, en aquest moment, bueno, la creadora del grup és Isabel Tejera des del 2013, vull dir que porta ja molts anys i és una aficionada de tota la vida, ho porta a la sang perquè el seu pare ja era aficionat, ho ha viscut sempre. I però tenim també companys que arrel del Covid, com que els grups havien de minoritzar-se i érem un grup gran, doncs van fer com sessions. I llavors hi ha 3 companys o 4 que participen també en aquestes classes donant-les. Tenim els dimarts un grup, el dimecres 3 grups. Els dimecres hi ha una primera franja que es fa inici, una segona franja que és espai fotogràfic, que es tracten les coses més tecnològiques, més tècniques, de, bueno, profunditat de camp, diafragma, bueno, aquestes coses més tècniques, i una última franja dels dimecres que és edició. Avui en dia no es pot parlar de fotografia sense parlar d'edició, això està clar ja. I ens nodrim d'aquest companys que ens ajuden a avançar en la fotografia, però també de moltes altres coses. Bueno, coneixem vides i obres de fotògrafs, visiten moltes exposicions fotogràfiques i després fem sortides i pràctiques d'allò que treballem a l'aula, doncs sortim a fer pràctiques, a vegades són pràctiques també dintre de l'aula, però el carrer ens aporta moltíssim. El carrer, festivitats, aconteciments, qualsevol cosa, aprofitem per agafar la càmera en mano i sortir al carrer.
0: És a dir, que us agrada especialment fer fotografies a l'exterior, no?
1: Evidentment. Evidentment que ens agrada més, tot i que també fem pràctiques dintre l'aula. La profunditat de camp es pot practicar dintre d'una aula. En Frederic Montpou també s'han fet pràctiques de llums, per exemple, de llums sense foc.
0: Sí.
1: Vull dir, aprofitem tot el que podem, tant dintre, però sobretot fora. Sortim força.
0: Sortiu en grup o després que cadascun individualment doncs, té la seva pràctica, no?, a l'exterior.
1: Sí, bueno, generalment les sortides que fem les fem programades per a tot el grup i algunes sortides es fan també treballades per grup classe, per coses molt, molt concretes. Però les sortides així més per agafar fotografies, no tant com un objectiu concret, sinó per educar l'ull fotogràfic i aquella intuïció de dir allò és una fotografia que m'agrada i que vull captar, doncs són com més generals. O sigui, podem sortir a, la, no sé, a un jardí i agafes fotografies de macro, agafes fotografies de paisatge panoràmiques, agafes fotografies d'una flor sencera, d'una flor de detall. Vull dir, és una mica per educar aquell ull i la teva intuïció fer-la com a més consolidada, no?
0: Molt bé, l'exposició fins a quin dia es pot veure?
1: Fins al 30 de maig, sí. La veritat és que us animem, als oients que teniu a l'altra banda, per venir a veure-la. Jo penso que us cridarà l'atenció, sobretot això.
0: Doncs tenim un gran ventall de fotografies diferents, elaborades, realitzades amb diferents tècniques, com deien, que es poden veure a la sala Margarida Xirgo. És una activitat inclosa dins de les jornades de la gent gran, càmera en mano, expo de l'aula o dels fotògrafs sèniors del Centre Frederic Mompou, de l'Associació de la Gent Gran, com diem, una activitat inclosa en la programació de les jornades de la gent gran d'enguany. Doncs, Teresa, moltíssimes gràcies. Que sigui un èxit l'exposició, sens dubte que ho serà. I moltíssimes gràcies per venir i explicar-ho.
1: De res. Gràcies a vosaltres. Bueno, a mi m'agradaria agrair a l'Ajuntament a l'àmbit de la cultura que ens ha estat al costat nostre contínuament, a resoldre tots els temes que l'hem plantejat i també a vosaltres que ens feu sempre un foradet per donar-nos veu i bueno, també a l'associació que ens té sota el seu cobert.
0: Moltíssimes gràcies, Teresa Foguet, des de l'Associació de la Gent Gran. Exposició fotogràfica, són 69 fotografies, càmera en mano a la sala Margarida Xirgo. Que vagi molt bé.
1: Gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs parlem ara de la mort digna arran, tot això, del llibre que va presentar un company que treballa en una de les escoles Bressol de Castelldefels, Jordi Agustí, La vida és una meravellosa sincronicitat. Doncs parlem al respecte amb la metge Vanessa Díaz i Víctor Silvestre del CASAP Can Bou. Què tal?
1: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Especialistes amb dos en medicina familiar, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs què és el que suposa que podem definir, com podem denominar què és una mort digna? Víctor?
2: Bueno, la mort digna és el final, no? Però per arribar a aquesta mort hem de tenir una atenció paliativa amb cura, molta cura, molt de cuidado, perquè no tenim que parlar del final, tenim que parlar del procés fins a arribar aquí, no? Fruit d'aquest llibre, no?, del Jordi Agustí, està el tema de l'eutanàsia, que és aplicar una mort, no?, per evitar un patiment, no? Una persona, n'hi ha un dret que es va aprovar fa 3 anys o 4 anys, uh-huh, i que ara qualsevol persona pot tenir, que és el dret a tenir l'eutanàsia, no? Fruit d'aquesta nena que va demanar l'eutanàsia, que ha hagut
1: Noelia.
2: Més... Sí, la Noelia, no? Més publicitat d'aquesta, no?, d'aquest dret que pot tenir com a individu, podem tenir, tenim que donar no només aquesta part de l'eutanàsia, sinó arribar a un final de vida i tenir una dignitat, no?, una atenció pal·liativa amb qualitat.
0: Vanessa?
1: Sí, bueno, al final la dignitat, afegint a el que ha dit el meu company, hi ha tantes definicions de dignitat com persones del món, no? O sigui, per cadascú la dignitat pot ser de moltes formes. Doncs poder fer ús d'aquesta llei d'eutanàsia o fins i tot no fer-la, però sí tindre un acompanyament al final de la seva etapa durant la vida, perquè al final la mort forma part de la vida, no? I la vida forma part de la mort. Llavors, igual que tenim aquest dret de poder decidir com viure dignament, també està la decisió personal de com dur a terme aquesta final de vida o a final del procés de la vida de forma digna.
0: Mm. Segons la vostra experiència, com deies, hi ha tantes dignitats com a persones, en quins casos s'heu trobat que un pacient o que una pacient ha demanat això, morir dignament?
2: Bueno, clar, això moltes vegades, no? Tots tenim molt d'apego a viure, no? A ningú ens agrada morir, no? N'hi ha una paraula que va dir la Vanessa que a mi m'ha encantat en una reunió amb el Jordi, que diu aquí només...
1: No? Que per sort o per desgràcia perdem els éssers estimats un cop a la vida.
2: I amb això, no? Arribar a aquest moment, no? Sí que ho tenim nosaltres, no? Jo treballo ara, per exemple, a residències i aquí sí que tenim una mort més propera, no? Tenim persones que han evolucionat molt, no? Que estaven en una fragilitat molt avançada, que estan molt dèbils. I a vegades, no? Persones que no tenen una capacitat cognitiva per prendre una decisió. I no han manifestat, no? Ells no han manifestat què és el que volen fer en la seva vida, no? I això tenim un altre apartat, que és el document de voluntades anticipades. La família és la que ha de respondre per a aquest pacient que no pot prendre una determinació de com vol afrontar el seu dia a dia. Si ho hagués afrontat, no? Si ho hagués portat per escrit, nosaltres com a institucions, no? Podem intentar que es respecte aquesta voluntat. I que aquest senyor o senyora decideixi com va arribar al final de la vida, si no vol intervencions per davant, no? Que no n'és gaire, és massa intervenció en l'última fase de la vida, perquè bueno, és la lluita que tenim, no? Ostres, estem tractant moltes coses i ja no cal igual tractar tantes coses, hem d'aixecar una miqueta el peu de l'accelerador, però tenim apego, no? Perquè se'ns mor o se'ns està fallant, no?, el nostre pare, el nostre tiet, i les persones del voltant pues no volen desprendre's d'aquest familiar que l'estimen. Al final és un acte d'estima.
0: I de vegades, clar, la gent pot decidir doncs no continuar amb un tractament perquè està cansada, perquè són, en alguns casos, algunes malalties, tractaments que esgoten molt, uh-huh, i aquella persona potser està veient que no serveix al final per a res, que moriré igual i s'estima més morir sense aquest dolor, sense aquesta pressió.
1: Exacte, és a dir, dintre de la medicina, no?, tenim diferents principis bioètics, que li diem, no? Hi ha diferents, que és la beneficència, la no maleficència, la justícia i l'autonomia. Davant d'aquesta autonomia, tots tenim dret a decidir sobre la nostra vida, no? Tant a nivell mèdic o el que sigui en qualsevol cas. Concretament amb el tema de la medicina podem escollir quins tractaments volem rebre, quines proves diagnòstiques poder rebre i també tot allò que no volem rebre. Llavors, aquí entraria dintre de tot aquest procés, d'un procés oncològic, d'un procés crònic, ja que no sigui, que no tinguem unes vies terapèutiques curatives, podem donar nosaltres la nostra veu de dir doncs, no vull rebre més tractament o no vull fer més proves diagnòstiques invasives i, per tant, rebutjar-les. No? I llavors, quan això no ho podem oferir, bé perquè no en tinguem opcions o bé perquè el pacient no ho vulgui rebre, és quan entra l'acompanyament que nosaltres li podem proporcionar en aquells moments. No amb fins curatius, però sí amb fins doncs, més paliatius, que nosaltres diem.
0: En què consisteixen aquestes cures paliatives? Que en els hospitals, depèn de quins, hi ha plantes dedicades a això, no?
2: Sí, clar, ahir és on rebes els pacients més complicats, no? Però una cura paliativa es pot portar en un domicili i s'han de portar-la al domicili. Hem d'intentar que aquests pacients, no?, que renuncien a igual, no?, tenir un tractament actiu, però ja estan cansats de rebre, no?, una quimioteràpia, algo, i està patint, no?, i cada vegada que pateix la quimioteràpia té una debilitat que a poc a poc va fent que aquest senyor o senyora vagi caient fins que hi diu prou, no? Si hi diu prou, ja no vol fer més tractament, perquè alguns tractaments són per frenar una miqueta la malaltia, però no per curar-la. Doncs s'aixeca el peu, es deixa de fer un tractament actiu i comencem amb símptomes, a tractar només els símptomes. Si n'hi ha cansament, doncs posem una miqueta igual de corticoides perquè millora el cansament. No tenim una finalitat de guanyar una quantitat de vida. El que tenim és que aquest senyor puga fer el que vol fer en l'últim temps, que poden ser dies, setmanes o inclús mesos. No una atenció paliativa és dos últims dies. L'atenció paliativa hem de fer-la amb temps, també, perquè es pot fer.
0: Per això és important, sobretot quan hi ha un problema de deteriorament cognitiu, aquest document al qual es referies, Víctor, abans, el de voluntats anticipades, perquè allí tu deixes clarament expressat com vols morir. Per exemple, si estàs en una situació de coma i no vols estar connectat a una màquina, decidir-ho, no?
1: Mm-hmm. Sí, de fet, és un document que podem trobar dintre de la web de la Generalitat o fins i tot a les consultes d'atenció primària, que és on jo estic concretament. Els convidem a que s'ho llegeixin, que s'ho plantegin, no? Perquè al final, a la nostra vida sempre pensem, bueno, doncs el dia que jo falti vull fer un testament vital dels meus béns i vull deixar això als meus fills o no, però també tenim aquesta decisió a nivell de la nostra salut. Llavors, és un document que tu pots deixar expressament dintre d'unes casuístiques que hi ha, o si no, hi ha un apartat en què tu pots expressar el que tu voldries o no voldries rebre, i també es planteja l'opció de l'eutanàsia en cas de que no... Bueno, que tu al final arribis a un moment en què no tinguis les competències i les capacitats de prendre una decisió i que, com ja ho has pres prèviament, en el moment en què tu no puguis donar la teva veu, es pugui reflectir en aquell paper. No? Llavors, des de la consulta convidem a que això s'ho miri i que puguin prendre aquesta decisió. Sí que és cert que abans, feia uns anys, tu necessitaves tres testimonis perquè poguessin convalidar aquell document conforme tu ho estaves fent en les teves plenes facultats. Avui en dia això ja no fa falta. Això, tu pots anar doncs, al teu metge de capçalera, no?, al teu referent sanitari, i pot, ja que et coneixen, no?, i també, a part de resoldre't els dubtes, pot fer com aquest aval testimonial de que tu estàs en les plenes facultats a l'hora de prendre aquella decisió.
2: Sí que és bo també, no?, que, no?, imagina't que jo tinc, no?, puc tenir un deteriorament cognitiu, tenir una persona, no?, un familiar del teu entorn que sigui coneixedor de que tu has fet aquestes voluntats anticipades. Perquè puga és reivindicar els teus drets, que tu ja vas dir quan estaves bé. Aquestes voluntats, a vegades, no?, les trobem, jo en la residència m'ho trobo, amb situació avançada d'un deteriorament cognitiu que ja no es poden fer, perquè aquesta persona ja no pot prendre, no?, ni decidir res. Ahir ja hem arribat tard.
0: Mm. Vosaltres com professionals, jo sempre he pensat això, suposo que teniu una paradoxa perquè sou metges el que intenteu salvar la vida de les persones,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
0: Sempre. I clar, i en aquest cas no teniu una paradoxa interna vosaltres de dir ja s'ha fet tot el que podia fer enfrontada doncs, amb aquesta voluntat professional de salvar la vida caiga quien caiga, no?
2: Sí. El genera molt de dilema ètic, molt de dilema. Cada un dels pacients el genera un dilema ètic, no? La nostra opció és la curativa. La paliativa, no estem formats o instruïts amb aquesta part paliativa. Sí que la coneixem, no? Però no, la nostra opció és, oi, si s'ha trencat una cadera, com no vas a arreglar-la?
0: Clar.
2: No? Però quan comences, no? La cadera va associada a unes altres malalties, amb una altra sèrie de deterioraments, pues igual no, la millor opció no és operar-lo. Prendre aquesta decisió junt amb la família i amb el malalt, que potser ja ho ha escrit, es fa pensar, no? I tu pots pensar una cosa, però el pacient pot dir, escolta, jo ja no vull saber res més, ja no vull fer res més, no m'operes. Defendre això, jo penso que és molt important, no? Aquesta dignitat.
1: I també m'agradaria afegir que sí que és cert que el nostre ADN, en aquest cas nostre de metges, és curar i salvar vides, que és el principal, no? Entre d'aquells principis que hem dit de beneficència i no maleficiència, però també m'agradaria afegir una frase de la Virginia Henderson, que és la mare de la infermeria, que jo també sóc infermera, que va dir que quan puguis curar, cura. Si no pots curar, alleuja. Si no pots alleujar, dona consol. I quan no puguis donar consol, acompanya. Llavors, això també és una mica la finalitat de la medicina en general, no? Que sí que el nostre objectiu principal és curar, salvar vides, però quan això no es pot dur a terme, la nostra feina és estar al costat i acompanyar el pacient per alleugerir el seu patiment.
0: Sí, com dèieu, hi ha persones que, per exemple, posem per cas un exemple, una persona que tingui 90 anys, 95, i que per millorar el seu estat de salut hagi de passar per una operació que potser no l'acaba de millorar per l'edat que té, no? Vull dir, aquí en té també, però del dilema ètic, la lògica pot ser.
2: Sí. Clar, no? Imagina que jo tinc 95 anys i penso, no?, que m'operen de la columna lumbar perquè a mi em fa molt de mal, no? I tu, no?, vas amb aquesta idea. Poder convèncer, no?, a aquest pacient de que el que no va millorar i el millor té una fragilitat tan gran que és que no passarà ni la cirurgia, es quedarà allí. No? Esta és la nostra feina, no? Explicar amb tots els punts quina és la seva situació, on està, si això seria l'adequat o no l'adequat, si el beneficia o no el beneficia, quines altres alternatives terapèutiques podem oferir, perquè aquí no, jo no conec a ningú que s'hagi quedat, aquí tots venim i tots marxem. Immortals no hi ha.
0: No, només que les pel·lícules, no?
2: En les pel·lícules.
0: Sí, també una qüestió de protocols d'algú. També, tornant a parlar d'una persona amb edat avançada, no? Pues vingui a fer-se aquesta analítica o vingui al centre de salut a fer-se l'analítica quan és una persona que té problemes de mobilitat, a lo millor, no? Cal fer a lo millor tantes proves, tantes analítiques, parlant de persones d'aquesta edat que potser tenen una malaltia crònica i que igual és irreversible.
1: Al final, tu quan tens un pacient has de plantejar una mica quina és la seva trajectòria a nivell mèdic, no? Llavors, tu sempre que demanes una prova complementària has de tindre una finalitat, no? T'ha d'aportar una informació per tu després poder-lo abordar. També tenim el coneixement de que quan més ens mirin, quan més proves ens facin, quan més analítiques ens facin, millors mirats estem i, per tant, millor cuidats estem. I això també és un concepte una mica erroni, no? Perquè amb aquestes edats, quina finalitat tenim amb una persona amb una analítica alterada? Si després no tenim res per oferir-li a nivell curatiu, a nivell per milloria, no? Llavors, hem de prioritzar quin és el seu estat basal, quin objectiu tenim amb aquell pacient, si val la pena fer un trasllat amb una ambulància, amb un hospital d'aguts, perquè hagi tingut un dolor agut, quan això ho podríem tractar al domicili, o quin sentit té fer-li una analítica de més, si després no li podem ficar certes medicacions perquè el perjudicaran més que beneficiaran. Llavors, jo crec que la clau de tot això és tindre una bona comunicació, tant amb el pacient com amb la família que pugui tenir, perquè això ho han de comprendre, perquè si no, si tu no els hi expliques, per a ells és com me deixen de fer, m'abandonen i estic mal cuidat. Doncs no, potser és al revés. Igual te tinc tanta bona mira o m'he estudiat tan bé el teu cas que potser tot això és innecessari per a tu. Però la clau de tot això és poder-ho comunicar i explicar, perquè si no ho entens, doncs aquesta incertesa doncs és més gran.
2: Entendre-ho, no? Al final el que ens interessa la comunicació, no? Nosaltres tenim que fer-se entendre, tant per al pacient com per la família. Si no prenem la decisió, no? Nosaltres no som els que decidim, en tot, nosaltres orientem. I ells acaben de decidir.
0: Acaben de decidir, per exemple, si volen tenir, continuem una qualitat de vida, viure bé

0: febre, què em passarà? Patiré? Tindré dolor? Doncs aquí estem nosaltres per resoldre tots aquells dubtes que puguin sorgir i poder-los acompanyar en cada moment i en cada fase. I sobretot és superimportant avançar-nos amb la informació. No? Si jo tinc un pacient doncs, que, per lo que ens diu la medicina, rebrà aquestes fases, doncs explicar-li perquè sàpigui tot allò que pot vindre al prendre aquestes decisions i estar preparats. No? I així doncs, poder dir, ostres, doncs, si em va dir que tindria dolor i ara el tinc, doncs és perquè me toca tindre dolor. No? No és aquella poder dir, ostres, tinc dolor, corre, que em mirin.
1: Esperar, no? Esperar i que el propi pacient el lideri, no? Comença a tenir dolor. Pues comencem el tractament analgèsic, n'hi ha molt d'analgèsic per poder fer, no? Que el dolor ha augmentat d'intensitat, pues controlar-lo, saps? Que no... que el patiment, no? El dolor, la por, no? L'angoixa, tots aquests símptomes que acompanyen a un procés final de vida estiguin controlats. Quan veiem a un pacient que està ben controlat, no? Marxa tranquil, i les famílies també. I això és important, no? Que si hem parlat, no? Si hem aconseguit fer aquestes coses, que no sempre és fàcil, no sempre és fàcil, nosaltres com a professionals no ens quedem satisfets perquè el pacient se'ns va, vale? Però veus, no? Veus que a pesar de, no? De que marxa el pacient marxa relaxat, marxa sense dolor, no? Marxa sense un, no? un rictus aquí en la cara d'haver patit, no? I a vegades el diu gràcies, no? I la família també el diu, pues, ho has posat molt fàcil, no? O ens has acompanyat en aquest procés. I no hem fet res més, el millor és estar, només estar.
2: Mira, si és important. Doncs abans d'acabar, per qüestions d'actualitat i perquè tu t'has dedicat, Víctor, molts anys a la medicina tropical, a assessorar aquelles persones que viatjaven fora de Castelldefels a l'exterior sobre la vacunació que calia que prenguessin, que et sembla doncs, el tema del hantavirus i l'expectació que ha causat? Pot ser perquè s'ha produït en un entorn molt petit o molt reduït com en un vaixell.
1: Bueno, això igual és la sort, que s'ha produït en un entorn controlat, no? Aïllat del món. Jo a vegades he pensat, per què no fèiem la quarantena allà, no? I traiem els malalts. Si estaven ben aïllats, no? Cada un en una habitació es podia fer. I quin més lloc que ara diversificar, no? Si tu tenies allí fondeado en la Granadilla, haver-nos fet tots la quarantena allà. El que està malalt, l'evacués. Igual haguéssim ahorrat, no? Jo, bueno, és la veritat que el hantavirus és un virus greu, és un virus que pot ser molt, molt greu, amb una mortalitat molt alta. Però no serà com el Covid,
2: Que no s'espanti ningú que no tindrà aquestes dimensions, no?
1: Jo, aquí, no? Aquí en Espanya que vam tenir èbola, quan l'època de l'èbola de Uganda, del Congo, vam tenir casos d'èbola, no? Que es va generar una miqueta de neguit, no? I d'angoixa, és normal que això és el que ven a nivell periodístic, no? Però no té una transmissió tan important i tan intensa com pot tenir la grip que ve cada any, no? L'epidèmia de grip que ve cada any, l'epidèmia de Covid que hem tingut recentment i que hem patit tot i que s'ha apretat, no? A nivell sanitari. I quedarà molt reduït, quedarà controlat.
2: Pues em refim de les teves paraules, Víctor. Moltíssimes gràcies, Víctor Silvestre i Vanessa Díaz, metges especialistes en medicina familiar. Avui hem parlat de la mort digna. Moltíssimes gràcies als dos per venir.
0: A vosaltres.
1: Gràcies. Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamà, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Mamá, ¿por qué no me deja ser una go-go girl?
5: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.
3: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
6: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.

Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Whoa, whoa, whoa, whoa, rap cosmic hits. Good night, everybody. We're back, fellas. Com estem aquesta nit? Família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B, des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada, com la marca comença amb R i acaba amb S, però n'hi ha també blanques, són millors, encara bé més quantitat de patates. Això un dia tractarem, no posarem música i només tractarem el tema de la quantitat amb el paper, bueno, paper la quantitat de packaging que s'afegeix a una bossa de patates quan en veritat n'hi ha menys, i t'enganya, no? Està inflada, jo parlarem, estic consumint uns minuts aquí del programa per dir això, però possiblement caigui, no?, amb música de supermercat de fons, amb un toc de rap, Doncs molt bé, i per si algú és nou aquí i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc, Bona teca i xitxota de la bona, No doubt about it, fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, man. Sense mi ja entra tantíssimes influències possibles. Un botonet que m'agrada aquí. Tantes com aplicacions per fer altres aplicacions. Això és com... ara una aplicació fa una aplicació que després fa una altra aplicació que farà les aplicacions... No, bueno, entra en un fractal. Això és un tema que igual toquem al final d'aquest programa. I, bueno, doncs, això, no? És comentar una mica l'actualitat de les coses, no? I, doncs, això, no? Anem a presentar-nos com cada nit, Sobretot, doncs aquí tenim... Anem per la galàxia amb un UFO, Estic situat, A la velocitat de la llum per l'espai sideral. A.K.A. Mercuscos Musical. I a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical. Ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molts de flow, amb tots vosaltres, Sebas, Make some noise for Sebas Cromier.
1: Bona nit.
0: Què tal, com estàs, Sebas? Tot bé,
1: Tot correcte.
0: Tu, gran, Molt bé. A veure, quins mitjonets calces avui. Uah, m'encanta, va. Superconjuntat, puc descriure des de baix les bombes des de sola a sota, carmel, ja quan puja la sola normal ja és blanca, té una línia molt fineta negra, com a continuació una molt blanca, que això és la sola, i ja tenim la bamba negra, un avanç, es reconeix pel símbol que ens paguen abans, fem publicitat abans, a mi em paguen, els Sebas també, els altres no, i té aquest símbol, aquesta mona ona, sembla Castelldefels, Castelldefels patrocinador oficial d'abans, a partir d'ara proclamat per mi, o sigui, no és oficial, i uns mitjons blancs amb les dues línies acurades negres de mig tall, o sigui, m'encanta. Bon estil de Sebas, com a mi, però molt de flow, així que, molt bé. Per celebrar-ho... És un golaç de Sevinho Cremier, perquè li ha fotut un gol a València, que tota aquesta gent, mira, aquí simple, àgil, pom, us rebento tots. Molt bé, molt bé, Sebas, felicitats, perquè sobre l'estil, no, o sigui, a calçar un bon estil i ja a calçar des de casa un bon estil ja proporciona un bon dia, així que molt bé. I una abraçada de Koala al Kiro i al J. McGiver, aquestes dues llegendes, millor dit, dos dinosaures de la casa. Jurassic Park, no? Ara veuria Jurassic Park i Jumanji, És un dia així com ha plogut i tal, no? De la casa, dos packs de palomites, un de mantega i una... bona aquesta, I bé, clar,
1: sí.
0: I m'agrada perquè, clar, jo fins que el Sebas no el presento, li vull dir coses, però, clar, seria absurd començar a parlar amb ell per presentar-lo. Ara li vull parlar. Què passa, Sebas, tio? Què bona, com anem?
1: Nice.
0: Bona aquesta. Llavors, bueno, el primer que comentava... el de la sol, la bossa de patates, què et sembla? Tema... delicat, delicat. Reconec que és de marca blanca, n'hi ha més, però estan més triturades, no? Llavors, bueno, pots fer una altra cosa amb això,
1: sí.
0: una amanida o alguna cosa així, no? Però, bueno, és un tema de tractar, no?, aquestes... aquest món d'apariències, anem a dir una mica així, va per aquí la cosa, no? L'essència és aquesta, no? Un món d'apariències, no? Sembla que sigui una cosa, però després obre i dius, aquí què? No hem fotut el pèl, no? Bueno, entre comillas. Així que molt bé. Doncs bé, doncs molt, molt, molt, molt rebé, doncs aquí, doncs, sense oblidar, doncs que doncs aquí està, aquí en Sebas Cremer, i d'aquí també apareix aquí en Daniel, i ell no m'ha dit que més, que sóc jo, que us selecciono i presento aquest programa. Així, doncs, un de noureta, portant la selecció, veníem de portar unes sessions, jo també he estat donant una mica amb uns altres projectes ja acabant, que per fi comença una nova etapa, llibero d'unes coses, començaré altres, i bé, però bueno, aquí esteu un altre cop, i realment doncs, a també anunciar doncs, que també tenim un nou Instagram, d'això ho anunciaré ara, bueno, després fem el truc, fem el truqui-truqui, però li hem canviat una para, bueno, coses d'internet, què passa, no? Perdo el telèfon, després no puc recuperar comptes, total, un altre Instagram, on podreu també trobar doncs, aquest hip, aquest hip-hop, aquest La Cara B, Kids and Beats, que va ser espectacular, sobretot també els nens en general, increïble l'organització, tot espectacular, i entre altres, doncs, aquests brothers bros que van ser els que van tancar, que van fer doncs, el que fa el hip-hop, que és tothom es reuneixi a la pista de ball i tots junts ballant, vull dir, podeu mirar, hi ha vídeos, hi ha imatges, vull dir, sempre la pell de gallina, o sigui, espectacular, sempre hi ha la llàgrima, la veritat que em va agradar molt i crec que vam, entre tots, bueno, Sebas Cremier, Anna, Miguel, dono, tots els que vam col·laborar i van fer possible això, doncs, gràcies, i realment, doncs, des d'aquí, doncs, enviar aquest missatge, que, bueno, ho estaré agraint, crec que tots els programes, perquè és una cosa bueno, que a mi em va fer molta il·lusió i molt feliç, crec que a mi hi ha molta gent, i sobretot els nens, que era per ells, no? La raó era per ells, no? No, és pels nens que ho han viscut, que els doni un impuls a la vida i tinguin, doncs, aquella esperança de poder dedicar-se a el que els agrada, no? Bé, doncs, ara, doncs, això, m'estava aquí, ja se m'estaven omplint els ulls de llàgrimes una mica, anem a canviar, anem a una mica el que anem, vale? Així m'agrada fer, nyaca, Doncs això, I ara, doncs això, molt bé, ara anem a preparar aquest nitro, del nostre UFO, de l'última generació, preparem, doncs, un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres timbres, arrenquem amb un altre programa, la selecció, sense, amb seccions. Doncs molt bé, doncs avui doncs aquí a les ciutats que parlen a vegades doncs, amb sirenes, a vegades amb silenci i altres amb caixes de ritme, no? Així que doncs aquí a la cara B, Roots, on és on excavarem doncs, entre vinils, pols i memòria i no venim a vendre nostàlgia tampoc, venim a rastrejar freqüències del jazz dels 60 fins als canons dels Queens de París, bueno, a Saragossa, no? O el hip-hop, on va anar construint un llenguatge secret, doncs avui obrim una càpsula temporal de l'asfalt a l'ànima on les ciutats parlen, no? Doncs amb aquest bloc 1 del qual doncs, l'ADN del sample el caos de Nova York, i rematem amb hardcore com l'apocalipsis, no? Per la qual comencem amb un terme de Herbie Hancock amb el seu Cantaloupe Highland.

0: Esteu escoltant La Cara B.
1: Quin tema tan especial que, no sé, el jazz crec que és una d'aquelles músiques que t'invita, et convida, a deixar anar la teva ment i trencar una mica els esquemes, no? Certa, des de anar pel flow, no? pel fluid que té el mateix jazz i seguir els instruments i enganxar amb una a l'altra, no? Que trenca aquestes estructures, i qui millor que Herbie Hancock, amb aquest Cantaloupe Island del seu àlbum de Empire Isles del 1964, al qual, doncs, abans del sample ja existia el loop humà, Herbie Hancock, doncs, aquest jazz tan modal, improvisació amb aquest groove que té tant Cantaloupe Island, sembla que de tranquil, però té dècades que acabaria convertir-se en ADN pur del hip-hop, no? Tot molt samplejat, qualsevol fragment d'aquesta cançó serviria per... Trauríem i fem una nova creació partint d'això, encara que sigui un charles i unes baquetes, o sigui, tocant el canto d'una bateria, no? Per exemple, algú tan senzill com això, no? Però aquesta cançó ha sigut... Bueno, ha sigut... aliment de moltíssims artistes, no? I dintre d'això, molts productors, doncs, van entendre una cosa clau, no? El jazz tenia espais buits, important, el silenci, i aquells espais poden o podien respirar-se dins dels breakbeats, sobretot, el qual, doncs, beat rock, gangster, UST, Madlib, tots van acabar bevent d'aquest llenguatge, segurament perquè també el hip-hop no va néixer només al Bronx, també va néixer als soterranis plens de fum i músics improvisant in universos, realment, no? I el sample és arqueologia emocional, agafar un fragment del passat i donar-li una altra vida. Així que anem a continuar amb un tema totalment diferent, amb allò que tot entra d'una altra forma, no? I ja canvia d'aquest jazz, però no canviarà tant. I anem amb un clàssic que és de Wu-Tang Clan amb el seu Cream.
2: Look out for the cops, though. Cash food. Word up. 2 for 5s over here, baby. Word up. 2 for 5s. Them niggas got garbage down the way. Word up.
3: Cash rules everything around me. Cream it.
2: Yeah. Check this old fly shit out. Word up.
3: Cash rules everything around me. Cream

0: Boníssim, aquest U-Tang Clan, quin clan, quanta gent, quants components del grup, increïblement. Doncs U-Tang Clan, un dels, sens dubte, dels grups que ha fet història, amb aquest Cream, Cash Rules Everything Around Me, amb aquest Enter the U-Tang 36 Chambers del 1993, del qual doncs, New York estava econòmicament devastada, el crack, la violència, projectes socials destruïts, i des de State Island apareixen una organització sonora, es diuen U-Tang Clan, i RZ va entendre una cosa revolucionària. La brutícia també podia ser estètica. Els beats semblaven cintes trencades, els samples sonaven deformats, tot era deliberadament imperfecte. Doncs aquí, aquest Cream, Cash Rules Everything Around Me, no era una frase cool, era una supervivència financera convertida en un mantra, del qual el sample ve de The Charnels, però l'ànima ve de la desesperació real, Rag One i Inspector Deck, on narraven la pobresa com si fossin cronistes medievals del Bronx, el qual el U-Tang va convertir l'underground en mitologia. No eren només rappers, semblaven personatges escapats d'una pel·lícula de samurais gravada en edificis abandonats. Doncs molt bé, ara anem amb un tema també d'un gran, un altre grup que també va marcar i és d'aquella part, no, més aviat, aquí tirem ja per una altra cosa que sabem, és Queens, però estem parlant d'Onyx, amb el seu temazo de Last Days.
1: South Suicide Queens, all niggas, gather up all your arms, get ready for this new world order.

0: then they don't know how deep the game is. Man. What part of the game is this?
1: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
2: Doncs aquí tenim aquest temazo d'Onyx, aquest Last Days, eh? A més que està estret d'un àlbum que és brutal, que és All We Got Is Us, d'aquest 1995, el qual, doncs, si ho tan clar era filosofia de carrer, doncs Onyx era directament guerra, eh? Sabem que aquest grup, doncs, a més que amb aquest to, bueno, aquesta forma de parlar també, no? Que tenen de per si, imagina't, cantant, no? Doncs aquí Fedro Starr i Sticky Fingers van portar el hardcore rap, eh, cap a una cosa que era de punk d'un altre nivell, eh? Crits, caos, violència emocional, del qual doncs, Last Days captura la paranoia urbana, eh? De mitjans dels 90, millor que moltes pel·lícules. Eh? El títol ja ho dic tot, eh? Els últims dies, eh? La sensació que el sistema col·lapsa i el carrer col·lapsarà, també. Amb ell, no? Tot junt, no? Tot cau en aquell forat. Aquest disc doncs, va ser doncs, molt més fosc que What the Fuck Up, eh? Més deprimit, més nihilista, el qual, doncs, precisament per això, va acabar convertint-se en un clàssic mentre Amèrica explotava, literalment, doncs, Europa absorbia la freqüència. Al qual, doncs, així, anem al següent bloc.
3: Bloc 2.
2: Ja, doncs molt bé, aquí en aquest bloc 2, amb aquest rap francès com resistència, doncs Saragossa també entra al mapa i el hip-hop es torna espiritual. Així que anem a escoltar un temazo d'un clàssic d'un grup que bé, també avui dia jo encara l'escolto i l'escolto molt, és Supreme NTM, a veure com ho digui això, tot n'és pas si fàcil.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Yo, Supreme NTM. Aquest, tu n'és pas si fàcil, brutal, no? Hauré que aprendre francès, tot final, eh? Aquí, aquest àlbum de Paris Sous les Bombes, de 1995, el qual, doncs, França, mitjans dels 90, racisme estructural, aquesta joventut abandonada, i apareix dues figures, Joystar i Cool Shin, el qual, doncs, aquí, NTM de Nick Daber, el qual, un nom dissenyat per incomodar, bàsicament, no? Però darrere de l'agressivitat, anem a dir, no? Hi havia pues, aquesta consciència política real, del qual, doncs, tot n'és pas si fàcil mostra una altra cara del grup, realment més madura, més introspectiva, parlant del desgast psicològic, doncs, de créixer, no? Entendre que ni l'èxit d'arreglar certes ferides, doncs, o sigui, l'èxit no acaba, doncs, tampoc d'arreglar les coses, sinó que et posa allà i et fa, doncs, exposar i que la gent doncs arribi a molta més gent, no? Doncs el rap francès va entendre molt ràpid a transformar poesia de carrer en crítica social. Doncs ara anem amb un altre grup també, doncs el qual porta també certa crítica i bueno, doncs porta doncs aquest missatge al qual doncs acaba perdurant doncs fins a dia d'avui, per exemple, no? Si no era més juny, doncs amb aquest Violadores del Verso, amb el seu temazo de Máximo Exponente.

0: mantengo el tono.
1: Agarro... Pues modo, vibrato desde el verso. Y estaba aquí, yo estaba en lírico, ¿eh? Máximo exponente. I Déu n'hi do, eh? Com comença aquell sió. Crec que tinc molt bons records d'aquest tema, sobretot quan era més, bueno, quan era més jove, òbviament. I doncs, aquella entrada era brutal, sobretot el videoclip, no? Pocs videoclips hi havia de rap nacional. Sortia allà a la plaça del Pilar, brutal. No? Un bon, bon record d'aquest àlbum de Genios. El millor, titulat 1999, eh? Espanya finals dels 90, doncs mentre moltes escenes encara buscaven identitat, Violadores del Verso ja sonava sòlid, no? D'una forma, doncs, amb Keisio, Lírico, Soja i R de Rumba, entre d'altres, no? Perquè, doncs, teníem a Rebel i tants altres que col·laboraven, però principalment eren ells, doncs, amb aquestes... o sigui, tenien, doncs, aquest Saragossa, no? Es converteix en aquest temple del boom-bap, eh? Millor dit, i Máximo Exponente representa exactament això. Nivell tècnic i altíssimes... o altíssims... nivell... top, no? Sense perdre carrer. I aquestes rimes tan complexes, del qual, doncs, el jazz, aquesta actitud tan elegant, no? On no necessitaven imitar Nova York, havien creat un llenguatge propi. Sí? I això va canviar el rap espanyol per sempre. Eh? El veritable underground no necessita validació, només temps. Doncs molt bé, ara anem amb un tema d'un altre crack. Eh? Tornem a saltar a l'altra banda i anem a escoltar un tema del gran Afura amb el seu Equality.
2: I've been pondering, God, I've been meditating on this scheme, God. I know like two or three able bodies you can make this loop.
3: Son, what's the deal?
2: Yeah, God, let's get it on. Yo, this is old Duke. He's sliding out the rear of his bills naked. Like,
3: what?

0: Go down.
1: Temazo. Bueno, sense paraules, eh? Afura, amb aquest Equality, amb aquest àlbum de Body of the Life Force, de l'any 2000, un discàs, bàsicament. Afura pertanyia al cercle Gangsta Foundation, eh? Però també, mentre altres parlaven de cadenes, ell parlava de consciència, el qual, doncs, Kung Fu, eh? Meditació, saviesa oriental, el qual, doncs, Body of the Life Force va barrejar espiritualitat i hardcore novaiorquès de manera brillant, del qual Equality funciona gairebé com un manifest. El backpack rap de principis dels 2000, bàsicament, va trobar aquí un dels seus pilars filosòfics, al qual, doncs, se sustentava i començava, doncs, aquesta nova era, a partir dels 2000, d'un altre estil de rap, però tenia molt bona base de consciència, al qual, doncs, avui dia, encara, jo crec que ara tornarà a fer un salt i ja, doncs, tot està cuinadet, quasi bé, perquè comenci una nova era i d'aquí ara endavant, eh? Al qual, doncs, una nova era, tant com que anem amb una secció que a mi m'encanta.
2: L'infiltrat.
1: Doncs aquí, a l'infiltrat, aquí, amb un gringe aquí entra, com, què passa, no? Doncs aquí, a l'infiltrat porto un tema que últimament l'estic escoltant molt, i sembla que és un grup, concretament, també, que és un solista, més aviat, igual, l'he escoltat tant que no m'ha de temps de mirar sobre d'ell, i per lo qual, però és l'un de menys, sona molt bé, i crec que totes les cançons que té, pràcticament, semblen temazos, és allò que dius, cony, què està passant aquí? Doncs porto un tema d'aquells grups que no són rap, però també és música bona, i per fer una mica de... fer la cosa una mica mena, perquè no li apassioni tant el rap, o el que sigui, és igual, porta una mica de tot, una manera mixta. I estic parlant de Jay Ferrari amb el seu tema de Timeline.

Wow, Jai Ferrari amb aquest timeline, eh? Internet també va crear una nova mena d'underground, eh? No tot passava ja en vinils perduts o cintes de barri, no, va començar a aparèixer també doncs, música fantasmal, eh? Penjades en racons digitals, eh? Sense campanyes, sense indústria. Jai Ferrari representa precisament aquesta nova generació, eh? Aquest beat introspectiu, atmosfera nocturna, no és un hip-hop pensat més desapareix dins teu, no? O sigui, no és hip-hop, però podria tenir aquesta essència, no? Aquest missatge, no? A més, té com aquest estil tan propi dels 80 d'aquest pop, no? D'aquest Britpop, però tota aquesta marxa, no? Puja a grau un moment. Boníssim, sí, no sé, em sona un so superdiferent. Llavors, aquest timeline sona com mirar una ciutat des d'un tren a les 3 del matí, eh? Una cosa així, amb aquest lo-fi emocional, aquesta memòria digital, eh? Seria com un boom-bap, eh? Boom-bap convertit en estat mental, eh? Com un rock, també, no? Així que, molt rebé. Ara anem amb una altra part, no? Que és el nostre... Bloc 3. Perfecte, amb aquest bloc 3, que anem de Compton, eh? Com a destí, i el naixement del nou clàssic, eh? A lo qual, doncs, anem, com no podia ser des de Compton, anem amb Compton Most Wanted, amb el seu temazo de Hood Took Me Under.

0: La cara de...
1: Bé i tan rebé. Una abraçada amb Marc. Doncs molt bé, que era el de la veu d'aquí, aquest separador. Doncs molt bé, aquí Compton Most Wanted, amb aquest Who Took Me Under, amb aquest àlbum de Music Derby del 1992, el qual doncs, MC8 Mate va romantitzar al carrer. I això és important. Who Took Me Under no sona heroic, sona inevitable, el qual doncs, la producció sembla una nit eterna a Los Angeles, no? Lenta, pesada, melancòlica. El tema explica com el barri absorbeix la identitat de l'individu fins a convertir-lo en un producte del seu entorn. Gangster rap, però sense fantasia hollywoodiana. Ens mou rapé. Anem amb una altra secció, no? Clàssic. Meu, un clàssic, eh? Un clàssic. Doncs portem un clàssic dins del clàssic, dins un clàssic, dins un clàssic, i així fins a l'infinit. Com l'altre dia, em surt ja a la pàgina, em surt el bloqueig del telèfon, una pantalla d'un telèfon bloquejat, no? O sigui, un fractal d'un telèfon amb un telèfon que més què estem fent, eh? Ens està parlant una notícia, un carrusel, que, no sé, poso la imatge que jo vull i a la que em dono compte em surt una tia dormint, que no sé qui és, clar, em diu, qui és aquesta noia? No sé què, no, és que és el carrusel, pot haver un problema, no? O tinc Leonardo DiCaprio de fons, no? O sigui, vale, un lavabo, eh? Ara tinc un lavabo, gràcies. Que important, un lavabo de fons de pantalla, m'encanta. Doncs, bueno, ara parlem una mica d'això i és molt divertit. I realment és un joc molt ben parit, també t'ho dic. Hosti, quina rima, quin rodolí, no? Això ho gravarem, no, ja està gravat.
2: Nice.
1: Ho tallarem, fes una marqueta, fes un fil que... Això està molt bé. Molt bé, doncs això és la fluïdesa, eh? La fluïdesa quan comences a veure coses rares. Doncs estem a la secció al clàssic i anem amb un tema que, hòstia, mira, queda molt bé ara mateix, que es diu Kendrick Lamar amb el seu Money Tree.

0: I do. Take your poison, take your what you do. Everybody wants to spec the shoes, but the one in front of the god lives forever.
1: The one in front of the god lives forever. Quin temazo, chaval. Kendrick Lamar, amb aquest Bonnie Trees, aquest àlbum de Good Kid, Mad City, a lo qual 2012 situa, i Kendrick Lamar va entendre tota la història anterior, eh? I la va convertir en narrativa cinematogràfica. Mon i Tris barreja ambició, por, diners, amistat i trauma generacional. Anem a dir, a més, és un tio molt comunicatiu i, curiosament, és Géminis, com jo. Per la qual m'agrada, perquè aquí estem comunicant coses i coses, crec que més o menys rellevants, però algo és. I, a la qual, doncs, aquí també J-Rock entra al final destruint completament el track. Aquest àlbum va redefinir el concepte de disc conceptual dins del rap modern, eh? I a la qual, doncs, també podríem parlar, com ara l'últim tema que portarem abans, escoltarem una petita reflexió i anirem i acabarem amb un tema de King Breed, que col·labora amb Bahamadia, i Bahamadia col·labora amb ell amb aquest tema de Transcend, transcendir, brutal, i a la qual, doncs, aquest àlbum d'Adventures in Lo-Fi del 1996, on King Breed, doncs, representa aquell moment on el hip-hop va començar a fusionar-se completament amb electrònica, a la qual, doncs, soul i ambient no tot eren barres, no? A vegades també era atmosfera, a la qual, doncs, Transcend, doncs, fa exactament això, que és transcendir, transcendir, aquesta paraula no la puc, no la dic cada dia, la diré cada dia, transcendir, d'acord? Al qual, doncs, bé, ara, doncs, anem a fer, doncs, aquest tancament, no? Una altra cara. Doncs molt bé, doncs aquí, doncs, amb aquesta reflexió final amb la que acabem, doncs, normalment els programes, bé, quan hi ha sessions, no? Però aquí, el programa, doncs, em bec amb la potestat de dir alguna cosa a l'orella, així xiu-xiu-ejant, tampoc s'ha de donar molta importància, són reflexions, poden ser coses fictícies, poden ser coses reals, però dintre de lo fictici sempre hi ha una part real, no? Anem a dir, com una, podria ser com una història, un conte, no? Doncs al final, doncs, aquí podíem entendre, doncs, el hip-hop, no, doncs, mai va ser només entretenir, o entreteniment, no? Va ser arxiu històric, periodisme de carrer, molt important, meditació, resistència cultural, i neix també d'un apagament general on, doncs, tothom saqueja equips de música, al qual, doncs, això els hi pot fer el ghetto arribar i dir aquest missatge a través, sobretot, de la música, molt important, és el medi, d'acord? És l'aigua, és l'aire al qual, doncs, transporta, doncs, les partícules, el qual, doncs, ja és convertit en ciment, dolor convertit en ritme, doncs, continu, no? I això, doncs, ha estat, doncs, la cara bé fins a aquest punt, però entrem, doncs, amb algo que crec que és la reflexió, que no estem entrant en una nova era, no, tecnològicament, sinó que estem entrant en una nova guerra per la realitat, al final, no? El futur no serà decidit només per màquines, governs o mercats, serà decidit per qui controli la percepció, la identitat i la confiança,

0: Durant segles la humanitat va construir el món sobre matèria. Ara la construirà sobre dades, símbols, algoritmes i narratives. El qual, doncs, la nova moneda no serà només el diner, serà l'atenció, la credibilitat, la presència, la capacitat d'existir de forma verificable dins d'un oceà de simulacions. Veurem néixer avatars més influents que persones reals, veurem intel·ligències artificials capaces de seduir, manipular i consolar, veurem imperis construïts sense cossos físics i veurem éssers humans confonent el reflex amb l'origen. El qual, doncs, la realitat, doncs, deixarà de ser un lloc estable, serà editable més aviat. Per tant, doncs, les imatges, doncs, mentiran, les veus mentiran, els records podran ser alterats i la identitat es convertirà en un territori en disputa. Per això, el valor superem el del futur de l'autenticitat, algo molt important avui, al qual tenim el poder, allò que allò imperfecte, allò humà, allò viscut, allò que encara no conserva ànima, quan tot pugui ser generat artificialment, el gest real es convertirà en sagrat. El futur no separarà tecnologia i espiritualitat, les fusionarà. Existiran noves religions digitals, nous rituals algorítmics, nous temples construïts amb llum, codi i desig, però també apareixeran nous profetes falsos, nous mercaders de consciència, nous sistemes capaços de colonitzar emocionalment la ment humana. La gran pregunta no serà què podem crear, la gran pregunta segurament serà què ens continuarà fent humans quan tot pugui ser replicat. Potser el futur pertanyerà als qui sàpiguen unir art i sistema, símbol i estratègia, ànima i infraestructura, cos i dada, memòria i transformació. Potser les marques ja no seran empreses, seran mites vius. Potser les comunitats ja no es construiran per territori, sinó per freqüència. I potser enmig d'aquest univers saturat d'intel·ligència sintètica, el veritable luxe serà una cosa extremadament antiga. Una veu honesta, una mirada real, un símbol amb història i una presència impossible de falsificar. Molt bona nit a tothom. Això ha sigut la cara B Roots. No oblideu sintonitzar la setmana que ve per més xixota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Sebas.
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, un plaer sempre. Ets un gran... Molt de flow, eh? Ara que portem aquest flow, vam surfejant fins a la ràdio. Doncs això ha sigut la cara B Roots, a Ràdio Castelldefels. Good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: ...60 minutos con el mejor techno.
5: Mezclando.
4: Radio Castelldefels 98.0.

Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels. Comença.

0: Wow, Rap Cosmic Seeds, good night everybody, we back fellas, com estem aquesta nit, família Soulful de la galàxia i altres dimensions encara no catalogades. Esperem que us arribin les nostres ondes amb molt de flow galàctic i cada dia més intergalàctic. Espero que estigueu ready per una nova dosi de la cara B, des de Ràdio Castelldefels a la 98.0 de la freqüència modulada i ondulada, com la marca comença amb R i acaba amb S, però n'hi ha també blanques, són millors, encara bé més quantitat de patates. Això un dia tractarem, no posarem música i només tractarem el tema de la quantitat amb el paper, bueno, paper, la quantitat de packaging que s'afegeix a una bossa de patates quan en veritat n'hi ha menys, i t'enganya, no? Està inflada, jo parlarem, estic consumint uns minuts aquí del programa per dir això, però possiblement caigui, no?, amb música de supermercat de fons, amb un toc de rap, Doncs molt bé, i per si algú és nou aquí i ha arribat aquí per error de rebot, com un robot o com un bon devot del bon flow, aquí és el vostre lloc, Bona teca i xitxota de la bona, No doubt about it, fellas. I com sempre, m'agrada recordar que aquest és un programa dedicat al món del hip-hop i a les seves arrels més profundes, Així com el jazz, el funk, el soul, latin soul, blues, bossa nova, electro i reggae selection, amant. Sense més, ja entra tantíssimes influències possibles. Un botonet que m'agrada aquí. Tantes com aplicacions per fer altres aplicacions. Sí o no? Això és com... ara una aplicació fa una aplicació que després fa una altra aplicació que farà les aplicacions... No, entrem en un fractal. Això és un tema que igual toquem al final d'aquest programa. I, bueno... això, no? És comentar una mica l'actualitat de les coses, no? I, doncs, això, no? Anem a presentar-nos com cada nit, sobretot, doncs aquí tenim, anem per la galàxia amb un UFO, no? Estic de situat, a la velocitat de la llum per l'espai sideral, a.k.a. Buscos Musical, i a la cabina del control tècnic del nostre UFO musical, ladies and gentlemen, tonight tenim, ni més ni menys, el nostre Jedi de les rodetes, el mestre dels botonets, l'home dels 3 milions de parells de mitjons, tots amb molt de flow, amb tots vosaltres, Sebas... Make some noise for Sebas Cromier.
1: Bona nit.
0: Què tal, com estàs, Sebas? Com estàs? Tot bé,
1: Tot correcte.
0: Tu, gran, molt bé. A veure, quins mitjonets calces avui. Uah, m'encanta, va, superconjuntat, puc descriure des de baix les bombes, des de sola a sota, un carmel, ja quan puja la sola normal ja és blanca, té una línia molt fineta negra, amb una continuació una molt blanca, que això és la sola, i ja tenim la bamba negra, un avanç, es reconeix pel símbol que ens paguen abans, fem publicitat abans, a mi em paguen, els seves també, només no, i té aquest símbol, aquesta com una ona, sembla Castelldefels, Castelldefels patrocinador oficial d'abans, a partir d'ara proclamat per mi, o sigui, no és oficial, i uns mitjons blancs amb les dues línies acurades negres de mig tall, o sigui, m'encanta. Bon estil, les seves, com a mi, però molt de flow, així que, molt bé. Per celebrar-ho... Brasil! És un golaç de Sevinhos Cremier, perquè li ha fotut un gol a València a tota aquesta gent. Mira, jo, aquí, simple, àgil, pom, us rebento tots. Molt bé, molt bé, Sebas, felicitats, perquè sobre l'estil, no, o sigui, a calçar un bon estil i ja calçar des de casa un bon estil ja proporciona un bon dia, així que molt bé. I una abraçada de Koala al Kiro i al J. McGiver, aquestes dues llegendes, millor dit, dos dinosaures de la casa. Jurassic Park, no? Ara veuria Jurassic Park i Jumanji, És un dia així com ha plogut i tal, no? De la casa, dos packs de palomites, un de mantega i una... bona aquesta, I bé, clar,
1: sí.
0: I m'agrada perquè, clar, jo fins que el Sebas no el presento, li vull dir coses, però clar, seria absurd començar a parlar amb ell, doncs presentar-lo, ara li vull parlar. Què passa, Sebas, tio? Què bona, com anem?
1: Nice,
0: bona aquesta. Llavors, bueno, primer comentar-ho. Lo de la sola, la bossa de patates, què et sembla? Tema delicat, Delicat. Reconec que és de marca blanca, n'hi ha més, però estan més triturades, no? Llavors, bueno, pots fer una altra cosa amb això,
1: sí.
0: una amanida o alguna cosa així, no? Però, bueno, és un tema de tractar, no?, aquestes... aquest món d'apariències, anem a dir una mica així, va per aquí la cosa, no? Al final l'essència d'aquesta, no? Un món d'apariències, no? Sembla que sigui una cosa, però després sobre dius, aquí què? No hem fotut el pet, no? Bueno, entre comillas. Així que molt bé. Doncs bé, doncs molt, molt, molt, molt rebé, doncs aquí, doncs, sense oblidar, doncs que doncs aquí està aquí en Sebas Cremer i aquí també apareix aquí en Daniel, i ell no m'ha dit que és, que sóc jo, que us selecciono i presento aquest programa. Així, doncs, una horeta, portant una selecció, veníem de portar unes sessions, jo també he estat donant una mica amb uns altres projectes ja acabant, que per fi comença una nova etapa, llibero d'unes coses, començaré altres, i bé, però bueno, aquí estem un altre cop, i realment doncs, a també anunciar doncs, que també tenim un nou Instagram, d'això ho anunciaré ara, bueno, després fem el truc, fem el truqui-truqui, però li hem canviat una part, bueno, coses d'internet, què passa, no? Perdo el telèfon, després no puc recuperar comptes, total, un altre Instagram on podreu també trobar doncs, aquest hip el hip-hop, aquest La Cara B, Kids and Beats, que va ser espectacular, sobretot també els nens en general, increïble l'organització, tot espectacular, i entre altres doncs, aquests brothers bros que van ser els que van tancar, que bé, van fer doncs, el que fa el hip-hop, que és tothom es reuneixi a la pista de ball i tots junts ballant, vull dir, podeu veure, hi ha vídeos, hi ha imatges, vull dir, sempre la pell de gallina, o sigui, espectacular, sembla que hi ha la llàgrima, la veritat que em va agradar molt i crec que vam, entre tots, bueno, Sebas Cremer, Anna, Miguel, Dona, tots els que vam col·laborar i van fer possible això, doncs, gràcies, i realment doncs, des d'aquí doncs, enviar aquest missatge, que bueno, ho estaré agraint, crec que tots els programes, perquè és algo que, bueno, que a mi em va fer molta, molta il·lusió i molt feliç, crec que a mi hi ha molta gent, i sobretot els nens, que era per ells, no? La raó era per ells, no? No, és pels nens que ho han viscut, que els doni un impuls a la vida i tinguin, doncs, aquella esperança de poder dedicar-se a el que els agrada, no? Bé, doncs, ara, doncs, això, m'estava aquí, ja se m'estaven omplint els ulls de llàgrimes una mica, anem a canviar, anem una mica el que anem, vale? Així m'agrada fer, doncs això, i ara, doncs això, molt bé, ara anem a preparar aquest nitro, del nostre UFO, de l'última generació, preparem, doncs, un bon so per apreciar els filaments de les ondes sonores percutint en els vostres timbres, arrenquem amb un altre programa, la selecció, sense, amb seccions. Doncs bé, doncs avui doncs aquí a les ciutats que parlen a vegades doncs, amb sirenes, a vegades amb silenci i altres amb caixes de ritme, no? Així que doncs aquí a La Cara B Roots, on és on excavarem doncs, entre vinils, pols i memòria, i no venim a vendre nostàlgia tampoc, venim a rastrejar freqüències del jazz dels 60 fins als cànons dels Queens de París, bueno, a Saragossa, no? O el hip-hop, on va anar construint un llenguatge secret. Doncs avui obrim una càpsula temporal de l'asfalt a l'ànima on les ciutats parlen, no? Doncs amb aquest bloc 1 del qual doncs, l'ADN del sample al caos de Nova York, i rematem amb hardcore com l'apocalipsis, no? Per la qual cosa, comencem amb un terme de Herbie Hancock amb el seu Cantaloupe Highland.

0: Esteu escoltant la cara B.
1: Quin tema tan especial que, no sé, el jazz crec que és una d'aquelles músiques que t'invita, et convida, a deixar anar la teva ment i trencar una mica els esquemes, no? Certa, des de anar pel flow, no? pel fluid que té el mateix jazz i seguir els instruments i enganxar amb un a l'altre, no? Que trenca aquestes estructures, i qui millor que Herbie Hancock, amb aquest Cantaloupe Island del seu àlbum de Empire Isles del 1964, el qual, doncs, abans del sample ja existia el loop humà, i Herbie Hancock, doncs, aquest jazz tan modal, improvisació amb aquest groove que té tant Cantaloupe Island, sembla que de tranquil, però té dècades que acabaria de convertir-se en ADN pur del hip-hop, no? Tot molt samplejat, qualsevol fragment d'aquesta cançó serviria per... Trauríem i fem una nova creació partint d'això, encara que sigui un charles i unes baquetes, o sigui, tocant amb el canto d'una bateria, no? Per exemple, algú que tan senzill com això, no? Però aquesta cançó ha sigut aliment de moltíssims artistes, no? I dintre d'això, molts productors, doncs, van entendre una cosa clau, no? El jazz tenia espais buits, important, el silenci, i aquells espais poden o podien respirar-se dins dels breakbeats, sobretot, el qual, doncs, beat rock, gangster, UST, medley, tots van acabar bevent d'aquest llenguatge, segurament perquè també el hip-hop no va néixer només al Bronx, també va néixer als soterranis plens de fum i músics improvisant in universos, realment, no? I el sample és arqueologia emocional, agafar un fragment del passat i donar-li una altra vida. Així que anem a continuar amb un tema totalment diferent, amb allò que tot entra d'una altra forma, no? I ja canvia d'aquest jazz, però no canviarà tant. I anem amb un clàssic que és de Wu-Tang Clan, amb el seu Cream.
2: Word up. Look out for the cops, though. Cash fruit. Word up. 2 for 5s over here, baby. Word up. 2 for 5s. Them niggas got garbage down the way. Word up.
3: Cash sends everything around me. Cream it.
2: Yeah. Check this old fly shit out. Word up.
3: Cash rules everything around me. Cream it.

0: And the money, alla dollar bill, yo. Boníssim, aquest U-Tang Clan, eh? Quin clan, quanta gent, quants components del grup, eh? Increïblement. Doncs, U-Tang Clan, un dels, sens dubte, dels grups que ha fet història, amb aquest Cream, Cash Rules Everything Around Me, amb aquest Enter the U-Tang 36 Chambers del 1993, del qual, doncs, New York estava econòmicament devastada, el crack, la violència, projectes socials destruïts, i des de State Island apareixen una organització sonora, es diuen U-Tang Clan, i RZ va entendre una cosa revolucionària. La brutícia també podia ser estètica. Els beats semblaven cintes trencades, els samples sonaven deformats, tot era deliberadament imperfecte. Doncs aquí, aquest Cream, Cash Rules Everything Around Me, no era una frase cool, era una supervivència financera convertida en un mantra, del qual el sample ve de The Charnels, però l'ànima ve de la desesperació real, Rag One i Inspector Deck, on narraven la pobresa com si fossin cronistes medievals del Bronx, el qual el U-Tang va convertir l'underground en mitologia. No eren només rappers, semblaven personatges escapats d'una pel·lícula de samurais gravada en edificis abandonats. Doncs molt bé, ara anem amb un tema també d'un gran, un altre grup que també va marcar i és d'aquell... D'aquella part, no, més aviat, aquí tirem ja per una altra cosa que seria més Queens, però estem parlant d'Onyx, amb el seu temazo de Last Days.
1: South Suicide Queens, all niggas, gather up all your arms, get ready for this new world order.

0: They don't know how deep the game is, man. What part of the game is this?
1: La cara B us porta els temes que estàveu esperant.
2: Doncs aquí tenim aquest temazo d'Onyx, aquest Last Days, eh? A més que està estret d'un àlbum que és brutal, que és All We Got Is Us, d'aquest 1995, el qual, doncs, si ho tan clar era filosofia de carrer, doncs Onyx era directament guerra, eh? Sabem que aquest grup, doncs, a més que amb aquest to, amb aquesta forma de parlar també, no? Que tenen de per si, imagina't, cantant, no? Doncs aquí Fedro Starr i Sticky Fingers van portar el hardcore rap, cap a una cosa que ja ve punk d'un altre nivell, eh? Crits, caos, violència emocional, del qual, doncs, Last Days captura la paranoia urbana, de mitjans dels 90, millor que moltes pel·lícules, eh? El títol ja ho di tot, eh? Els últims dies, eh? La sensació que el sistema col·lapsa i el carrer col·lapsarà, també. Amb ell, no? Tot junt, no? Tot cau al mateix forat. Aquest disc, doncs, va ser, doncs, molt més fosc que What the Fuck Up, eh? Més deprimit, més nihilista, el qual, doncs, precisament per això va acabar convertint-se en un clàssic mentre Amèrica explotava, literalment, doncs, Europa absorbia la freqüència. Al qual, doncs, així, anem al següent bloc.
3: Bloc 2.
2: Ja, doncs molt bé, aquí, en aquest bloc 2, aquest rap francès com resistència, doncs Saragossa també entra al mapa i el hip-hop es torna espiritual. Així que anem a escoltar un temazo d'un clàssic d'un grup que, bé, també avui dia jo encara l'escolto i l'escolto molt, és Supreme NTM, a veure com ho dic això, tot n'est pas si fàcil.

0: Estàs escoltant La Cara B.
1: Yo, Supreme NTM. Aquest, tu n'és pas si fàcil, eh? Brutal, no? Hauré de vendre en francès, tot final, eh? Aquí, aquest àlbum de Paris Soul les Bombs, eh? De 1995, el qual, doncs, França, eh? Mitjans dels 90, racisme estructural, aquesta joventut abandonada, eh? I apareix dues figures, Joystar i Cool Shin. El qual, doncs, aquí, NTM de Nick Dabert, eh? El qual, un nom dissenyat per incomodar, bàsicament, no? Però darrere de l'agressivitat, anem a dir, no? Hi havia doncs, aquesta consciència política real, del qual, doncs, tot n'és pas si fàcil mostra una altra cara del grup, realment més madura, més introspectiva, parlant del desgast psicològic doncs, de créixer, no? Entendre que ni l'èxit d'arreglar certes ferides, doncs, o sigui, l'èxit no acaba, doncs, tampoc d'arreglar les coses, sinó que et posa allà i et fa, doncs, exposar i que la gent doncs, arribi a molta més gent, no? Doncs el rap francès va entendre molt ràpid a transformar poesia de carrer en crítica social. Doncs ara anem amb un altre grup també, doncs el qual porta també certa crítica i bueno, doncs porta doncs, aquest missatge al qual doncs, acaba perdurant doncs, fins a dia d'avui, per exemple, no? Si no era més juny, doncs amb aquest Violadores del Verso amb el seu temazo de Máximo Exponente.

0: Mantengo el tono a grosso modo, vibrato desde el verso. Y estaba aquí justament lírico, Máximo exponente. I déu-n'hi-do, com comença aquell sió. Crec que tinc un molt bon record d'aquest tema, sobretot quan era més jove, òbviament. I doncs, aquella entrada era brutal, sobretot el videoclip, no? Pocs videoclips hi havia de rap nacional. Sortia allà a la plaça del Pilar, allà, brutal. No? Un bon record d'aquest àlbum de Genios, el millor, titulat 1999. Espanya a finals dels 90, doncs mentre moltes escenes encara buscaven identitat, Violadores del Verso ja sonava sòlid, no? D'una forma, doncs, amb Casio, Lírico, Soja i R de Rumba, entre d'altres, no? Perquè, doncs, teníem a Rebel i tants altres que col·laboraven, però principalment eren ells, doncs, amb aquestes... tenien, doncs, aquest Saragossa, no? Es converteix en aquest temple del boom-bap, millor dit, i Máximo Exponente representa exactament això, nivell tècnic i altíssims nivell top, no? Sense perdre carrer. I aquestes rimes tan complexes, del qual, doncs, el jazz, aquesta actitud tan elegant, no? On no necessitaven imitar Nova York, havien creat un llenguatge propi. I això va canviar el rap espanyol per sempre. El veritable underground no necessita validació, només temps. Doncs molt bé, ara anem amb un tema d'un altre crack, Tornem a saltar a l'altra banda i anem a escoltar un tema del gran Afura amb el seu Equality.
1: Yo, I've been pondering, God, I've been meditating on this scheme, God. I need like two or three able bodies to make this loop.
2: Son, what's the deal?
1: Yeah, God, let's get it on. Yo, this is old Duke. He's sliding out the rear of this Bills nigga. Like,
2: what?
1: Like five bells.
2: What?

0: Go down.
1: Temazo. Bueno, sense paraules, eh? Afura, amb aquest Equality, amb aquest àlbum de Body of the Life Force, de l'any 2000, un discàs, bàsicament. Afura pertanyia al cercle Gangsta Foundation, eh? Però també, mentre altres parlaven de cadenes, ell parlava de consciència, en el qual, doncs, Kung Fu, eh? Meditació, saviesa oriental, en el qual, doncs, Body of the Life Force va barrejar espiritualitat i hardcore novaiorquès de manera brillant, en el qual Equality funciona gairebé com un manifest. El backpack rap de principis dels 2000, bàsicament, va trobar aquí un dels seus pilars filosòfics, a lo qual, doncs, se sustentava i començava, doncs, aquesta nova era, a partir dels 2000, d'un altre estil de rap, però tenia molt bona base de consciència, a lo qual, doncs, avui dia, encara, jo crec que ara tornarà a fer un salt i ja, doncs, tot està cuinadet, quasi bé, perquè comenci una nova era i d'aquí ara endavant, eh? A lo qual, doncs, una nova era tant com que anem amb una secció que a mi m'encanta.
2: A l'infiltrat.
1: Doncs aquí, a l'infiltrat, eh? Amb un gringe aquí entra com... Què passa, no? Doncs aquí, a l'infiltrat porto un tema que últimament l'estic escoltant molt, i sembla que és un grup, concretament, també que és un solista, més aviat, igual, l'he escoltat tant que no m'ha de temps de mirar sobre d'ell, i per lo qual, però és el de menys, sona molt bé, i crec que totes les cançons que té pràcticament semblen temazos, és allò que dius, cony, què està passant aquí? Doncs porto un tema d'aquells grups que no són rap, però també és música bona, i per fer una mica de... per fer la cosa una mica amena, perquè no li apassioni tant el rap, o el que sigui, és igual, però una mica de tot, una manera mixta. I estic parlant de Jay Ferrari amb el seu tema de Timeline.

Wow, amic Jai Ferrari, amb aquest timeline, eh? Internet també va crear una nova mena d'underground, eh? No tot passava ja en vinils perduts o cintes de barri, però va començar a aparèixer també pues, música fantasmal, eh? Penjades en racons digitals, eh? Sense campanyes, sense indústria. Jai Ferrari representa precisament aquesta nova generació, eh? Aquest beat introspectiu, atmosfera nocturna, no és un hip-hop pensat més desapareix dins teu, no? O sigui, no és hip-hop, però podria tenir aquesta essència, no? Aquest missatge, no? A més, té com aquest estil tan propi dels 80 d'aquest pop, no? D'aquest Britpop, però tot aquesta marxa, no? Puja, ara, un moment. Boníssim, sí, no sé, em sona un so superdiferent. Llavors, aquest timeline sona com mirar una ciutat des d'un tren a les 3 del matí, eh? Una cosa així, amb aquest lo-fi emocional, aquesta memòria digital, eh? Seria com un boom-bap, eh? Boom-bap convertit en estat mental, eh? Com un rock, també, no? Així que, molt rebé. Ara anem amb una altra part, no? Que és el nostre... Perfecte, amb aquest bloc 3, que anem de Compton, eh? Com a destí, i el naixement del nou clàssic, eh? A la qual doncs, anem, com no podia ser des de Compton, anem amb Compton Most Wanted, amb el seu temazo de Hood Took Me Under.

0: La cara B.
1: Bé i tan rebé. Una abraçada amb Marc. Doncs molt bé, que era el de la veu d'aquí, aquest separador. Doncs molt bé, aquí Compton Most Wanted, amb aquest Who Took Me Under, amb aquest àlbum de Music Derby del 1992, el qual doncs MC8 i Make va romantitzar al carrer. I això és important. Who Took Me Under no sona heroic, sona inevitable, el qual doncs la producció sembla una nit eterna a Los Angeles, no? Lenta, pesada, melancòlica. El tema explica com el barri absorbeix la identitat de l'individu fins convertir-lo en un producte del seu entorn. Gangster rap, però sense fantasia hollywoodiana. Ens molt rapé. Anem amb una altra secció, no? Clàssic. Meu, un clàssic, eh? Quin clàssic? Doncs portem un clàssic dins del clàssic, dins un clàssic, dins un clàssic, i així fins a l'infinit. Com l'altre dia, em surt el bloqueig del telèfon, una pantalla d'un telèfon bloquejat, no? O sigui, un fractal d'un telèfon a un telèfon, que és què estem fent, eh? Està parlant una notícia, un carrusel, que, no sé, poso la imatge que jo vull i a la que em dono compte em surt una tia dormint que no sé qui és, clar, algú em diu, qui és aquesta noia? No sé què, no, és que és el del carrusel, pot haver un problema, no? O tinc Leonardo DiCaprio de fons, no? Sí, vale. O un lavabo, eh? Ara tinc un lavabo, gràcies, que important, un lavabo de fons de pantalla, m'encanta. Bueno, ara parlem una mica d'això i és molt divertit. I realment és un joc molt ben parit, també t'ho dic. Hosti, quina rima, quin rodolí, no? Això ho gravarem, no, ja està gravat.
2: Nice.
1: Ho tallarem, fes una marqueta, fes un fil que... Això està molt bé. Molt bé, doncs això és la fluïdesa, eh? La fluïdesa quan comences a veure coses rares. Doncs estem a la secció al clàssic i anem amb un tema que, hòstia, mira, queda molt bé ara mateix, que es diu Kendrick Lamar amb el seu Money Tree.

0: I do. Take your poison, take your what you do. Everybody wants to spec the shoes, but the one in front of the god lives forever.
1: The one in front of the god lives forever. Quin temazo, chaval. Kendrick Lamar, amb aquest Bonnie Trees, aquest àlbum de Good Kid, Mad City, a lo qual 2012 situa, i Kendrick Lamar va entendre tota la història anterior, eh? I la va convertir en narrativa cinematogràfica. Bonnie Trees barreja ambició, por, diners, amistat i trauma generacional. Anem a dir, a més, que és un tio molt comunicatiu i, curiosament, és Géminis, com jo. Per la qual m'agrada, perquè aquí estem comunicant coses i coses, crec que més o menys rellevants, però algo és. I, a la qual, doncs, aquí també J-Rock entra al final destruint completament el track. Aquest àlbum va redefinir el concepte de disc conceptual dins del rap modern, eh? I a la qual, doncs, també podríem parlar, com ara, l'últim tema que portarem abans, escoltarem una petita reflexió i anirem, i acabarem amb un tema de King Breed, que col·labora amb Bahamadia, i Bahamadia col·labora amb ell amb aquest tema de Transcend, transcendir, brutal, i a la qual, doncs, aquest àlbum d'Adventures in Lo-Fi del 1996, on King Breed, doncs, representa aquell moment on el hip-hop va començar a fusionar-se completament amb electrònica, a la qual, doncs, soul i ambient no tot eren barres, no? A vegades també era atmosfera, a la qual, doncs, Transcend, doncs, fa exactament això, que és transcendir, transcendir, aquesta paraula no la puc, no la dic cada dia, la diré cada dia, transcendir, d'acord? Al qual, doncs, bé, ara, doncs, anem a fer, doncs, aquest tancament, no? Una altra cara. Doncs molt bé, doncs aquí, doncs, amb aquesta reflexió final amb la que acabem, doncs, normalment els programes, bé, quan hi ha sessions, no? Però aquí, el programa, doncs, em bec amb la potestat de dir alguna cosa a l'orella, així xiu-xiu-ejant, tampoc s'ha de donar molta importància, són reflexions, poden ser coses fictícies, poden ser coses reals, però dintre de lo fictici sempre hi ha una part real, no? Anem a dir, com una, podria ser com una història, un conte, no? Doncs al final, doncs, aquí podríem entendre, doncs, el hip-hop, no, doncs, mai va ser només entretenir, o entreteniment, no? Va ser arxiu històric, periodisme de carrer, molt important, meditació, resistència cultural, i neix també d'un apagament general on, doncs, tothom saqueja equips de música, al qual, doncs, això els hi pot fer el ghetto arribar i dir aquest missatge a través, sobretot, de la música, molt important, és el medi, d'acord? És l'aigua, és l'aire, el qual, doncs, transporta, doncs, les partícules, el qual, doncs, ja és convertit en ciment, dolor convertit en ritme, doncs, continu, no? I això, doncs, ha estat, doncs la cara bé fins a aquest punt, però entrem, doncs, amb algo que crec que és la reflexió, que no estem entrant en una nova era, no, tecnològicament, sinó que estem entrant en una nova guerra per la realitat, al final, no? El futur no serà decidit només per màquines, governs o mercats, serà decidit perquè controli la percepció, la identitat i la confiança, Durant segles la humanitat va construir el món sobre matèria, Ara la construirà sobre dades, símbols, algoritmes i narratives, lo qual, doncs, la nova moneda no serà només el diner, serà l'atenció, la credibilitat, la presència, la capacitat d'existir de forma verificable dins d'un oceà de simulacions. Veurem néixer avatars més influents que persones reals, veurem intel·ligències artificials capaces de seduir, manipular i consolar, veurem imperis construïts sense cossos físics i veurem éssers humans confonent el reflex amb l'origen, el qual, doncs, la realitat, doncs, deixarà de ser un lloc estable, serà editable més aviat. Per quan, doncs, les imatges, doncs, mentiran, les veus mentiran, els records podran ser alterats i la identitat es convertirà en un territori en disputa. Per això, alhora, superem el del futur de l'autenticitat, algo molt important avui, a la qual tenim el poder, allò imperfecte, allò humà, allò viscut, allò que encara no conserva ànima. Quan tot pugui ser generat artificialment, el gest real es convertirà en sagrat. El futur no separarà tecnologia i espiritualitat.

0: fusionarà. Existiran noves religions digitals, nous rituals algorítmics, nous temples construïts amb llum, codi i desig, però també apareixeran nous profetes falsos, nous mercaders de consciència, nous sistemes capaços de colonitzar emocionalment la ment humana. La gran pregunta no serà què podem crear, la gran pregunta segurament serà què ens continuarà fent humans quan tot pugui ser replicat. Potser el futur pertanyarà als qui sàpiguen unir art i sistema, símbol i estratègia, ànima i infraestructura, cos i dada, memòria i transformació. Potser les marques ja no seran empreses, seran mites vius. Potser les comunitats ja no es construiran per territori, sinó per freqüència. I potser enmig d'aquest univers saturat d'intel·ligència sintètica, el veritable luxe serà una cosa extremadament antiga. Una veu honesta, una mirada real, un símbol amb història i una presència impossible de falsificar. Molt bona nit a tothom. Això ha sigut la cara de Roots. No oblideu sintonitzar la setmana que ve per més xixota i teca de la bona des de la cara B de Ràdio Castelldefels. Moltes gràcies, Sebas.
1: Molt bona nit.
0: Molt bona nit, un plaer sempre. Ets un gran... Molt de flow, eh? Alguien que porti aquest flow ben surfejant fins a la ràdio. Doncs això ha sigut la cara B, Roots, a Ràdio Castelldefels. Good night, everybody. I love you, fellas. End of transmission.